Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: en Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la C32, registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un altre accident que també deixa un carril tallat. Finalment, a l'AP7, a Mollet del Vallès, direcció Girona, un tercer accident deixa un altre carril tallat en aquest punt. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposa a la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació de forces marroquines. La petició arriba tot just després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer Sant Carles. Els veïns han sentit trets a les 3 de la matinada i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i de la façana de l'edifici. No consten ferits i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va ser localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La divisió d'investigació criminal ha assumit la investigació i els agents han escorcollat també un pis de la travessera dels drets sense descartar no registres. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. S'imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, és clar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història, d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anar repescant, aquelles fotos, a més, que tenien un punt... què us diré, doncs, improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol, color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. Era, el van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubí, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo te veig més lluminós a tu, Enric?
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? Ai, la meva estació.
0: Mira, coincidim també.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ah, ja està, no?
0: Ja està.
1: Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'ho has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables. Núria, a veure,
0: t'haig de dir que... Ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí, sí, sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons llanuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors els col·leccionables, però sí, sí. I és que tot plegat van començar a publicar-se l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya, les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Això així va ser... els esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, sí, al cap esports. De poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara bé, el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc, que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes, de modes que tornen o de modes que no han marxat mai.
0: I
1: és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Què dir? Encara?
1: Pensa, Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi d'edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com ara hem dit, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle, que la cosa ja aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons, ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí, que sí, fort. Sí, sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una exacte. Cosa estàtica que tu mires simplement, no, no, serveix per jugar.
1: Inclús sí, sí. El fenomen aquest que després ha hagut doncs, sota, ja per les sèries d'aquest joc, no? De que la gent va pel carrer a tiquet en llocs, després s'ha sabut que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de Pokémon, et refereixes, no? Allò que la gent
1: sí,
0: quedava per caçar Pokémon amb el mòbil.
1: Sí.
0: Uf, sí, això és, encara es fa, Enric, tu saps?
1: Es fa encara. Sí. O, com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. Mm. I tant. Llavors,
0: curiosíssim, eh? Digues.
1: No, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
0: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Començàvem a parlar amb el començament d'estiu, just la primera setmana, ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no? Que ha sigut un boom, una bomba, vaja, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol, i en fi, de tota mena. Jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són peces de col·leccionista, aquests més antics, no? Que els trobes als mercats dels encants i tot això.
1: I tant, i la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no? Aquí, com bé deies, a principi de temporada, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no? Aquest punt de trobada, aquest punt social, no? Que ara moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
0: Mm. Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh? Aquella col·lecció sí.
1: Ah, veus?
0: Jo té un límit d'espai, però bueno.
1: Jo tinc primers fascicles amb moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta, sí. El primer tic... Podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre i guanyaríem.
0: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
1: Veus?
0: És una filosofia de vida, també.
1: Sí,
0: va,
1: sí.
0: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
1: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs, trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
0: mira, i com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull...
1: Te'l dic.
0: Sí, el tens, jo el també.
1: Home, i tant, he allargat aquesta frase per trobar-lo. És el 696 16 46 65. 696 16 46 65. El vostre programa de confiança.
0: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Salut i bon programa.
0: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens anem enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sembla que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no?, amb aquesta caça de Pokémons que, en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte? El projecte diu IA amb consciència, perquè és la idea. Com fer, doncs, això, utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de terra. Lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats, doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens han preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió, no us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana. Nana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu que passeu un moment o altre això, a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que al setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens va tastar una delicatessen, de fet delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina, les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
0: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira'ns, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
3: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt, que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
3: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora d'atraure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lameles, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
4: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i hem de treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
3: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
3: Es tracta del congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Fins demà.
0: Acomiadem doncs el Pau Villafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques, i és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
5: Sí, la vaga, que va iniciar el 26 de maig, va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de la tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionarització absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillós.
6: A veure, durant tot aquest període, des del febrer que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
5: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al Comitè d'Empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
7: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
5: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
7: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
5: No, què va.
8: Però t'agrada, no? The Weeknd?
5: Jo m'apunto a tots els concerts.
7: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
5: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des de principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
7: Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
5: Gràcies, fins demà.
7: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de 1 a 1 saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola de nou, bon dia.
7: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer, vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
9: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que presumptament estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
7: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
9: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
10: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori, val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer repte, el tercer gran repte, seria potenciar la prevenció i la pedagogia, val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
9: Entre d'altres aspectes, Baraut va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
7: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
9: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via amb 27 casos i els xocs frontals amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals amb 12.
0: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1-1, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies, fins ara.
0: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Algun dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
11: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més, fins a arribar a 27 animals rescatats. El número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
12: Ja van dir-te de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics de l'antiguitat de la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, estan pelades, pues, d'això mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns en un estat els vam tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengem molt, tampoc no és bo per a ells.
11: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez-Cot, bon dia.
13: Bon dia.
0: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
13: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria, per
0: la castellera, no?
13: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
0: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
13: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
0: Sí, és veritat, tens raó amb això.
13: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
7: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
13: Fins ara.
7: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
7: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia. Però, i els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta a més població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola de nou.
7: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
9: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que és el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
14: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
9: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
14: Perfecte, és una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
9: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
14: Bàsicament té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques, no? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, li faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema, però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
9: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
14: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de l'IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenyar l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors aquí és on estem tenint la problemàtica, però bé, el sector docent és un sector ultramotivat que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
9: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
14: Tot depèn, és un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient

0: què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, dèiem consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa en mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Imagino que en un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en quatre consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix o què implica cada fase?
0: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, obtindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
1: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar, sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
0: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li dona la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant. Val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Però això no només li passa als alumnats, ens passa a nosaltres. I ens acostumem a que la IA ens faci un post o ens faci un correu electrònic o ens faci un resum i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per a alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
1: Clar, hem parlat bastant de la teoria per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que dueu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
0: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb tres personatges. Tenim el professor Bit, que és el professor de tecnologia expert a MIA. Tenim a la Sia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noèlia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més humanistes, i bé, és una part molt important dels claustres aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres estem a punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisuals que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups, metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
1: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
0: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades 1, el tipus de plataforma que utilitzem,

0: No? Si és una plataforma lliure, és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem amb local, si treballem al núvol, etc. Però bé, en termes generals, jo penso que, jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors, aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
1: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa, els adults del dia de demà. N'hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
1: A vosaltres.
2: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
3: Va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat. Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
4: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'associació de la gent gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
3: A dins de l'entitat podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que junti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? I aquest, m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
4: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma integrar-los una altra vegada a la societat. Ara del que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent d'alguna forma trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, doncs el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys, i potser vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha qui diu, si la trobo, pues millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí, i han format parella. També la parella que es forma també és una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva, i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etc, etc. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
3: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, aquesta gent a la tercera edat ja l'amor doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, que aquesta, d'aquesta manera negativa?
4: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els hi donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona, que tenia un caràcter, a la millor, especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
3: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
5: I a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
6: Bon dia, què tal, com esteu?
5: Com esteu, Valtros? Què tal?
6: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
5: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
6: Bé, doncs té d'especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals de les companyies i a l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
5: De fet, té aquest, això és el que crea al final, aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació, que hi hagi, doncs, això, que sigui un festival casolà.
6: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel FIT, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina en general, i intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no, allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
5: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
6: Exacte, noves dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguem conèixer el públic del FIT, què és el que estan doncs, creant en les seves sales d'assaig, aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis, que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona, sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
5: En aquest sentit, hem vist propostes com una mica atrevides, no? O potser, no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
6: Clar, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani i les arts escèniques contemporànies ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan en espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival com a mínim és sorpresa.
5: Molt bé, és una experiència, allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència, i de fet sí que realment és això. És això.
6: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que a més el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
5: És que sí, conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament a públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
6: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església, o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la Cooperativa Obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis FIT amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
5: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el fet ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
6: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Ribera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre, amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on 3 ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar. I com et deia, tenim companyies d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb Limani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
5: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
6: Exacte.
5: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
6: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
5: Una abraçada forta.
6: A reveure. Adéu, adéu.
5: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10:03.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins de la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Brets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Ai, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, i recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè, pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint també,
0: es
1: diu... Sí, sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món, perquè són els que nodreixen, els que,
1: sí, no?
0: Els que et donen els, compren els cromos directament, perquè els pares ja passen. Diuen, això no t'acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, no?, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles més de cromos, més de joguines pels nens i també per ells, doncs, gent més gran, doncs, també literatura clàssica i coses d'un altre, sí, per tant, sí. Són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, sí, sí, i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi? Sí, mira, on haig de firmar,
0: Ja està.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I després també un comentari molt enginyós, en aquest cas la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
0: Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial... o no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten. Sí, sí.
1: Ah, exacte, el que dèiem abans, Sí, sí, sí.
0: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil de cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum. Gràcies. Ja, sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts, jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
0: Sí, per aprofitar-los, no, allò? Sí.
1: Tal qual. I tant.
0: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
1: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
0: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tot tenies un trauma. Sí.
1: I aquells que eren dobles, que llavors si no recordava cagada pastoreta, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
2: Per ell. Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Susana.
2: Jo, a veure, ara ja de gran no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys.
0: No, ja de gran.
2: Diguéssim que a l'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
0: Ai, que guai.
2: ...a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués... Clar. Jo crec que acostumaven a ser cotxes o cotxes d'aquests de petits d'escalèstric o de carreres o de col·leccionista, bàsicament,
1: sí.
2: Que era més pel meu pare que no pas per mi.
1: Ep.
2: Bueno, però no recordo allò de, ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
0: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que es pompa la nena, sí, i el pare col·leccionant sí. Cotxes.
1: Ah. Exacte, és com a la platja, sí. Eh? No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa, ara, eh? Doncs jo de petit sempre ho deia, eh? Que d'adult, mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
0: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense
1: sí,
0: fills.
1: Sí, ho segueixo fent, eh? I a més sense fills,
0: o sigui, imagina't. Sí, sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això, i mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables dels cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos, i avui
1: sí,
0: dia
1: sí.
0: Ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu, o sigui, és...
1: Sí.
0: No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
1: I des d'aquí també, mira, un clama, que estan sí. Desapareixent moltíssims quioscos del nostre territori. Aquí a Cardeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtica a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri a grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
0: Doncs sí, sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre
1: fantàstic.
0: Això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
1: Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
0: Vinga, fins ara.
1: A veure.
0: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens hem preparat, la companya Clàudia Icar ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
3: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema, o simplement que arribi un moment en què jo no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. Hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que tant antigament com actualment tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i en alguns casos fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepie, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies d'internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan els tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals, l'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
0: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Carla, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de com obres al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins això, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icart, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
4: Bon dia, bon Núria. Dia. Jo ho tinc clar. Sí, suposo tu que ho pots... tinc clar com tothom, eh?
0: Que no
4: és a
0: podem...
4: dir, que ho tenim clar d'aquella manera.
0: D'aquella manera.
4: O que no ho tenim clar.
0: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat
4: sí.
0: Cicle.
4: Però, per exemple, jo sé que sí. Començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant,
0: aquest any
4: nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix que molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això.
0: Mira, estàs en una muntanya?
4: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
5: Hola, bon dia, Eduard.
4: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament
5: això ja marca la diferència.
4: Més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
5: com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? Mm-hmm. A vegades pensem massa, Eduardo.
4: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam començar o vam reprendre les sessions de calistènia.
5: Perfecte.
4: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, home, jo també he tingut temps de pensar.
5: D'acord. Bé.
4: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És un tema cultural, és una qüestió més psicològica o realment el canvi de rutines ens afecta?
5: Des del punt de vista sociològic és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no? Com a Eduard professional, però com a pare... les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
4: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana els propers dies?
5: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
4: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres... quan sortim de treballar, sí, amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
5: Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
4: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja, ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que
5: sí,
4: ens fem
5: setmana,
4: ara
5: sí,
4: de la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
5: Totalment, eh? I aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts, o sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hosti, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, per primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop amb 22 anys, eh?
4: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
5: Sí, sí, sí, i escoltar el cos. Al tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual cosa, si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que si la, o sigui, quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
4: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
5: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, que són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
4: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
5: Sí, no, és a dir, el mínim és...
4: Tu ets del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, per tant,
5: sí.
4: Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
5: Sí, sí, activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no, perquè té una feina sedentària, per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents, en cos i en ment.
4: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Sí. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
5: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius amb nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens saturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix això, d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
4: M'ha agradat això, Amables però ferms.
5: Sí.
4: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
5: Sempre hi ha alguna cosa.
4: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores del dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
5: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim, si podem deixem el mòbil, si podem, evidentment a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció, que estem en un entorn segur, com un bosc que tenim, aquest bosc que tenim aquí que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està. Simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això sí que és medicina, i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no? Rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense masses artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de de com altafullenca o com a Barcelonina afincada a Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat, i parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors és, això també m'ajuda.
4: Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, eh? La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Gené, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
5: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
4: Ja ho veus, Núria? Sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
6: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no, de fer una mica de moviment, la natura, tot això us,

0: Estem parlant Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i a més li donaran alguna recepta dolceta, dolceta.
1: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
2: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona del carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
1: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
2: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Pues és el mur de Santa Clara.
1: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
2: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
1: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment, la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això, han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadessa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
3: 8 segles que estamos aquí y creo que es un bien espiritual para el barrio, porque siempre, pues, las personas que han vivido en este barrio, pues, venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas, y el barrio, ahí el convento, pues, siempre, pues, las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues, siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos.

0: Al voltant de Santa Clara també s'han mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
1: Pues no lo sé, pero los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocí a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, la gente no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
0: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
1: Sirven para la repostería y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello... La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotros venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingresos y entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
0: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
1: Porque el sábado hay pasta seca, como pastissets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay pastas de hojaldre, pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar, pero pasta seca, pasta con pastelería no.
0: I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i en definitiva d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
2: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura a la darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
3: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: El vagín i les reines. Em va de fe.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix, rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb una salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup, xup, xup, xup en sobrou i amb verduretes i no els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de la mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No la puricom, carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica. També la poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. Anar a la cassola. Sa abuela em va prendre de la seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de la seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo, de tu.
2: Ah, idò, ja està.
3: I de sa abuela, perquè jo amb sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà. Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes, això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc, aquestes coses s'han de fer a poc, i en tens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estima més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden ses paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes obergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar, de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu amb sonorització reduïda i sense foc als carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila però a una certa distància, perquè no tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables i a la nit hi haurà la desvetllada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor, per ens expliques una miqueta com... Què queda per aquests pròxims dies?
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé,
2: doncs això.
0: Això pel que fa a Santa Rosalia. Quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt, perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Doncs ja això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia, vinga, de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixar, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bomba Va, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts,
0: sopars, workshops,
2: tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
0: molt bé.
2: Ja tot això.
0: Avui a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Art Nou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs, vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Cañuelas a la Galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
0: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per la gent també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
2: Demà més.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: I li he dit que esgarraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
4: Teníem unes quants àudios, però no passa
0: sí,
4: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionar.
4: Sí, va, doncs algú. Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara, eh? Escolta això.
5: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i enganxar-los al meu àlbum.
4: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
1: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de cromos, que va fer el senyor Avelló el 2015, el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipus el fantasma de la casa Castellarnau, els germans Excipions, i vaig acabar sencer.
4: Tirant cap a terra,
1: i després, el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, que va ser, doncs són els dos àlbums de cromos que he quedat així com d'enganxables. I després ja aniré a fer la col·lecció de les Monster High allà.
0: Ai, les Monster High. Escolta, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
4: aquí,
0: temps.
4: Cap problema.
0: Digue'm, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
4: Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
0: Tornar a l'escola, en sèrio?
4: Sí.
0: Vinga, va.
4: Ja ho veus. Quina sort no hem de tornar,
0: que
4: Núria.
0: És que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.
6: Vine segura estàs, sempre buscant el llac. Allò fa triomfals perquè està molt més bona que el pa.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Vam ascendir a poc a poc, emocionats, en treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
9: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
10: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm per

que em pesen els anys i tot fa pujada. Cada cop que es fa de nit tinc més por dels fantasmes. Uns fanals s'han adormit, uns altres tartamudegen.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Ens hi posem, doncs, una setmana més amb l'espai del Diccionari Alternatiu. Ja ho sabeu, l'espai dels misteris de la República Santboiana, que compta, doncs, amb unes bruixes de butxaca esplèndides i fins i tot amb algun convidat de tant en tant que en sap molt d'això dels misteris. Sigui com sigui, avui, però, farem un especial. Un especial protagonitzat per la nostra bruixa més veterana, l'Anaïs, i és que li hem demanat que, mitjançant les cartes del tarot, ens faci algunes prediccions a nivell general de com anirà l'estiu, tant en el nostre país com arreu. I a més, tenint en compte que demà també és un dia festiu, doncs, home, què voleu que us diguem? Avui volem tirar del tarot. Molt bon dia, Anaïs, què tal estàs?
2: Muy buenos días, pues bueno. Hoy he traído, como yo digo, a mis niñas.
1: Tus niñas, que son las cartas del tarot.
2: Yo siempre le he llamado a mis niñas.
1: Claro que sí.
2: Y entonces vamos a ver qué nos cotillean, qué nos chafardean, o qué es lo que nos, como yo digo, nos insinúan en el oído.
1: Nos insinúan, sí, senyora.
2: A ver si acertamos.
1: A veure, hem de dir que en algunes temporades hem fet una mena de curs express del que és el tarot per explicar a vosaltres de tant en tant, expliqueu com funciona això del tarot, quin protagonisme, quin simbolisme té cada carta.
2: Sí.
1: Donant per entès això, que ja li hem donat la volta, que pràcticament ja coneixem totes les cartes, doncs mira, aquesta setmana, una mica per això que dèiem, no?, que demà és festa i tal, doncs una mica volíem dir, va, a veure si el tarot, evidentment s'ho pot creure qui vulgui i qui no, doncs, que no s'ho cregui, que s'ho prengui com una curiositat, però una mica dir, a veure el tarot què diu del que se'ns ve a sobre, perquè saps què passa, Anaïs, i prou que ho saps tu, tenim el món una mica d'aquella manera. El tenim molt, molt, molt rebel, molt
2: sí.
1: Rebel. Estan passant moltes coses, etcètera, etcètera, i nosaltres diem que a l'estiu en realitat no s'atura res, no s'hauria d'aturar res, tot i que hi ha la previsió de que, malauradament, tots aquests enrenous, guerres i situacions bèl·liques, per no dir la política de casa nostra, doncs tot plegat, tot el que hi ha al damunt de la taula per resoldre, encara continuarà igual. Però hem fet això, de dir, va, aquesta setmana volem que l'Anaïs, ella sola aquí, protagonista del Diccionari Alternatiu, està, doncs, sola, avui no l'acompanya ni el Joan Antoni ni la Sílvia, que sigui ella la que ens expliqui què diu el tarot. Jo no sé si tu ja ho has estat provant o directament ho farem ara, què diu el tarot sobre no només l'actualitat, sinó el que se'ns ve a sobre.
2: Bueno, yo lo que primero voy a decir, pues, por ejemplo, mi opinión. Las fábricas de tornillos tienen que estar en déficit.
1: Yeah.
2: Porque por ahí hay alguien, bueno, hay alguien, no. Hay muchos que le falta la tornillería completa.
1: Ya te entiendo. Falta un tornillo,
2: no,
1: uno o dos.
2: No hay...
1: Algo más.
2: Yo no lo entiendo, claro, debe ser la edad también.
1: Digue-li, no. És que t'asseguro que no ho entén ningú, però vaja. Bueno, escolta'm una cosa, tu ja hi has fet alguna prova de què ens explica el tarot, què diuen les cartes de tus niñas, del que ens passarà, de què ens ve a sobre, doncs, aquest estiu, o serà ara en directe?
2: Podemos hacerlo en directo, a ver qué es lo que sale. Porque, claro, una cosa es lo que yo perciba, lo que yo quiera exponer de lo que yo he visto, y otra cosa es... ver lo que hay aquí delante, que claro, tú las entiendes también.
1: Bueno, porque tú has estado explicando muy bien aquests días.
2: Entonces, claro, a mí me gusta más directo.
1: Molt bé.
2: Se perciben muchas cosas también sin las cartas, pero bueno.
1: Molt bé. Torno a insistir en això. És una mena d'experiment. Al final, les nostres bruixes de butxaca ens expliquen moltes coses que elles dominen i que són temàtiques d'elles. Qui s'ho vol creure, doncs, és molt lliure de fer-ho, i qui no, doncs, evidentment que també. I, per tant, això és, només ens ho prenem com una mena d'experiment per veure com es mou això del tarot a nivells ja de casos reals, perquè et farem preguntes reals, si et sembla.
2: Totalmente.
1: Clar, jo entenc que per començar a fer prediccions jo t'he de fer una pregunta, que sí?
2: Siempre es mejor.
1: Molt bé.
2: Porque si no sería yo quin, dijéramos...
1: Ja, qui forces una mica les coses. Exacte. Molt bé, doncs, escolta'm, la primera pregunta és ben senzilla perquè quasi, quasi és el que hem dit, és l'encapçalament de la temàtica d'avui. Què ens espera aquest estiu a nivell planetari, diria jo? Primer comencem, doncs, a nivell de tota la Terra, en quant als conflictes bèl·lics i la política, doncs, que estem consumint actualment, per desgràcia, amb guerres i conflictes de tot tipus.
2: Bueno, la carta que ha salido es la Luna.
1: Hem de dir, jo vaig explicant què fa l'Anaïs. L'Anaïs ha agafat, les seves cartes... Exacte, les ha barrejat, sí. I mentre jo li feia la pregunta, ell em mirava molt atentament i ha tret una carta a l'atzar. Quina carta has tret?
2: Bueno, la carta que ha salido es la Luna.
1: La Lluna, molt bé. Ara n'ha tret una altra.
2: Y me ha salido lo que es la muerte.
1: La mort, molt bé.
2: Vamos a sacar otra más, a ver qué es lo que...
1: En treu una altra.
2: Y nos sale la torre.
1: I una torre. És a dir, tenim la Lluna, la mort i la torre.
2: Si tuviéramos que definir cómo va a ir, iba a soltar un taco, perdón, me voy a controlar un poquito.
1: Bueno.
2: El ruido que tenemos, muy mal dicha la palabra, pero bueno, de guerras y todo esto, ajá, aquí las cartas dicen que esto incluso puede caldearse un poquito más.
1: Es a
2: decir, hay mentiras, hay entredichos, hay cambios que se programan pero no se hacen, uh-huh, pero hay la codicia y la avaricia detrás. ¿Qué es lo que nos habla de la codicia y la avaricia? La Luna que miente, por lo, uh-huh, menos para mí en este momento,
1: sí,
2: y la torre. Vale. La torre es anexión, uh-huh, destrucción, yeah, y claro,
1: clar, és que,
2: la muerte al lado.
1: Hem de dir, perquè vosaltres ho heu explicat en més d'una ocasió, que al final les cartes, cada carta... la seva força o el seu significat va molt relacionat amb la companyia que té en aquests moments, amb les altres cartes, vull dir.
2: Totalment.
1: És a dir, si la Lluna ara estigués acompanyada, m'ho invento, jo què sé, del Sol o del que sigui, o de la jutgessa, estaríem parlant d'una altra cosa.
2: Però totalment.
1: La combinació determina molt el missatge. Insistim, a la pregunta que li hem fet l'Anaïs, ha sortit la Lluna, la mort i la torre. I la conclusió d'entrada de l'Anaïs és els conflictes continuen, jo pregunto, fins i tot s'agreugen, van a més o continuen tal i com estan, que prou difícil és. Ha tret una altra carta, l'Anaïs?
2: I nos ha salido la templanza.
1: La templanza, molt bé.
2: Yo la templanza, sí, le llamo la niña bonita.
1: Yeah.
2: Porque para mí es la que habla, la que casca, uh-huh, es quiero,
1: sí, sí,
2: aparentar, no, lo que no puedo.
1: Una mica, sí, aquesta mena de serenor.
2: Juventud.
1: De serenor, però vaja, molt bé.
2: Entonces hablamos, ajá, de que, reafirma todo lo que hemos dicho antes.
1: Molt bé.
2: Habrá intentos de reconciliación, uh-huh, pero claro... Tenemos la muerte y la luna,
1: sí,
2: y esta muerte y esta luna nos habla que lo que hable la templanza, uh-huh, son mentiras encubiertas porque se pretende, uh-huh, coger, anexionar o derrumbar algo más grande.
1: Molt bé.
2: Entonces lo que tenemos que estar preparados...
1: És a dir, hi ha un objectiu darrere de tota aquesta gent que estan creant aquesta situació... I aquest objectiu, ells són persistents perquè això continuï així, com a mínim, al llarg de l'estiu.
2: Totalmente, totalmente, porque hay alguien que se ha empecinado en decir yo.
1: Molt bé. Has tret dues cartes més, ara mateix.
2: Sí, porque...
1: Quines són?
2: Yo digo que mis niñas me hablan y yo soy muy cotilla, no puedo remediarla. Entonces yo las cartas que he puesto han sido debajo de la luna... para ver el por qué vienen esas mentiras.
1: Molt bé.
2: Entonces ya ha salido el carro y ha salido los enamorados.
1: El carro i els enamorats, que esclar, dit d'aquesta manera, qualsevol es pot pensar, no sé, això vol dir això, allò, però resulta que aquí hi ha un vocabulari, hi ha un còdic i hi ha un simbolisme important.
2: Claro,
1: explica'ns-ho.
2: Aquí la diferència seria que cada tarotista o cada vidente... Ajá. Tiene un sentido para cada carta.
1: Molt bé.
2: Yo hablo desde el punto de vista
1: del teu, la teva experiència.
2: Claro, si yo digo que son sentimientos, que es, ajá, mentira, la luna, hablamos del carro, son decisiones, uh-huh, es algo que se pone en marcha o ya está en marcha, Pero claro, si decimos que están los enamorados, podemos decir, oye, qué cariñetes hay por ahí.
1: Ya.
2: No.
1: No.
2: Son mentiras ocultas, envueltas en buenas palabras de cariño,
1: vale,
2: de ternura.
1: Ja t'entenc. Que sembla que vulguin donar un missatge de tranquil·litat, de pau, del que sigui, però que realment, darrere de tot plegat, continua una estratègia molt, molt belicosa, digue-li com vulguis.
2: Vamos a ponerlo más claro. La diplomacia va a trabajar un poco.
1: Val.
2: Y yo el concepto que tengo de la diplomacia es que miente más que Pinocho.
1: Val. O sigui, diplomàcia en veurem, trobades, mirar doncs, d'arribar a acords, etc, però que continua una mica tot el conflicte.
2: Sí. Lo que tendríamos que... No podemos hacer a nivel mundial nada si los gobernantes no se ponen de acuerdo.
1: Molt bé.
2: Entonces aquí es lo que he dicho antes en plan broma, la tornillería está floja porque aquí lo que sale es falta de confianza o exceso de querer poder dominar.
1: Molt Entonces, bé. Aquí I desconfiança entre els diferents actors d'aquest escenari.
2: Sí, porque yo considero la luna como una carta muy bonita, porque no solamente expresa mentiras, expresa un montón de historias.
1: Però depèn amb quina carta va acompanyada o amb quines cartes.
2: Entonces, si estamos hablando de política, estamos hablando de medias verdades.
1: Clar.
2: No hablamos exactamente de una gran mentira. Hablamos de decisiones que tienen, como decimos siempre, esto va con segunda. Este es un tirito que lo adornamos para que tú caigas en la trampa para yo poder conseguir lo que quiero.
1: Molt bé.
2: Entonces, la historia, ¿cómo va a ir los conflictos? Yo tengo que decir, por lo menos yo lo que veo, es que no se arreglan.
1: Clar.
2: Puede haber un intento, pero puede escalar un poquito más. Esperemos que no.
1: Però arreglar-se, no s'arregla. Clar, estem parlant de coses, i jo ho entenc, que són temàtiques molt ambigües i que, i que ningú sap al final el resultat, però que, d'alguna manera... bueno, doncs, más de lo mismo que dius tu, no? Más de lo mismo, continua la cosa. Molt bé.
2: Sí, hi haurà moltes...
1: Bueno, molt bé, entenem, molt bé, vull dir, l'explicació que ens dones. Molt bé, no, o sigui, al final el que voldríem és que s'arreglés tot.
2: Ojalá la semana que viene pudiéramos decir...
1: Ah, clar.
2: Me he equivocado en un 100%.
1: Sí, sí.
2: Que jo encima daría hasta las gracias por haberme equivocado.
1: T'entenc. Fem una cosa. Recull aquestes cartes perquè canviem de pregunta. No és que sigui massa més diferent, però sí que és veritat que ara, com dèiem, ens anem una mica en direcció a coses que ens pertoquen de més a prop, no? En aquest cas, hi ha un... Home, la política d'aquest país, ja ho saps, alguns casos o presumptes casos de corrupció, judicis polititzats, política judicialitzada, és a dir, al final ja saps com està l'actualitat. Els docents, els mestres, doncs, amb problemes importants que reivindiquen i volen vagues, i com això, doncs, d'altres coses. El tema de l'energia, els preus que pugen, etc, etc. Per tant, el que ara preguntem és... l'estiu, però de cara al nostre país, a nosaltres, a la banda més propera a nosaltres, el que ens pertoca de més a prop, diguéssim, com aniran les coses? És una pregunta també molt similar, abans era molt general en el món, i ara, doncs, home, mirem d'apropar-nos una mica més. He de dir que l'Anaïs, com sempre, doncs, està barrejant les cartes, m'ha estat mirant fixament mentre li feia la pregunta, i ara triarà alguna carta. De bon? Doncs, no sé, qualsevol carta, no?
2: Sí.
1: A l'atzar del mig d'aquesta baralla. Li surt la carta...
2: De los enamorados.
1: Dels enamorats un altre cop. Ves per on?
2: Nos vuelve a salir la luna.
1: Torna a sortir la lluna, Déu-n'hi-do. I?
2: I nos vuelve a salir... Bueno, esta no. Y además una carta como muy buena.
1: Aquesta no havia sortit. Quina carta és?
2: El mundo.
1: El món. El món.
2: El món.
1: El món en general. És a dir, ha tornat a sortir els enamorats, en primer lloc. Al mig hi tenim la lluna.
2: La lluna.
1: Un altre cop es repeteix les cartes. I en aquest cas, una de nova, com deia ella, que és el món. I ara n'està traient unes altres. Una la posa a sota dels enamorats. Quines cartes t'han sortit ara?
2: Bueno, yo he sacado dos cartas más y debajo de lo enamorado... La rueda de la fortuna y el juicio.
1: La roda de la fortuna i el judici, Déu-n'hi-do. I una tercera carta, que en aquest cas tu l'has col·locat a sota del món, que és...
2: La justícia.
1: La justícia, la justícia. Veiem judici, justícia per aquí, etc, etc. Molt bé.
2: Si te fijas un... ¿Te darás cuenta que m'has preguntado
1: sí.
2: cómo va el cuestiones de justicia?
1: Bueno, sí, hi ha judicis pendents i de diversos tipus, però en quant a temes polítics n'hi ha al damunt de la taula.
2: Muchos.
1: Treu una altra carta.
2: Que la pondremos debajo de la luna.
1: Què t'ha sortit?
2: M'ha sortit l'emperador.
1: L'emperador, el que mana, tu, al final. Bueno, una mica la figura aquesta...
2: Bueno, si pusiéramos la tirada... Para gente que no tiene mucha idea del tarot, hemos puesto una tiradita de aquella de el presente en contra y el futuro. Cuando me sale, yo casi siempre cuando hago la tirada, me fijo más lo que tengo en contra. Porque es la parte oculta.
1: Muy bien.
2: Es lo que no queremos que vean. Entonces, claro, me sale la luna y me sale el emperador, debo de pensar que hay alguien... que oculta papeles, dinero y alguna historieta más.
1: Ah, muy
2: Bien, muy bien. Entonces, si hablamos de la luna y el emperador, hablamos de que hay mucho papeleo, que hay justicia entre medias, claro, el mundo nos dice que, bueno, que puede haber, perdón, que puede haber algún triunfo con la justicia. Pero claro, aquí hay... Vamos a llamarlo un pacto. Ese pacto que no nos deja ver claro lo que el mundo y la justicia nos está diciendo. ¿Por qué? Porque debajo de la justicia he puesto una carta y me sale la torre. Entonces, es algo que se va a hacer de cara al escaparate. Es como tapar alguna pequeña cosita, pero que al final se descubre y es como... calificar a alguien, esto no ha pasado, esto ha sido un equívoco, esto ha sido, pues bueno, no pensábamos que saldría así.
1: Ya te entenc, ya te entenc.
2: Entonces, lo que es este verano de cara a juicios e historia, sí que se va a remover bastante más el avispero.
1: ¿Sí?
2: Totalmente. Sí.
1: Ura moviment, ura gresca. Gresca amb el sentit i ja ens entenem. Ura gresca aquí, ura gresca.
2: Sí, perquè mira lo que nos ha salido.
1: No, és que...
2: La torre i el loco.
1: Jo et dic una cosa, i et soc sincer, i tu saps que t'ho he dit més d'un cop, més enllà de que jo sigui una d'aquestes persones que s'ho creu més o menys, és igual. El meu parer no importa aquí, no compta. A mi el que em causa una curiositat i em fascina és el simbolisme i el llenguatge que les persones que enteneu d'això del tarot, al final estem parlant d'una disciplina, ho hem explicat moltes vegades, una disciplina ancestral. Fa més de 2.000 anys que això existeix, vull dir, això no ve d'ara. Ho dic perquè aquest simbolisme i aquesta manera d'entendre aquest vocabulari de les cartes, això és impressionant, i moltes vegades sí que és veritat que es produeixen casualitats i coses, home, que no saps explicar, no? Per exemple, això que es repeteixin algunes coses, que ara jo t'hagi fet una pregunta en relació a judicis i surti per aquí el simbolisme de la justícia, etc, etc. Doncs, home, tot això et fa pensar, no?, una mica, i és fascinant en aquest sentit, és fascinant perquè... és tot un llenguatge, és tot un aprenentatge, és a dir, no qualsevol persona es posa a tirar les cartes i insisteixo, deixant de banda si després resulta que això és veritat o no és veritat, si això resulta que funciona o no funciona, és igual, al final és tot una disciplina per aprendre.
2: Totalmente, totalmente.
1: I d'anys.
2: Yo siempre he dicho que las cartas ellas jamás se equivocan. Quien se puede equivocar es la persona que la interpreta.
1: Clar.
2: Entonces, claro, ahí está la diferencia.
1: Claro.
2: La sensación, lo que percibes, es como si fuera una película, que tú vas viendo la imagen, es conforme vas viendo, o yo digo, leyendo las cartas. Entonces, claro, aquí lo que veo es que no hay formalidad, vamos a llamarlo por justicia, salen cosas a relucir que se tapan, y luego van a decir, se va a exponer, como que es una cosa que ya está como caducada.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, bueno. No, que al final una mica tot plegat dona aquesta sensació, sí. Escolta'm una cosa, Anaïs, fetes aquestes dues preguntes i pel temps que tenim, jo ara te'n volia fer una tercera més, de cara, perquè hem dit, avui les cartes ens han de parlar del que se'ns ve a sobre aquest estiu, al final. I ara jo voldria canviar de tercio, que diuen, però totalment, i pot semblar una banalitat, però la tercera pregunta que et volíem fer avui per veure què diuen el tarot, és ben diferent, és ben diferent. Bueno, ja ho saps tu que ara, ben entrat el juny ja, es celebrarà doncs, el Mundial de Futbol. Enguany són tres països que acullen doncs, aquest Mundial, és Mèxic, Estats Units i el Canadà. I home, una mica, jo no sé fins a quin punt les cartes són capaces de dir qui guanyarà el Mundial, no sé si això funciona així, però una mica sí que voldríem preguntar com anirà aquest Mundial. Estem en uns moments en què el món també compta. Ha d'haver-hi també molta seguretat. Pensa que els Estats Units doncs, també acullen aquest Mundial com Mèxic i com el Canadà. Es reparteix a tres llocs diferents d'una geografia molt relativament propera entre ells, no? Esclar.
2: Sí, però és el bueno, que jo comentava antes. Sí. Este Mundial está metido o se va a disputar, que no lo sé porque no tengo ni idea, en un centro que es un avispero.
1: Bueno, en el cas dels Estats Units sí, el Canadà no tant i Mèxic, però, pues, bueno, México, tampoc. Sí. Bueno, la pregunta és, les cartes ens poden dir qui guanyarà o no?
2: Pueden acercarnos muchísimo, incluso lo podrían decir.
1: Sí.
2: Jo
1: et pregunto, què faig? Et pregunto, guanyarà Espanya o val més que et pregunti qui té més possibilitats, aquest o aquell altre? O t'he d'anomenar països jo? Te'ls he d'anomenar?
2: A mi m'encanta que sí. Me hagan la pregunta directa.
1: Directa, molt bé.
2: Porque perdemos menos tiempo.
1: Vale. A veure, però ho dit que a l'atzar, perquè qualsevol altra persona o aficionat al futbol pot pensar en d'altres nacions, en d'altres seleccions. Jo pregunto, qui tindrà bones possibilitats, més possibilitats? Espanya, França o Argentina?
2: ¿Quién juega primero y quién juega el último?
1: Bueno, depèn. Hauríem...
2: Perdóname, porque yo no entiendo de fútbol.
1: No, hauríem de veure els partits, són partits que et classifiquen per les següents fases o no. Jo ja vaig al gra, jo ja dic al final. Va. Qui jugarà la final? Fixa't, et canvio la pregunta. Qui jugarà la final? Dos equips han de jugar la final d'aquest Mundial. A veure què et diuen les cartes.
2: Vamos a ver, sí. Claro, la pregunta és, si no sé...
1: Home, jo ja sé que això és difícil, vull dir, sí. Ja ho entenc. O dit d'una altra manera, prefereixes que et pregunti si Espanya jugarà a la final? No ho sé. Si creus que és una manera molt més fàcil de... No?
2: Hombre, también seria bona pregunta. Lo miramos así, si Espanya llega a la final.
1: Per exemple.
2: Vamos a ver. Yo pienso que no. Pienso que se va a quedar casi a las puertas.
1: Ja, és a dir, quines cartes... anem a pams, quines cartes t'han sortit? Ella barrejava, com sempre, ho dic perquè entengueu que ella es concentra amb les seves cartes i ara ha començat a treure cartes a l'atzar. Quines cartes han sortit i explica'ns què et diuen. Per què?
2: Me ha salido el
1: sí.
2: colgado.
1: El colgado. Molt bé.
2: Debajo del colgado, la
1: sí.
2: justicia.
1: La justícia.
2: Y debajo de la justicia... Me ha salido el mago.
1: El mago. Tot això que vol dir a la pregunta Espanya arribarà a la final? Ja he intentat fer-ho més fàcil. Espanya arribarà a la final?
2: Se puede llegar a la final, pero se va a quedar en la puerta.
1: O sigui, tu creus que tira endavant, va jugant, però a les portes de la final, no arriba a la final.
2: No, porque me salen fallos tontos. Y me salen fallos... No es que esté mal programada la jugada. Es que hay el fallo de una persona que comete, pues no lo sé, porque no entiendo de fútbol, un fallo.
1: Ah, caray.
2: Una caída, una tontería. Miles de historias que yo veo cuando veo la tele
1: sí.
2: y no la entiendo.
1: Molt bé.
2: Y eso implica la pérdida de ellos.
1: Clar. Clar, a mi m'agradaria saber si Argentina o Brasil arriben a la final.
2: Vamos
1: o França, clar, és que... És difícil perquè jo faria moltes preguntes concretant molt. Podríem demanar per Alemanya, podríem demanar per, clar, per molta gent que hi ha per aquí, no?
2: Bueno, el que siempre ha tenido fama de buenos, que yo...
1: Argentina, Brasil...
2: Argentina?
1: França està relativament forta, però jo et pregunto, el Brasil arribarà a la final?
2: No sé si és una cosita que... Espero que puede tener mucha...
1: A veure. Sí, perquè ara ja ens n'anem quasi de temps, però vaja, vinga, va, acabarem amb aquesta pregunta. El Brasil arriba a la final? Està traient les cartes, l'Anaïs, li surten, doncs, bueno...
2: De momento le sale diferentes... todo como triunfo.
1: Como triunfo, o sigui, el Brasil seria dels equips que poden tindre grans oportunitats.
2: Si no queda el primero, queda segundo.
1: Carai.
2: O sea que, además, viene como muy bien preparado.
1: Sí, sí.
2: Lo que a España no le he visto... Es como si a España le faltara...
1: Ja t'entenc.
2: Aquella chispita.
1: Bueno, tu has dit... Justet, no? Arriba justet, amb sí. Possibilitats, pues segurament, però justet, eh? Això és el que tu explicaves.
2: Para
1: eh?
2: Mí se quedan en la puerta.
1: Molt bé.
2: Y a mí me sale Brasil con energía, con
1: sí.
2: fuerza...
1: Que mira que jo et podia haver preguntat per Argentina, vés a saber, perquè en una final hi han d'haver-hi dos, no? Vull dir, per tant, vés a saber. Però sigui com sigui... Sí que sabem això, que Espanya, segons el tarot de les niñas, les sus niñas, no?, que dius tu, de l'Anaïs, això, les cartes del tarot de l'Anaïs ens diuen que Espanya justet, arriba justet, però no arriba a la final. Brasil té molts números de ser la triomfadora, i ja veurem si Argentina, doncs,
2: y Argentina
1: també...
2: Argentina también lo tiene.
1: También lo tiene, bien.
2: También lo tiene, pero es como que todavía le cuesta.
1: Molt bé. Anaïs, ho haurem de deixar-ho aquí perquè ens n'anem de temps, fins i tot mira, avui li donarem festa amb el Tian, el profeta de la República. Llàstima, perquè ell com a profeta, potser, no sé, seria capaç de dir-nos aquí, ja li preguntarem la setmana vinent, no?
2: Pues sí.
1: Segons ell, qui guanya el Mundial, què et sembla?
2: Sí,
1: a veure si coincideix amb les teves cartes, jo crec.
2: Sí, perquè tiene por ahí muchos cotillas.
1: Sí.
2: Explicar.
1: Bueno,
2: y a mí me gustaría saber ¿hasta dónde coincidimos, profeta? Si
1: quasi podríem fer una competició de veure qui ho endevina. Si tu amb el tarot o el profeta amb les profecies, no?
2: M'encantarà.
1: Seria del tot, no ho sé, interessant. Molt bé. Escolta, Anaïs, moltes gràcies, insisteixo. Avui no era una broma, ni molt menys. Era una manera, doncs, de tornar a explicar la simbologia al final d'una disciplina que ha format part de diverses cultures i que darrere de tot plegat també hi ha un pensament, una manera de veure les coses i què vols que et digui. Ho hem volgut experimentar i, per tant, ho hem fet d'aquesta manera, fent preguntes molt concretes. T'hem d'agrair, doncs, com sempre, que haguis volgut acceptar doncs, aquest experiment. Anaïs, moltes gràcies. Et desitgem un fantàstic dia de la treballadora i el treballador, perquè al final totes i tots som treballadors i treballadores.
2: Totalment.
1: Igual, al final, aquí penca tothom, tu. I res, ho deixarem aquí. A la nostra audiència també doncs agrair la seva fidelitat i desitjar-los un divendres festa de la treballadora i el treballador esplèndid, això sí, amb un programa especial de la República Santboiana aquí a Ràdio Sant Boi, amb alguns dels moments, diguéssim, més interessants del que portem de temporada. Per tant, és festa, però festa també radiofònica amb aquest especial de la República Santboiana. Sigui com sigui, moltes gràcies, que us vagi molt bé i que gaudiu d'aquest cap de setmana un pèl més llarg del que és habitual. Gràcies, fins la propera, fins dilluns, vaja.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: Ep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
3: Radioteatre. L'obra d'avui es titula La Vera Elis. Adaptació teatral d'Albert Estengre,

0: Ai, Aurora.
1: Que puc entrar?
0: Sí, és clar que sí. Mira, és que no t'esperava.
1: Ja ho sé. Potser t'hauria d'haver trucat abans de venir.
0: No, no hi fa res. És una sorpresa. Però ja m'agraden les sorpreses.
1: Que bé que m'ho diguis, perquè, per mi, això que faig ara també ho és una sorpresa.
0: Ah.
1: A l'aparador d'una botiga hi he vist una cosa que de seguida m'ha fet pensar en tu. I com que avui és el teu sant, te l'he comprada. Perquè no m'equivoco, oi? Avui és Sant Claudi.
0: Sí, sí, és avui.
1: Doncs té, agafa'l. Espero que t'agradi.
0: Què és?
1: Obre'l.
0: Oh, una bufanda.
1: Vermella. T'agrada?
0: Sí, sí, però... però quina calor, no?
1: No, home, que és de seda. Aquesta no fa suar, dona escalf.
0: Sí, em sap greu, però...
1: No te'n sàpiga, he tingut ganes de fer-te el regal i mira, no sé.
0: No, sí, gràcies. Volia dir que em sap greu, però és que no tinc res per convidar-te a prendre alguna cosa.
1: No passa res. Si tens una estona, podríem sortir a prendre alguna cosa.
0: Ah, sí, bona idea.
1: O encara millor, em podries acompanyar a casa, que ara que me'n recordo, tinc una ampolla de xampany a la nevera. Podríem brindar, no sé, pel teu sant, no? Què et sembla?
0: A casa teva?
1: Sí.
0: Tots dos sols?
1: Sí.
0: Bé, bé, anem.
1: Doncs vinga.

0: Jo sé que els hi costarà, però creguin-me, el que els hi explicaré va passar. Allò va ser cosa de l'amor o de les flors. No ho sé ben bé, però a mi això no m'hagués passat mai. Tothom estima la seva de manera. Jo crec que en Claudi el destí el va ajudar i va donar una empenta perquè es decidís. Tot va començar un vespre que el vaig anar a buscar.
1: Ja va, ja va.
2: Alfons, què hi fas aquí?
0: És divendres i són les 9. On vols que vagi?
2: Ah, sí. Passa, passa.
0: Ui, quina cara que fas. Que malament que et veig.
2: Jo? No.
0: Sí, tu. A mi no m'enganyes. Ens coneixem des de l'escola. Ja fa 2 anys que cada divendres sortim per veure què pillem i és la primera vegada que t'oblides que som divendres.
2: I què?
0: Doncs que és molt clar que te'n passa alguna.
2: A mi no em passa res.
0: Bé, com vulguis. Va, espavila't. Anem a buscar l'Aurora, que va dir que avui vindria amb una amiga.
2: No, a l'Aurora no.
0: Per què? Si et cau la bava cada vegada que la veus. La setmana passada a casa seva em va semblar que jo us feia nosa i tot, i ara no la vols veure. Ai, que no ho entenc.
2: No, sí, m'agrada, però...
0: Encara bo.
2: Però és que avui... no sé.
0: Avui què? Avui ja no t'agrada?
2: No, sí, m'agrada, però és que...
0: Ai, noi, mira que n'ets de caga dubtes. Si no fos perquè és molt clar que a ella només li agrades tu, jo ja li hagués dit alguna cosa. L'Aurora és molt maca.
2: Que jo li agrado?
0: I tant, que n'està de tu.
2: No.
0: A veure, qui va ser que divendres passat et va felicitar el sant que ha estat no sé quin dia?
2: Sí, dimecres.
0: Doncs ella divendres ja et va felicitar Sant Claudi. Ningú sap quan és Sant Claudi si no és que ho busca expressament. Ningú ho sap, però ella sí, ho sabia. Casualitat? No. Que no ho veus? Només amb això ja t'està dient que li agrades.
2: Ai, vols dir?
0: Divendres passat només tenia ulls per tu.
2: Bé, però tu també hi eres.
0: Però com si no em veiés?
2: Doncs a mi mai m'ho ha dit que li agrado.
0: Perquè no cal. Ella, de paraula, no t'ho dirà mai que li agrades. T'ho diuen d'una altra manera. Com que tots els sants tenen vuitada, no m'estranyaria gens que avui et fes un regal pel teu sant.
2: Ja me l'ha fet.
0: Ho veus? Quan?
2: Dimecres. Em va trucar i vàrem quedar.
0: Ai, no m'havies dit res, tu!
2: Va venir aquí a casa i després la vaig acompanyar a casa seva.

0: I tu pensaves guardar per tu. Digues, digues, què va passar?
1: No, res. Que em va fer un regal, mira'l. És aquesta bufanda.
0: Vermella, se't va declarar. I tu què li vas dir? Li vas fer un petó?
1: Jo? No, si només som amics.
0: Que no, home, que no. Li haguessis hagut de fer un petó. Que no veus que quedant només amb tu i amb una bufanda vermella pel mig i ja t'estava dient que endavant?
1: Ai, vols dir? Ai, és que jo... és que no sé, és que...
0: Ai, mira que n'ets de babau. L'Aurora és perfecta i tu encara li trobes pegues. Ai, no t'entenc, de veritat.
1: Ara que ho dius, ja m'ho va semblar que quan me n'anava ella estava esperant alguna cosa. Però és que, com que no em va dir res...
0: Ai, mare, com ets! Mira, ara tornem a casa seva. Et poses la bufanda i quan estigueu sols a un racó li dius que la bufanda t'agrada molt i li fas un petó. Perquè tu, l'Aurora, t'agrada, oi?
1: Sí, sí que m'agrada. Més que la bufanda, de fet.
0: Ui, quin si més pobre! Però si és perfecte. Però què hi trobes?
1: Ai, jo... no sé... Però és que saps què passa? Que jo a casa seva no hi puc arribar sense un regal per ella. Ella me'n va fer un de regal. Doncs jo n'hi he de fer un altre.
0: Molt bé, sí senyor, molt bé. Ella et diu que t'estima amb una bufanda i tu li contestes amb una flor ben fet, una gran rosa vermella.
1: No, no ben bé.
0: Ah, no? Bé, doncs el color que vulguis... Però el vermell és el millor color.
1: No, sí, el color m'és igual, però una flor no. Ha de ser una planta.
0: Gorrepa! No quedaràs bé, eh? Les plantes són per les àvies. El llenguatge de les plantes no és el mateix que el de les flors.
1: Sí, que hi quedaré bé amb una planta, sí.
0: Ai!
1: Home, és que tan perfecta que dius que és ella, doncs no ho és del tot. Al final d'una terrasseta que hi ha a Cal Aurora hi ha una paret d'allò més lletja. Amb la planta quedaria tapada i llavors sí que seria perfecta.
0: I fins que no creixi la planta t'esperaràs per dir-li que ella també t'agrada? Que no veus que llavors tu ja no li agradaràs a ella? El punt al que esteu vosaltres demana anar de pressa, home. No pots deixar-ho passar.
1: Massa de pressa vols anar tu.
0: Va, home, va. Deixa't estar i anem a buscar les noies.
1: No, primer anem a buscar la planta.
0: Estàs de broma?
1: No.
0: No, ja veig que no. Bé, doncs agafem un taxi i anem a les Rambles, que ara només són obertes aquelles de floristeries. Però què fas amb el telèfon? A qui truques ara?
1: A un taxi. No vull que em diguis garrepa perquè no és això.
0: Ai, no, no, segur que no. Vostè perdoni, senyor esplèndid. Taxi!
2: Bona nit. On volen anar? I, sisplau, no tanquin amb força les portes, que el cotxe és molt vell.
1: A la Rambla.
2: A quina alçada?
1: A la de les flors.
2: Bé, però a quin número volen que els deixi?
0: Ai, és igual, senyora. Tant li fa. El cas és que ens deixi a una parada on venguin flors.
2: Oh.
1: Plantes.
0: Ai, sí, flors no, plantes.
2: I és igual, perquè totes les parades de la Rambla venen flors i plantes. A qualsevol podran triar.
0: No, senyora. Moltes gràcies, però no caldrà triar res. El meu amic té claríssim que la noia amb la que es vol prometre li ha de regalar una planta.
2: Oh, i no seria millor una flor, si s'hi vol prometre?
0: Jo també li dic... Ho veus, Claudi? Ella pensa igual que jo.
1: No, una planta.
2: Perdoni.
0: No es preocupi. Ell és així, vol la noia, però es veu que casa seva no acaba de ser com ell se l'imaginava. Diu que hi té una terrasseta amb una paret lletja i li vol regalar una planta perquè li tapi aquella lletjó.
1: Ai, dit així, amb aquest to, sembla com si fos un caprici sense sentit.
0: Perdona.
2: Sí, ja ho entenc. No es preocupi, senyor, si jo ja el puc entendre. Però no li sembla que si li diu que li regala una planta perquè tapi una parella lletja de casa seva, ell es molestarà? I si s'espera veure la planta crescuda perquè ja vegi que la planta ha estat un bon regal, no haurà passat massa temps i ella llavors potser no recordarà de vostè?
1: Ai, ai, ai, jo no ho sé, tot això. Jo només sé que tot necessita el seu temps.
0: Senyora taxista, això que vostè ha dit, jo també li havia dit i res. Ell vol una planta per tapar el que no li agrada. A més, ella, aquesta setmana li ha regalat la bufanda vermella, la que porta, i no hi vol anar sense tornar-li el regal.
2: Sí, ja la veig, ja. És d'un vermell intens. Això vol dir que s'ha d'anar de pressa, fill meu.
1: No cal, senyora, no cal que corri. No hem quedat amb la noia fins d'aquí 2 hores.
2: No, perdoni, no vull dir que nosaltres hàgim d'anar de pressa. Volia dir la planta. No. La paret que ha de tapar la planta és molt grossa.
1: 2 pisos d'alçada. És la casa del veí. I per què m'ho pregunta?
2: Si la paret fa 2 pisos d'alçada, vol dir que la planta ha d'anar de pressa a créixer, perquè si triga gaire, la bufanda que ella li ha regalat es podria descolorir i ja no hi seria temps. Aquesta mena de regals, si no es cuiden aviat, perden intensitat.
1: Ai, vol dir...
2: Mirin, saben què? Anirem a un altre lloc. Tinc una amiga que no fa massa que té una floristeria, no massa lluny d'aquí, i té plantes molt exòtiques. Segur que en té alguna de creixement ràpid.
0: Bona idea.
1: Vol dir que cal anar tan de pressa?
0: Sí, home.
2: Sí, cregui'm, vostè necessita una planta de creixement ràpid.
0: Sí, home, sí, fes-li cas.
1: Bé, bé, bé, el que digueu.
2: Ja hi som.
1: És aquí? Ai, no li sabia, aquesta floristeria.
2: És que és nova, venen de pagès i en tenen molt. Pregunti per la mestressa, és la meva amiga. La dependenta els hi vendria qualsevol cosa. És jove i només hi entenen plantes.
1: Bé, ja és això, no?
2: Potser sí, però és millor que demani per la mestressa.
0: Ai, moltes gràcies per l'interès.
2: De res, fill meu. A les coses de l'amor tots ens hem d'ajudar, perquè cadascú és com és i costa de trobar. Però vagin, vagin, no s'entretinguin, que el seu cas demana anar una mica de pressa.
0: Passi-ho bé, tingui i quedis al canvi.
2: Gràcies i bona sort. I entri, no s'esperin a fora, que a dins hi ha molta gent que fa cua.
1: Hola, senyora, perdoni, perdoni. Perdoni, senyoreta, és que ja ens toca a nosaltres. Miri, voldríem una planta que quan creixi acabi tapant una paret.
3: Vol una planta grimpadora?
1: Segurament, sí, suposo.
3: Doncs qualsevol d'aquestes d'aquí li anirà bé. Aquella d'allà, a més, li farà flors un cop l'any. Ara torno.
0: No se'n vagi, senyoreta. I quan calcula que la planta taparà del tot la paret? Quant de temps?
3: Ai, a veure, ara som a la tardor. Jo calculo que d'aquí un any haurà crescut 1 o 2 metres.
1: Ai, no pot ser. Jo voldria que anés més de pressa. No en té cap altra de més ràpida, si us plau.
0: És que la paret és alta.
3: Aquella d'allà triga la meitat de temps.
1: Ai, encara és massa.
3: Vostè no vol una planta grimpadora normal. El que vostè vol és una planta especial. És per vostè la planta?
1: No, és per regalar una mica.
3: Ah, vet aquí. Sí, vostè demana una cosa especial.
1: Ai, no sé jo si especial o no. Jo vull una planta grimpadora, de creixement ràpid, no sé.
3: Sí, esperis un moment que aviso a la mestressa.
0: De fet, ens havien dit que preguntéssim per ella.
3: Ah, veus, ara l'aviso. Un moment, no se'n vagin.
0: Ets d'una manera, Claudi, que tot lo senzill se't complica.
1: Ai, què vols dir?
4: Bona nit.
1: Hola, bona nit, digui, digui.
4: La noia m'ha dit que vol una cosa especial. No s'amoïni, tinc el que demana. Però la llei em priva de vendre aquesta mena de plantes sense que el client accepti la plena responsabilitat de la compra. Li puc vendre la planta que demana, només si està disposat a signar uns papers.
0: Oh, tanta oficialitat, espanta.
1: És igual, sí que els puc signar, però que és gaire cara la planta?
4: No és per cara, lo dels papers, és per ràpida. La vol?
1: Sí, sí, i tant, i tant.
4: Doncs tingui'ls, signi aquests documents que jo vaig a buscar les llavors.
0: Això sí que no ho entenc. Et ven una planta de creixement ràpid i tot just planta les llavors.
4: És aquesta planta.
0: Perdoni, però aquí només hi ha terra i ben seca?
4: Sí.
0: I diu que això és una planta grimpadora de creixement ràpid?
1: Calla, Alfons, tu no t'hi posis. Perdoni, senyora, però on és la planta?
4: aquí, al mig del tes, i acabo de plantar una llavor.
1: Bé, però és que jo vull una planta de creixement ràpid, recorda, eh?
4: Sí, ja ho és. Ha signat els papers?
1: Sí, senyora, sonen aquí. Com es diu?
4: Pepita.
1: La planta, eh?
4: No, jo. La planta és una varietat poc coneguda de la hedera hèlix.
1: I diu que és grimpadora i de creixement ràpid?
4: I tant. Agafi la regadora, vostè mateix. Regui-la i veurà com va de pressa. Però abans de fer-ho, accepti'm un consell. Després de regar-la, corri. No trigui a regalar-la. I per cert, pagui'm abans de regar-la, que si no, no hi serà temps.
5: Ja la pago jo, la dependenta. Mentrestant, tu rega, a veure què passa.
1: Oh, sembla mentida. Ja ha brotat. Oh, i torna. Oh, i es mou.
5: Què? Ja surt?
1: Sí, ja té 3 fulles. No, 4, eh? Oh, i encara en surten més?
5: Sí, home. A veure.
4: Vagin, no s'entretinguin. Passi bé.
5: Agafa-la fort.
1: Però ajuda'm, que la branca ja arrossega.
5: Te la penjo a l'esquena, que si no ens entrebancarem tots dos.
6: Va tenir aquella branca a l'esquena. Les fulles que no paraven de sortir se li van començar a rapar la cara i s'enfilaven fins a les orelles. Per mi, que fins i tot li tapaven l'audició, perquè jo li parlava i no em contestava. Li deia que agaféssim un taxi. Com que no em contestava, me li vaig posar al davant. Des de la vorera em varen passar diversos de taxis. Cap es va aturar. Només un va posar l'intermitent, però de seguida el va treure. I no m'estranya. Quan el vaig tornar a mirar en Claudi, només li vaig veure les sabates. Era com un núvol dens de color verd i ple de fulles al seu voltant, movent-se sense parar. No diria que feia por, però sí una mica de respecte. No se sabia ben bé què era. Vaig pensar que si ens estàvem massa estona aturats, les branques lligarien les cames i no es podria moure. De manera que, empentes meves, el vaig fer caminar. I al cap de poc ja érem al portal de la casa de l'Aurora. Llavors ja no se li veien ni les sabates. Les fulles i branques que feia una estona que arrossegaven per terra el cobrien del tot i li donaven un aspecte com a mínim alarmant. Sort que era de nit, i a més de la poca claror dels fanals, pel carrer no hi havia gaire gent.
5: Va, Claudi, que ja hi som. Tu quiet, no et moguis. T'he deixat davant de la porta de Cal Aurora. Truco, tu quiet. Ara ella obrirà i li parles. Bé, és igual. Si no pots parlar, no passarà res. Suposo que ja parlarà ella.
7: Oh, però què és això? I aquí, qui hi ha? Què és aquesta vermellor? Ets tu, Claudi. T'has posat la bufanda. Surt d'aquí. No et tapis amb aquest arbre, ganàpia, que ja no tens edat de fer aquestes coses. Arribes a temps. Entrem a casa. Pero somos marionetas
6: bailando sin pinche. Ja els he dit. Jo crec que en Claudi els elements el varen ajudar. I és que si no, no s'entén. En Claudi compra una planta per tapar allò que no li agrada de l'Aurora. I malgrat tot, ell el vol, el reconeix i el crida, tot i que ell es tapa al darrere d'aquell fullam. I ell, i això és el més gros del cas, quan la sent s'oblida del fullam que el tapa i del per què el volia. Ai, senyor, sembla mentida fins a quin punt s'assemblen algunes plantes i l'amor. Ai, l'amor. Per fora pot ser tan bonic com per dintre enredat.

0: Mentider.
1: Mentidera, tu.
2: Mentidera.
1: Mentidera.
0: Sí, què? Que no t'agrada?
3: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
4: Els que expliquem històries...
0: En tenim un.
4: De què?
0: D'aquests cercles.
4: Mentides, mentides i més mentides.
5: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Continuo a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i tot seguit parlarem amb voluntaris i aprenents del Voluntariat per la Llengua del Servei Local de Català de Sant Boi, des del Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud, que recordeu formen part les ciutats del Prat, Viladecans, Gavà, Sant Boi i Castelldefels. Per tant, comencem per les presentacions. Avui tenim doncs un estudi de Miagrima de Ràdio Sant Boi ple de gom a gom i això ens agrada moltíssim. Comencem saludant a la responsable del Servei Local de Català de Sant Boi, la Núria Vidal. Núria, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, la Cristina Dòria. Cristina, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Saludem també a les aprenents, Montse Pedregosa, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: La Paquita Sánchez, benvinguda.
5: Bon dia, bon dia.
1: I també saludem els voluntaris, Miquel Boluda, benvingut.
6: Bon dia.
1: I el Josep Botia, què tal? Benvingut també.
7: Bon dia, Mònica.
1: Doncs som-hi, ens hi posem, perquè avui dèiem ara fora de micròfon que avui seria doncs com una d'aquestes trobades que feu entre voluntaris i aprenents. Avui es tracta d'estar una estoneta parlant en català. Per tant, doncs avui podeu sumar aquest còmput d'hores setmanals que feu, doncs l'estoneta que estarem ara. Comencem des del Servei de Normalització Lingüística de Sant Boi, al Baix Llobregat Sud, des de el Voluntariat per la Llengua, amb doncs la seva responsable, que és la Núria Vidal. Núria, podem fer una miqueta d'història, i és un programa que de fet des d'aquest programa, des de Ràdio Sant Boi, en parlem des del primer dia. És un programa que va impulsar el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que està gestionant territorialment pel Consorci de la Normalització Lingüística, que es va iniciar l'any 2003, i des d'aquell moment han format part més de 185.000 parelles lingüístiques. Ha tingut la col·laboració de més de 10.000 entitats i establiments. Hi han hagut moltíssimes parelles lingüístiques, més de 7.500, i han col·laborat més de 225 entitats i establiments. Això, doncs, en tot el voluntariat per la llengua. Sí. Esteu satisfetes de l'impacte que ha tingut?
2: Sí, sí. Aquestes dades que has donat és de tot Catalunya, sí. Va començar, com has dit, el 2003. Aquí Sant Boi va començar de seguida, el 2005 vam començar en col·laboració amb el que antigament era Òmnium, que era el grup d'acció cultural Loreig, que després es va integrar dins d'Òmnium. Per tant, portem doncs 21 anys aquí a Sant Boi amb el programa, i des de sempre hem vingut a la ràdio a explicar-vos com funcionava, fer tertúlies com les d'avui, i la veritat és que sí que n'estem molt, molt contents, molt satisfets.
1: Que parlem avui amb voluntaris, amb aprenents, però també són molt importants les entitats i els establiments, sí, que des de fa molt de temps també estan donant suport a aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, Núria.
2: Sí, sí, esclar, entitats aquí a Sant Boi en tenim unes quantes que també acullen aprenents, i d'establiments, després us ho explicarà la Cristina, en teníem força, uns 50 potser, però és que aquest any ens han sumat 90 i escaig de cop.
1: Ui, que bé!
2: I per tant tenim una xarxa d'establiments comercials a tot Sant Boi disposada a atendre la clientela en català.
1: Fantàstic. Sí, sí. Doncs avui que estem parlant d'aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, des del Servei Local de Català de Sant Boi, Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud, i ara parlem amb la tècnica de normalització lingüística, que és la Cristina Dòria, que ens acompanya, i estaria bé doncs començar a explicar. Quan diem Voluntariat per la Llengua, exactament de què estem parlant? Som-hi, ens apropem al micròfon ara. Doncs vinga, som-hi.
4: Doncs bé, el Voluntariat per la Llengua es basa pràcticament en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari que parla el català fluidament i un aprenent que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Bàsicament seria això, i per apuntar-se sí que has de tenir més de 18 anys.
1: Bé, aquest és el plantejament, i ara farem jo una pregunta ràpida als voluntaris i aprenents que avui ens acompanyen. En primer lloc, els aprenents, a la Montse i a la Paquita. Què us va motivar participar al Voluntariat per la Llengua? Comencem per la Montse.
3: Bueno, jo, perquè volia aprendre una mica més fluido el català, perquè lo parlo una mica malament.
1: No és veritat, però endavant, continua.
3: Pues només és per això, i com mai havia tingut temps i ara tinc una mica de temps, pues vaig decidir.
1: I després de participar al voluntariat, has notat que la fluïdesa és molt millor?
3: Sí, perquè jo quan tenia que parlar amb un grup de gent, o amb algú, sí. Com parlava malament, no volia parlar. I ara sí parlo, ara me dona el mateix, que m'equivoqui o no m'equivoqui, em dona el mateix.
1: Molt bé, doncs molt bona decisió. Paquita, què és el que et va motivar a formar part del Voluntariat per la Llengua?
5: Pues, per mi, parla en català, només. Només això.
1: Tu ja l'entenies, sí, parlaves una miqueta i vas dir, doncs em decideixo parlar més, vull tenir més fluïdesa.
5: Exacte, voldria pues, parlar amb tot el món que parlés català, pues, parlar jo també amb ells.
1: Una molt bona decisió també. I notes que aquesta fluïdesa...
5: Sí, sí, va molt
1: millor?
5: Bé. Sí. Va molt bé les tertúlies i va molt bé, o sigui, el voluntariat.
1: Les dues coses. I ara parlem amb els voluntaris, amb el Miquel i el Josep. Miquel, què et va motivar tu formar part del Voluntariat per la Llengua?
6: La meva motivació va ser el meu fill de 4 anys, que a l'escola l'engrescaven a continuar parlant en català per aportar fluïdesa als seus companys, i això em va engrescar a sortir del bucle d'estar enfadat i trist per les notícies, comentaris respecte a la situació vulnerable del català i el risc de que es deixi de parlar. I em va engrescar a fer alguna cosa per apropar el català al carrer.
1: Que bé, i des d'aquell moment parles sempre ja en català?
6: Sí? M'esforço per no canviar el català quan tinc una persona al davant que m'entén i parla en castellà, perquè l'important és que ens entenguem.
1: Fantàstic, i cap problema, oi que no?
6: Cap problema.
1: Josep, tu de quina manera et vas plantejar, doncs, vull ser voluntari per la llengua?
7: Jo és que fa ja molts anys que estic en el món aquest de... Jo vaig començar, soc mestre, bueno, mestre jubilat ara.
1: Mestre sí, sempre, oi? De mestre no et jubiles mai, oi que no?
7: Exacte. I ja he viscut fa molts anys, quan va començar el procés d'immersió a les escoles, jo estava a l'escola d'Enviure, que van començar el primer any, va ser sense immersió, en castellà i tal. I vaig viure tot el procés i l'esforç que va costar començar amb els pares, perquè els pares tenien reticència a fer-ho. Sembla que ara no seria així, però bueno, en aquell moment sí. Bueno, després he continuat en el món de l'ensenyament, vaig treballar a serveis educatius, de donar serveis a les escoles, i bueno, això del... Quan m'he jubilat, pues, he continuat amb la idea aquesta de que potenciar el català, que la gent parli el català, i bueno, donada la situació que tenim, que ara suposo que comentarem.
1: Sí.
7: I bueno, això, jo estic aquí ja fa 2 o 3 anys que tinc parella de lingüístiques, i ara el curs passat ja vaig començar amb un grup de tertúlia, que és un segon pas per la gent que vol continuar amb el tema, sobretot els aprenents, com l'ha dit la Montse, no? Que ella potser amb la seva parella lingüística parla més, no? Però això de trobar-se en grup i començar a parlar en grup quan hi ha molta gent, doncs ja és un primer pas molt important.
1: I el Miquel i el Josep, què us ha aportat en la vostra vida diària a formar part del voluntariat, és a dir, ser voluntaris? Perquè hem parlat amb les aprenents, que està claríssim, no? Guanyar fluïdesa, guanyar seguretat quan parles català, però a vosaltres què us ha aportat? Miquel.
6: A mi m'ha aportat trobar persones molt diferents amb el mateix interès, parlar català, conèixer la realitat d'altres persones i veure com es sent tan diferents. Al final ens passen les mateixes coses i ens afecten les mateixes coses. Sento admiració per l'aprenent Saida, que parla àrab, berber, castellà i ara català, i té 3 fills i pot amb tot. Sento admiració per la Montse, l'altra aprenent, que per circumstàncies de la vida, essent catalana, va deixar de parlar i pensar en català, i ara hi ha tornat. Admiro el seu esforç i compromís en fer realitat que el català sigui una llengua parlada al carrer. I a nivell personal, com sóc molt xerraire i fer de voluntari, em dona l'oportunitat d'escoltar les persones que tinc davant i m'agrada de molt l'experiència de l'escolta perquè m'ajuda a créixer com a persona.
1: I el Josep?
7: Ja no puc dir molt. No, és molt semblant. La relació que estableixes amb la gent sempre t'enriqueix, no? Aleshores, i si veus que aportes el teu granet de sorra a que el català doncs es pugui tirar endavant, encara que hi ha moments és una mica d'un pessimisme, no? De la situació que tenim amb la nostra llengua, no? Però bueno, això, la relació personal que s'estableix, els vincles que estableixes amb la gent i el que sempre t'aporta la gent és, en una relació sempre ja és enriquidora.
1: Amb la Cristina Dòria, que és la tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, podíem repassar una miqueta les xifres, no? Parlem de quantes parelles lingüístiques, per exemple, tenim hores d'ara, i també parlem de les tertúlies, perquè ho han esmentat tots els nostres convidats, i estaria bé també explicar exactament què és. Comencem per les xifres, quantes parelles?
4: Aquest últim any a Sant Boi...
1: Ens apropem al micròfon, si no, ara.
4: Aquest últim any a Sant Boi s'han creat un total de 80 parelles lingüístiques, i de tertúlies se n'han fet 3. Ara mateix n'hi ha 2 d'actives, una a la Biblioteca Maria Aurèlia Campmany i l'altra al centre de l'Olivera, que és on fem els cursos.
1: Fantàstic. Diem els perfils d'una persona voluntària i una persona aprenent. Com ha de ser una persona voluntària que vulgui participar al Voluntariat per la Llengua i que ara potser ens escolta i diu, doncs m'engresca la iniciativa i vull participar-hi?
4: Vale. Un voluntari simplement ha de saber parlar a català fluidament, no ha de ser un professor, simplement doncs, és una persona que s'ofereix a donar part del seu temps a una altra persona que necessita agafar més fluïdesa.
1: D'acord.
4: Bàsicament seria això.
1: I un perfil d'aprenent que vulgui participar al voluntariat per la llengua com a aprenent?
4: Un aprenent seria aquella persona que té coneixements bàsics de català, o sigui, pot portar una conversa senzilla, però que necessita agafar més fluïdesa, això que deien ells. Bàsicament seria això, però no demanem molta més cosa, la veritat és que simplement això.
1: Doncs avui estem parlant del Voluntariat per la Llengua, de les parelles lingüístiques que tenim a Sant Boi de Llobregat, i dèiem que igual d'important és la feina dels voluntaris i aprenents com de les entitats i establiments que s'afegeixen, que fem aquí una crida per si es vol afegir alguna entitat o associació més o algun establiment comercial més o alguna empresa, però ja podem donar també xifres, això que deia abans la Núria, no? Perquè sí, és molt important les entitats, associacions i establiments comercials que s'han afegit.
4: Sí, sí, sí, perquè fins ara en teníem com 60, 65 establiments adherits i ara en els últims mesos hem rebut 90 adhesions més com a resultat d'una campanya al comerç del Departament de Política Lingüística. I llavors ara estem a tope de feina repartint diplomes, adhesius i tot això.
1: Quin compromís ha de prendre un establiment o una associació que vulgui estar al Voluntariat per la Llengua, Cristina?
4: O sigui, el compromís és d'atendre els clients en català almenys durant 2 anys, a la mesura que sigui possible, evidentment. I després al cap de 2 anys sí que s'ha de renovar aquest compromís i així també fem el seguiment i si necessiten qualsevol cosa, doncs, perquè també oferim assessorament lingüístic per si tenen algun dubte amb la retolació i tot això.
1: Això tant establiments comercials, empreses o associacions, entitats,
4: sí, entitats,
1: això és igual. Sí. Visualment què veurem? Quin tipus de rètol veurem en aquell establiment o en aquella associació? Ho dic per identificar que ha estat adherit al Voluntariat per la Llengua i que no canviaran d'idioma quan alguna persona potser s'expressi en dificultat o directament no en parli.
4: Sí, els podem distingir perquè hi tenen un adhesiu del voluntariat en el vidre que posa estar ben col·laborador amb el BXL quan parles fas màgia o alguna cosa així.
1: Sí.
4: I d'aquesta manera doncs, tu t'assegures que en aquest establiment t'entendran en català. Sobretot pot interessar també a la gent que està estudiant català, que sap que és un espai on pot practicar-lo.
1: Aquesta campanya del voluntariat per la llengua, especialment aquesta darrera que dius, quan parles fas màgia, que em sembla perfecta, meravellosa, és molt bonica aquesta frase, Núria,
2: sí.
1: Ja la vam explicar en el seu moment,
2: sí.
1: Quan parles fas màgia, i és veritat,
2: és veritat.
1: Quan parlem fem màgia, i si parlem en català, i més parlant del voluntariat per la llengua, doncs és clar. Clau, no això?
2: Sí, de fet és el que deien ells, no? La màgia que s'estableix amb les relacions entre persones i la màgia que que es genera, doncs ja incrementant l'ús del català, sí, sí.
1: Fem una crida i farem després una roda, però comencem per la Cristina. Fem una crida, doncs, a aquelles persones que potser dubten, no tenen clar ser voluntaris, ser aprenents, com els animaríem, Cristina?
4: Jo els animaria dient que és una oportunitat ideal per millorar la fluïdesa, si és en el cas d'un aprenent, ampliar el vocabulari i més enllà també de l'aprenentatge que puguis fer del català o de la fluïdesa que puguis adquirir, també es tracta com de passar bones estones compartint experiències i jo diria que s'atrevissin a apuntar-s'hi perquè és una experiència molt maca tant per a l'aprenent com per al voluntari.
1: Doncs ara explicarem casos d'aquests aprenents i voluntaris, com queden, quan queden, algun de què parlen, i ens ho explicaran ells i elles mateixes per fer-nos una idea d'en què consisteix a la pràctica el voluntariat per la llengua. Comencem, per exemple, per les aprenents, la Montse i la Paquita. Vinga, som-hi, Montse. Qui és o qui són les teves parelles? Perquè a vegades no només són parella, a vegades sou trios, eh?
3: Sí,
1: sou tres persones, eh? Sí, lingüísticament parlant.
3: Sí, sí, sí.
1: Lingüísticament parlant.
3: Sí, sí,
1: no, no, no.
3: Sí, sí.
1: Lingüísticament. Montse, digues.
3: Jo soc amb el Miquel,
1: sí.
3: Però ve també la Saida.
1: Molt bé.
3: Perquè primer anava la Saida, però a mi me feia una mica de vergonya i vaig dir si podia anar amb ells. Perquè
1: bé.
3: Així estava una mica arropada.
1: Molt bé, per
2: sí,
1: tant, sou tres.
2: Perdó, sí. Les parelles estan, sí, molt bé, però funcionen també molt els grups de tres, precisament pel que diu ella. Perquè si et trobes amb una altra persona que no coneixes i has de parlar català, doncs potser al principi costa una miqueta de trencar la barrera.
1: Sí,
2: i amb
1: sí.
2: dos, que hi ha dues, sí, persones com tu, doncs sembla que et sents més acompanyat.
3: Sí, perquè
2: i funcionen molt bé.
3: La Saida ja la
2: coneixies.
3: Clar. Llavors ja me va resultar millor, però però cap problema, perquè jo el primer dia que vaig veure en Miquel és com si l'hubera conegut tota la vida.
1: Molt bé, quan quedeu?
2: La màgia.
1: Sí, la màgia, veus? La màgia.
3: El dilluns.
1: Els dilluns a on quedeu?
3: A l'Olivera.
1: Molt bé, i allà feu les vostres xerradetes,
3: sí.
1: De quant de temps? De quanta estona?
3: Una hora.
1: Una hora, molt bé.
3: Sí.
1: I la Paquita?
5: Hola, vaig començar amb un senyor que es diu Ernest, molt maco, és d'aquí de Sant Boi i va començar fa 21 anys
1: el voluntariat per la llengua,
5: l'home, sí,
1: sí, sí, sí.
5: I bueno, molt bé, la primera, per exemple, trobada vam estar 3 hores.
1: 3 hores?
5: Sí. Però el més maco era que parlaven a lo millor, pues, no sé, pues, a ell li agraden molt les cotxes i jo tenia una relació també amb els cotxes i bueno, pues què passava? Que tenia ell amics i jo, bueno, amics comuns.
1: I no ho sabíeu?
5: No. Molt maco. Però bueno, de conversa qualsevol, tant d'història com qualsevol cosa.
1: Molt bé, quan quedeu?
5: Els dijous.
1: Sí, a on? A l'Olivera també?
5: Bueno, ara a l'Olivera perquè els dijous tinc classe,
1: sí.
5: I llavors quedem allà dalt, però sí, al costat, en una cafeteria.
1: Fantàstic, doncs aquesta és l'experiència de les aprenents, de la Montse i la Paquita. I el Miquel i el Josep? Miquel, ja una miqueta ho han explicat, les companyes,
6: sí,
1: no?
6: Sí. Quedem al Casal Olivera,
1: sí, sí.
6: Ens posem a la sala d'estudi en grup per no molestar ningú, i allà la fem petar.
1: I parleu de quins temes?
6: Parlem de tot, perquè som tots tres molt xerraires i els temes surten sols. També s'ha de dir que el servei ens dona una guia,
1: sí,
6: per anar tractant temes, però la veritat és que no tenim problema perquè surten sols i parlem de situacions personals, dels fills, de la parella, de les nostres preocupacions.
1: I el Josep?
7: Bueno, jo vaig començar fa 2 anys ja amb un trio també, que va,
1: sí,
7: molt bé,
1: sí,
7: perquè bueno, dona més joc,
2: més joc, sí, sí.
7: relació interpersonal entre dues persones que no es coneixen sempre és més, no? Més difícil. Mm. I el trio va molt bé, era una parella colombiana. I va molt bé. En principi eren, em sembla que eren 5 hores, no? Les que s'havien de fer, o 10 hores. 10 a la parella, sí. Van durar 2 anys i encara tenim, vull dir, ens parlem per WhatsApp i tal, i com va i no sé què.
1: I ara mateix?
7: I ara estic amb el grup de l'Olivera,
1: sí.
7: De la Tertúlia.
1: Sí.
7: Jo, ja l'any passat van tenir allà a la biblioteca, sí. Rubio Balaguer. Allò no va quallar, perquè era el matí, aleshores fallava molta gent i tal, no va tenir, però bueno, aquest any fabulós, molt bé, la gent molt maca, participa. El que fem és, així com tu dius que parles de lo que surt espontàniament, el grup ja has d'anar una mica més dirigit i més plantejar idees i com fer-ho i tal, perquè si no s'esgota la cosa. Aleshores el que fem és parlar, fan torns, bueno, el primer dia ja tens ple en les presentacions i cadascú passa allà d'on ve, què vol i tal. Després hem parlat de coses més actuals i el que vaig veure és que sí, la necessitat de que la gent que és molt més reservada,
1: sí.
7: es veiés obligada, perquè si no hi ha el típic que li costa més i queda, no, aleshores forçar-lo. I vam fer la idea de fer una ronda de que cada setmana es preparés un tema, es posa el tema que s'ha preparat i els altres li fan preguntes.
1: Molt bé, així tothom té l'oportunitat de parlar.
7: Sí, clar.
1: Està molt bé.
7: No, això ja vaig veure l'any passat, que hi havia gent que no... el nivell d'expressió o de dificultat d'expressar-se era més gran i es quedava molt enrere, no? Aleshores, d'aquesta manera, doncs, es força que la gent parli. I, bueno, ara en portem 3 o 4 sessions i cadascú ha anat parlant del tema
5: han
7: que li
5: ha interessat. Han sigut molt macos, sí. Ja han sigut molt macos perquè ha sigut, per exemple, hi ha una persona que era de Colòmbia.
7: De Colòmbia, sí.
5: I llavors va explicar... I una explicació tan bonica de tot, una mica de política, però molt poc, natura, de tot. I va expressar unes opinions tan macos de lo que era el seu país, que a mi m'ha agradat molt. Sí. I parlava molt bé, molt bé. I, bueno, i després nosaltres fem preguntes o demanant potser altres coses.
1: Doncs avui estem parlant del voluntariat per la llengua del servei local de català des de el Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud. Tornem amb la Cristina Dòria, que és tècnica de normalització lingüística, i insistim de quina manera, si algú que ens escolta i vol formar part d'aquest voluntariat per la llengua, vol ser aprenent voluntari o és una entitat o és un establiment comercial, com ho pot fer per sumar-s'hi?
2: Per correu...
4: Sí, perdó, ara m'he quedat en blanc. Sí, pot apuntar-se a través de la nostra web, que és el bxl.cat, o també venir presencialment al centre de l'Olivera, que és on fem els cursos.
1: Molt bé, diem el número de telèfon, que és el 93 652 95 85. Núria, que és una manera potser més ràpida, per tenir alguna informació de manera immediata, i després ja queda amb vosaltres, no, Núria?
2: Sí, tant i tant. Us poden acostar personalment, trucant per telèfon, des del web del Voluntariat per la Llengua també. Tenim un correu electrònic del voluntariat, que ara mateix no recordo, no sé si el tens, Cristina.
4: Jo tinc la web, que és la bxl.cat.
1: Fantàstic.
4: El correu electrònic ara mateix no
2: el tenim present, però és igual, trucant al 93 652 95 85,
7: ja sí, es poden...
2: Sí, exacte.
1: Molt bé, fem una ronda per si alguna persona que ens escolta i dubta, té vergonya, no sap si participar o si no, de quina manera l'animaríeu? Comencem per la Montse.
3: Jo que feia molta vergonya, ara, mira, si estic bé i m'agrada, que estic amb el Miquel, amb el Josep al grup i a la COPE amb la Mercè.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do.
3: Sí,
1: d'aquesta, això és una mostra de que sí o sí anirà molt bé i animes a que la gent s'inscrigui, oi?
3: Sí.
1: Molt bé, Josep. Com els animem?
7: El voluntariat, la persona voluntària, bueno, si sempre ha tingut aquesta inquietud d'aportar, no? Sobre algun tema que sigui, pues el tema del català pot precisament doncs desfogar els seus desitjos de col·laborar i de recolzar això. I als aprenents, a veure, no solament aprendran català, sinó que tindran relacions amb altra gent que l'enriquiran i que, bueno, la por de llançar-se serà un moment, però que després ja tiraran endavant i els hi anirà molt bé.
1: Sí, a Paquita.
5: Bueno, pues que trequin tot i baixin i res. Segur que li agradarà, perquè n'hi ha molta gent molt maca que té moltes ganes d'aprendre i moltes ganes d'ensenyar. I bueno, res, animar-se.
1: Miquel.
6: Que es llenci i demani que li
1: parli... El micròfon, si no escolten.
6: Que es llenci i demani que li parli en català i pregunti el que no entén. I els catalanoparlants ens demanaria, i m'incloeixo, que no canviem el castellà quan la persona que tenim davant ens entén. La llengua s'ha fet per comunicar-se i crear ponts de diàleg. Quan parlem en català no faltem al respecte a ningú. Estem convidant a parlar en català i a respectar-nos a nosaltres mateixos i a la nostra llengua.
1: I la Cristina, de quina manera doncs també animaríem a la gent que ens escolta doncs que aquesta vergonya, potser aquestes excuses que a vegades es donen per no acabar d'atrevir-se a parlar en català, sigui aprenent o voluntari, com els animaria?
4: Doncs jo sincerament he vist que tant els aprenents com els voluntaris han quedat molt contents de l'experiència. De fet, quasi tothom vol repetir, a no ser que els surti alguna feina o altres coses que no puguin fer-ho, però m'he adonat que tant el voluntari com l'aprenent guanyen molt amb tot això. I jo crec que tant el voluntari com l'aprenent el primer dia sempre tenen com aquella vergonya, no?, de parlar perquè no es coneixen. Per tant, no és només la vergonya de l'aprenent que no sap parlar català, o sigui que li costa, sinó que també del voluntari, perquè no és una persona amb qui la conegui i no ha parlat mai. Per tant, doncs jo els diria això.
1: Abans en parlàvem del compromís d'entitats o establiments. El compromís de voluntaris i aprenents, quin és?
4: El compromís és de quedar durant 10 setmanes, una hora a la setmana. Després, quan acaben aquestes 10 sessions, si volen repetir, ho poden fer fins a 30 trobades en total. Un cop fan les 30 trobades, després la parella sí que es tanca i si algun dels dos participants vol, se'n crea una de nova.
1: D'acord, doncs aquest és el plantejament d'inici i de continuació del voluntariat per la llengua a la nostra ciutat. Núria, pràcticament per finalitzar, impressions del voluntariat per la llengua, valoració general i també animar, no?, aquesta gent que potser encara doncs, no ho té clar.
2: Sí.
1: Com ho fem?
2: Bàsicament el que ha dit la Cristina, que les persones que volen aprendre a parlar català, doncs que s'hi apuntin, si ja el parlen una mica per practicar-lo, perquè sens dubte els ajudarà molt, però també valorem molt el paper dels voluntaris que fan possible això. Jo des d'aquí, si em permets, voldria fer un agraïment en nom del Consorci i del Servei Local de Català, tant als voluntaris que tenim que hi dediquen moltes hores, com també als aprenents per l'interès que tenen de voler practicar la llengua.
1: D'acord.
2: I per acabar, si em permet, ja hem trobat
1: les dades
2: de contacte.
1: Sí.
2: Doncs l'adreça de correu electrònic que et deia era sbxl.samboy@cpnl.cat.
1: Fantàstic, hi ha un número de telèfon també, 93 652 95 85.
2: Sí, i també tenim un mòbil, que és el 634 722 723. O sigui que, i si no, venint a l'Olivera.
1: Maneres de comunicar amb el voluntariat per la llengua quasi són infinites i no hi ha excusa.
2: Exacte, no hi ha excusa. Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, ha sigut també molt enriquidor. Jo crec que hem fet una fotografia perfecta del que és el dia a dia del voluntariat de la llengua a la nostra ciutat. Així que moltíssimes gràcies als voluntaris, al Miquel Boluda i al Josep Botia, gràcies per venir i explicar el vostre dia a dia com a voluntaris per la llengua. Gràcies.
6: Gràcies a tu.
7: A tu.
1: Gràcies també a les aprenents Montse Pedregosa i Paquita Sánchez. Gràcies per venir i per la vostra implicació també al Voluntariat per la Llengua.
5: Gràcies també a vosaltres.
1: I gràcies també a la tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, Cristina Dòria, per apropar-nos al voluntariat aquí a la ràdio. Gràcies.
4: A tu.
1: I també a la responsable del Servei Local de Català de Sant Boi, la Núria Vidal. Gràcies fins la propera.
2: Sí, gràcies sempre a tu, perquè sempre ens obres les portes perquè vinguem a explicar les nostres cosetes.
1: Gràcies i fins la propera. Bon dia. I recordeu aquesta frase tan bonica, eh? Quan parles fas màgia.
2: Exactament.
0: Dies de ràdio amb Mònica Santa Creu. Dies de ràdio amb Mònica Santa Creu.

0: faccio tutta catalana. Figa flower, ce l'ho cartiti. Dei, dei, dei, sembra buona compagnia. Se ti arriva l'invitazione qua, la consulta. Figa flower.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
2: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
3: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
2: Quinze minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia, moment d'obrir aquest espai, comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui marxem al carrer Cristòfor Colom 54, és a dir, cobrim la porta de bat a bat de Cheesecake House Sant Boi. I saludem el seu gerent, que és el Jordi Mera. Jordi, què tal? Molt bon dia, benvingut al Dies de Ràdio.
4: Bon dia, Mònica, què tal? Com estem? Molt bé.
2: Doncs molt contenta perquè ens deies que és la primera vegada que visites els nostres estudis, oi?
4: Sí, la primera vegada que estem a Ràdio Sant Boi i és un plaer per mi estar aquí i poder comunicar.
2: Doncs un plaer per mi també, per nosaltres també, acollir-te i que ens expliquis aquest projecte, com va néixer. Ara ens ho dius. Doncs, com dèiem, Cheesecake House Sant Boi està al carrer Cristòfor Colom 54, amb nosaltres el seu gerent, el Jordi Mera, però que allà no només, que també hi ha molts tipus, ara ens ho explicarà, de maneres de menjar un cheesecake, sinó que també tenen catering, fan doncs degustacions, si teniu un event també us poden fer tot el que necessiteu per aquest event, i també esmorzars. Comencem per aquí. Jordi, ens deies, esmorzars com els d'abans.
4: Sí,
2: ara no sabem esmorzar. Ara esmorzem molt malament, Jordi, ara.
4: Sí.
2: Sí, sí o no?
4: Y nosotros lo que buscamos un poquito con Cheesecake House es salirnos de esta tónica y volver, tornar una mica a lo que era d'abans, ¿no? Lo d'antaño. Comencem pel pa. El pa nostre, jo no faig pa. El pa me porta la colonia Whale,
2: que es el top del pa, muy conocido por el consumidor.
4: Uh-huh. Y nosotros usamos este pan. ¿Qué hacemos? Gastamos todas nuestras energías en el cheesecake y en los desayunos. Los desayunos están creciendo tanto así que la gente viene a comer. O sea, ya se está convirtiendo en comida.
2: Sí, es un esmorzar dinar.
4: Correcte. Sí. Llavors nosaltres fem l'entrepà d'abans, en el pa d'abans, en les olives, en les patates, en lo que té que ser un bon esmorzar para tener fuerzas para todo el día. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Nosotros no tenemos el típico bocadillo de bacon queso o lomo queso, sino que el lacón, por ejemplo, tenemos unos bocadillos con lacón que están teniendo un tiro muy grande. Los embutidos vienen de Puig Rey, y hay un bocadillo de tortilla francesa con chorizo picante de Puig Rey que se ha hecho el rey de la fiesta.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
0: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
5: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
4: Vine a una nova gravació en directe del programa.
5: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
4: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
5: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al bell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
2: Ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
3: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, que són què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
1: Per què?
2: Ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus. Molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique,
1: hi ha pique i és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, clar, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Ei. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places... però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no, és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui més qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes del sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò de poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? de poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes, puntualment, aquest era l'origen baixmedieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978. tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República el va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, el Bel Roig, l'any 1960, que alhora era el cap de Feti de les Jons del nostre poble, d'estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Ai. Sí, bueno, és això que ja no té res a veure amb l'institució original. Ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bueno, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, no ens has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina.
0: Potser en un programa que, futur, que ha promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com m'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res. Perdó.
0: Per què Pound Gang a l'Esquadra?
2: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos, policia és
1: la policia és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per exemple. Bé, doncs,
1: aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració.
0: És que, clar.
1: Esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè... Però és el que ve a fer la Il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiqué, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Però, uau!
2: Hi havia... Tots sabíem avui... que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno.
1: Dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això. Quan...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. Advocat a Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No,
0: obri.
1: Rescolta't el programa.
0: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però, i que quan es redescobreix el terme en la Il·lustració, és el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu estàs dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de l'economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. I per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent, o sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs, o sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas. Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els nous, o sigui, els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals, feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir i de finançar les guerres modernes, etc, etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat. I també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superseria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte, i per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
1: Si estigués el Sergio, et diria que sí.
0: Sí?
2: Clar, clar, clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les bullangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
0: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les bullangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
2: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1837-33. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat els... L'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'escindeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrareialistes, els que estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonismo». D'aquesta forma, és, clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest body és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: M'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
0: És raro.
1: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no? De que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
2: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara... Bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc. Això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policia només el cos de policia.
0: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot en el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
2: Clar.
0: Tot aquest procés de, entre comedes, d'embut, no?, una miqueta, va ser molt llarg.
2: Sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúbliques i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que està

0: al Regne Unit o a França ja sí que es parlava de la policia.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
3: Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: que sé, no fue por casualidad. Buenaventura Turrubi, Ascaso y García Oliver.
1: Recte final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, d'una manera descarada.
1: Perdó, però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon
3: programa.
1: Que,
3: dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, quan el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... no per culpa del proletariat precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: En Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
3: És que...
1: Vale. Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem en aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres.

0: dels carrers, etc. I per tant, en un inici els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
1: Això afortunadament ha canviat.
0: Això... Què passa?
2: No, res.
0: Ah, vale, m'han frenat. però sí, o sigui...
1: Veus una broma on no la hi ha?
2: Clar, és veritat.
0: Però, igualment...
1: Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius aquesta gent és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors, això ja no passa.
2: No. D'això va anar a la cançó de Pau Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot al final. Sí.
0: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
1: El que vale, vale, i el que no municipal. Sí.
0: A mi em van advertir de no obrir l'aixeta, però no ho estic
2: No he estat jo. O sigui, sí, està bé.
1: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale, vale, i el que no, humanidades. Mm-hmm. Que vale, vale,
0: és una venjança.
1: A sociales.
0: Una venjança,
1: sí. Qui s'ho fem per això, doncs... Pues...
0: Sí. Però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte potser els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
2: Bueno, és el referent que sempre ets ve al cap, no?
0: Sí.
2: En què es basava aquest model ciutadà?
0: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
1: Bueno, hi arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no? Per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
0: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
2: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
0: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció. Als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser escombrat, és una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu. Als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un... des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
1: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units, no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
0: I de fet, quan veiem aquesta, els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
1: Es dedica
0: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que les, no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però...
1: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
0: O
1: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia o un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres... O...
0: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
2: les altres,
0: que ens agraden
1: per les que
0: són les que són reprimides pel que sigui.
1: Bueno, ens agraden. Quan es fan, sabeu que Europa és els únics llocs on la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
2: Això és interessant.
1: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria rebel·lió, tria resistència, aquí guanya l'imperi.
2: Per què? Per què serà?
0: Bueno, és com l'empresa aquella de Palantir que li posen el nom de... Bueno, és igual.
2: Palantir, no?
0: Clar, és igual.
1: Bueno, van a cara descoberta.
0: Sí.
2: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
0: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem
1: identificar... És el que fem contínuament aquí.
0: Clar, és del que va.
2: És el que fem a les forces de treball.
0: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural, o sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
1: Que estem sinó el paleolític. Que tu veies una valla...
0: I l'agafaves.
1: I
0: que tenies gana i agafaves menjar.
1: Un mamut i te'l menjaves, home.
0: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
2: Està tancat en cap nau.
0: Exacte.
2: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
0: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
2: I
1: la tercera raó
0: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat dels rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... Però ja des d'un començament, les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
2: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
0: Sí.
1: I gent que no sap restar, o no sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
2: i
1: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat de humanístic i arriben 15.
0: Perquè quin vale.
2: Cap a xau.
1: Cap
2: a xau.
0: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
1: Molt bé, doncs crec que... No sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
2: Tens 30 segons.
1: Podem donar el remat del programa.
0: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és... el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
2: Molt bé.
1: I hem de dir que sempre saluden, són molt educats. Sempre saluden.
2: Molt bé, Martí, t'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks, i també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics, així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
0: No, a vosaltres.
2: Alberto, moltes gràcies.
1: A tu.
2: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Als esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà, amb un bon sol, només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és a l'àmbit de la justícia.
0: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 10:45 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matí.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
0: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
11: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
10: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
12: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
10: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
13: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
15: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
14: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
15: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
14: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat. 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. ja que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
17: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
18: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
17: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
16: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
20: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
19: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
21: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
19: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
22: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i sobretot posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
19: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: El consorci del campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
23: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic, un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova facultat de farmàcia i ciències d'alimentació que situarà a Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
24: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
23: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
0: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
25: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu, tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
2: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
25: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà 3 escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
5: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
4: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
7: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
6: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
0: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
8: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
26: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
8: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
27: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
8: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esports Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
3: Hem de ser conscients de que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat, i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
8: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
9: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo, y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases, y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB, y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
8: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cuat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.

0: quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Daigico.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Tu, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport abans als ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió. Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà, amb un bon sol, només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
8: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
8: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
9: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posant-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és a l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment, ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, s'ha

0: executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
1: Que el govern assuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
0: Feijóo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
2: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
3: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
4: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
3: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema No a la immigració defiende España. El partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
5: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
3: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
2: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
6: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
7: Notícies en xarxa.
2: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
9: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
8: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut

0: Salut Pública és la tendència dels estius sufocants.
1: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
0: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
2: Gairebé 3/4 de 3 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre, amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
2: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
4: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
5: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
6: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament, era com el de juny.
7: Sí, no vull estudiar cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
4: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3/4 de 3, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
10: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
9: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
11: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
9: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de Pimec.
12: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
9: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
2: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
13: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
14: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
13: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
2: I és moment per a la cultura. A prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
16: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
15: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
2: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com sempre, fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
18: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies, a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i irrepetibles a la Santa Tecla del 2026.
17: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
2: I moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
19: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
20: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
19: A la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Costia deixa el Centre d'Esport Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esport Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
21: Hem de ser conscients de que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
19: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
0: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
19: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López. En nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
3: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes a molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
1: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
2: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
1: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot, sí, que sí, hem estat aquí donant, bueno, fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
3: Et trobarem a faltar.
1: I jo a vosaltres.
3: Però ens retrobarem.
1: Segur, estic segur.
3: Aquí o en un altre lloc.
1: Gràcies.
2: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i la benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, que quedem amb boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. Ràdio
1: Sant Boi. L'Emma, d'11 anys, no vol anar a l'escola. Cada matí li fa mal la panxa o el cap. Potser és cansament, pensen els pares. Deixen passar uns dies i amb les setmanes tot segueix igual. Decideixen anar al metge i, aparentment, l'Emma està bé de salut. Però ella sap que no, no està bé. S'aixeca d'hora, busca excuses i es tanca sempre al lavabo més estona del normal. Ni mama, ni mom. Potser et sona tot això. Quan un infant no té ganes d'anar a l'escola és perquè hi ha un problema i és un problema que s'ha d'abordar. Avui parlarem d'això, de quan l'escola fa mal, del que és i del que no és bullying, de com identificar-lo, com detectar-lo i sobretot què podem fer per combatre'l com a famílies i també com a societat. Cindy, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Bé, també avui tema fortet, eh?
2: Sí.
1: Portem? A veure, que la paraula bullying, que de cop i volta surt a tot arreu, la sentim molt, l'anomenem molt i la utilitzem a vegades molt a la lleugera.
2: Sí, és una paraula que fa molta por, no? I tenim molta por ja que els nostres fills rebin bullying, no? O fins i tot que el fagin. Llavors, sí, és veritat que a vegades la utilitzem sense posar-la en un context adequat. Ni tot és bullying, ni res és bullying. Llavors hem de diferenciar molt bé, sobretot, què és un conflicte puntual i què és realment el bullying. Doncs aquí el que començaria a abordar, no, és aquesta diferenciació entre un conflicte puntual, que seria un conflicte entre dues persones en una situació entre iguals, que es pot solucionar, que les mateixes persones que han creat, no, o que estan immerses en aquest conflicte són capaces de solucionar aquest conflicte, i que és una cosa puntual, que és, bueno, surto a l'escola, la meva amiga i jo ens hem enfadat, estic molt neguitosa, puc estar molt trista, però des d'elles mateixes, en aquest cas, poden resoldre.
1: No cal intervenció d'una tercera persona ni d'un adult, sinó que es pot parlar, es pot solucionar.
2: Això seria un conflicte puntual. Mm-hmm. Per una altra banda, el bullying és una cosa que ha de tenir tots uns punts concrets. Per exemple, doncs, és una cosa que no és puntual, sinó que és repetida amb el temps. És un acte intencional. Hi ha una intenció de fer mal, hi ha una intenció d'humiliació, de ferir. Hi ha un desequilibri de poder. No ha de ser un poder d'edat o econòmic, però hi ha algun tipus de desigualtat. Pot ser un poder social, és a dir, una persona que té un grup molt fort i una persona que està més sola, més aïllada, però hi ha d'haver una desigualtat.
1: Molt bé. I l'infant que rep bullying, què li passa al seu interior? Què és el que viu?
2: Clar, viu un dolor i una soledat molt gran. Viu, sobretot, queda molt afectada la pertinença. Se sent normalment molt sol, se sent molt impotent. Ja fins i tot, a vegades, no, amb aquests indicis que ara en parlarem també dels indicadors que ens poden fer sospitar, hi ha indicadors fisiològics. Viu amb una activació amb l'amígdala, amb el perill, no? Amb aquesta supervivència molt afectada. I normalment hi ha un bloqueig. És incapaç o se sent incapaç de fer res. No pot lluitar contra allò, perquè si lluita percep que pot ser molt pitjor i pot sentir-se molt més agredit. No pot fugir, perquè ha d'anar a l'escola sí o sí, no? I sent que no hi ha una altra opció, llavors hi ha el bloqueig.
1: Que el bloqueig també fa sovint que no puguin manifestar, no, el
2: totalment,
1: que li està passant.
2: Clar, pot ser per un tema de no serveix de res, no m'entendran, és que dir-ho empitjorarà les coses, llavors hi ha una sensació de no puc fer res.
1: Quan pot durar un episodi de bullying?
2: Pot durar molt de temps.
1: No hi ha un mínim establert, és a dir, és el que tu deies, eh?
2: Sí.
1: A partir d'alguna conducta es repeteix que hi ha una intenció, que complint tots aquests paràmetres podem parlar de bullying,
2: sí.
1: Que poden ser setmanes, poden ser mesos, poden ser cursos sencers.
2: Poden ser anys, sí. Hi ha gent que, malauradament, ha patit durant molts anys.
1: I com podem identificar si el nostre fill o filla està patint bullying?
2: Hi ha uns petits indicis que no vol dir que si veiem algun d'ells, el nostre fill estigui patint bullying. Vol dir que poden ser un indicador per posar-nos en avís i poder fer alguns passos per indagar i realment doncs, veure si està passant alguna cosa. Algun d'aquests indicis pot ser, per exemple, doncs, el que comentaves, no? El dir no vull anar a l'escola, un sentiment de tristor molt profunda, ostres, veig que el meu fill està diferent. Pot ser també a nivell fisiològic pèrdua de gana, quan hi ha un estrès molt gran, l'estómac es tanca, pot ser desinterès per coses que li agradaven molt i ara ja no vol fer-ho, o fins i tot paraules o frases, no?, que diu ningú m'estima, estic molt sol, o hi ha nens que verbalitzen doncs em vull morir o no em val la pena estar aquí, doncs tot això també... Important veure i posar atenció si perd moltes coses de sobte. Ostres, de sobte...
1: Que no, habitualment no perdem, ho faci.
2: Exacte, has perdut la calculadora o no portes el rellotge i o que moltes de les coses que porta a casa estan malbé, s'han fet malbé, no? Què ha passat? Que últimament s'ha trencat tot o... Doncs tot això són alguns indicadors que podem abordar a veure què està passant.
1: Com dèiem abans, que no tot és bullying i res és bullying, hi ha una edat a partir de la qual pots dir ara sí que en parlem o hi ha alguna edat que dius no podem parlar en aquesta edat de bullying?
2: Clar, podem parlar a partir dels 8-9 anys de primeres actuacions o primeres...
1: Potser perquè hi ha aquesta intenció, no?
2: Hi ha la intenció i després hi ha l'etapa en què passem del jo al nosaltres, l'etapa del grup, hi ha la intencionalitat. Quan són més petits, podem parlar de conflictes, no? Aquestes actituds de tu no jugues, no vull que estiguis, però jo abans dels 8 anys és complicat dir-li bullying i és molt més fàcil poder abordar-ho d'una manera. Llavors, evidentment, si hi ha una criatura que està patint, encara que sigui abans dels 8 anys, com a adults, hem d'estar allà, no?, i ajudar, però normalment a partir dels 8-9 anys, que és aquesta etapa on passem de l'individu, no?, a més l'impacte que té cap a nosaltres al grup.
1: Ara et faré una altra pregunta. Podem detectar si el nostre fill o filla està fent bullying?
2: Poden haver indicis, també, però és més complicat, és més difícil, eh? Normalment ho identifiquem per coses que ens arriben, per coses que ens diuen, o podem... Perquè hi ha nens que a casa poden semblar modèlics, no?, i a l'escola doncs, tenir actituds diferents. Quines són els indicis o què podem mirar?
1: Clar, aparentment aquest infant està normal, no? Té un comportament normal, sobretot a casa, i si a l'escola no se n'ha adonat, tampoc rebràs cap indicador de l'escola.
2: Clar, i normalment són infants els que fan bullying o que tenen molt de dolor a dintre o que tenen mancança d'habilitats socials com l'empatia, per exemple. No? Hi ha una falta d'aquestes habilitats. Llavors, moltes vegades l'infant que fa bullying és infant que ha rebut o bullying o algun tipus de maltracte o de negligència. Llavors, també hem de revisar molt els límits a casa, com són aquests límits. Un infant no aprèn l'empatia només rebent o només sent atès. També hem d'ensenyar aquestes habilitats a casa, no? Hem de reforçar aquesta responsabilitat amb els altres. Llavors, aquí el que podem fer, si tenim algun indici de que el nostre fill podria estar fent bullying, primer és no negar-ho, no? Tota mare o pare pensa el meu fill mai faria això, no negar-ho, simplement observar què està passant, parlar amb l'infant, poder veure si ens arriba una informació, doncs quines són les fonts, i poder abordar i veure com es pot reparar aquesta situació. Com et dic, Sílvia, tot infant que fa mal, o la majoria dels infants que fan mal, són infants ferits. I aquí hem de treure la idea de bons i dolents i veure una situació on hi ha dues persones que necessiten ajuda.
1: Tornem en el cas de l'infant que està rebent el bullying. Identifiquem aquests senyals que comentes. Què fem a partir d'aquí?
2: Doncs a partir d'aquí, primer de tot, encara que costi, no posar el crit al cel. No un alarmisme que el nostre fill pugui desbordar més, no? Intentar entendre la situació. Estic aquí, t'escolto, explica'm. Llavors és molt important obrir un espai de comunicació empàtica, realment no fer de jutges o de policies, no? O el que hauries de fer, crear espais de seguretat. I, sobretot, validació emocional. Entenc que amb això que m'expliques estàs trist o tens por. Dir-li que nosaltres els ajudarem i que ens n'ocuparem. Estem aquí, ens farem càrrec d'això, els adults ho solucionarem. O sigui, dir-li que no hi ha res que sigui culpa d'ell o d'ella. Fer-li molts nens i nenes creuen que pot ser a partir de coses seves o és que és culpa meva perquè sóc així o he fet això. Dir-li que no hi ha cap cosa que justifiqui una agressió o un bullying. I després, evidentment, parlar amb l'escola, informar si no tenen coneixement o si en tenen, doncs veure quines són les...
3: El protocol,
2: els
3: no?
2: protocols, exacte, els protocols. I si cal, aquest nen o nena tenir una ajuda exterior d'un professional, un psicòleg, un orientador, doncs també demanar ajuda.
3: Si es nega a anar a l'escola, hem de respectar aquesta voluntat? O l'hem de...
2: Primer hem de garantir la seguretat de l'infant. Parlar amb l'escola i que ens garanteixin que això no repetirà. Si es nega a l'escola, els primers passos són parlar amb l'escola, però el nen ha d'anar a l'escola, sí.
3: I en el cas que el nostre fill sigui que fa bullying, ho hem identificat perquè ens ha arribat informació, o bé de l'escola o bé de les famílies, el que sigui. Com actuem?
2: Doncs el mateix. Parlem amb l'escola, mirem com podem reparar. És molt important canviar la mirada punitiva a una mirada reparadora. Al final, tot el que són càstigs, el que fan és enquisten encara més totes aquestes etiquetes, no? Del dolent i el bo. Llavors, hem de, evidentment, explicar a l'infant quines són les conseqüències dels seus actes, no? Garantir que no posa en risc a l'altre infant i fer alguna tasca de reparació d'aquest mal que ha fet. Ja pot ser, doncs, una carta, una disculpa, evidentment, no? Tot això amb una feina prèvia de conscienciació i de psicoeducació. Hi ha un factor aquí que és molt important, quan parlem de bullying, que no hi ha només dos actors. No són només la persona que pateix l'agressió i qui la fa. Hi ha uns tercers actors que són molt importants i que sense ells no hi hauria el bullying, que són els observadors. No hi ha bullying sense observadors, sense persones que veuen el que està passant i callen. Si les persones que veuen aquests actes ho frenen o ho verbalitzen, el bullying no aniria més enllà. Llavors és molt important, quan parlem de bullying o de com poder previndre-ho, parlar de la prevenció, de la psicoeducació a les escoles, d'explicar que això no és ser xivato, que moltes vegades parlem, no, és que jo no vull ser el xivato de la classe, sinó que és ajudar els altres companys, treballar molt l'empatia, treballar molt els vincles, el respecte. El bullying és molt difícil previndre o fer alguna cosa quan ja s'està donant, el mal està fet. Aquí és clau la prevenció i l'actuació prèvia que es doni cap tipus d'actitud.
3: Fem una mirada més general. Hem parlat de casa, hem parlat de l'escola. Com a societat, què podem fer? Precisament per això que dius, per arribar a preveure tot això.
2: Hi ha moltes accions amb la nostra societat i si no, societat és una cosa com molt global, parlem de cadascú individualment amb la nostra parcel·la de poder que podem fer per educar amb els nostres infants en aquestes habilitats, amb l'empatia, amb la tendresa, no? El primer que hem de revisar-nos és com parlem nosaltres de les altres persones. Quin és el judici que fem? Si estem tot el dia criticant.
3: A vegades és de forma inconscient.
2: Sí, però sense revisió o sense parar i realment replantejar-t'ho, no te n'adonaràs, no? Perquè és molt automàtic. Vivim en una societat molt violenta.
3: Saps quan me n'adono d'això? Conduint.
2: Buf! És que allò et posa els pèls de punta,
3: sí.
2: Eh?
3: El que veus i el que a vegades surt de tu.
2: Surt de tu,
3: sí. I dius que porto dues criatures que estan empapant-se, sí. I això ho troben normal. I quan entregui el carnet, el primer que haig de fer és cridar.
2: Totalment. No? No, i això està molt més present a la nostra vida del que ens pensem. Ho veiem quan parlem despectivament d'algú. És que la mare del no sé qui és que és molt pesada. O aquest nen de la teva classe, que no jugui amb vosaltres, que no sap jugar. O fins i tot com ens dirigim amb ells, no? Ai, quin xurro d'ou has fet. És que sembla mentida que faig... O sigui, parlem d'una manera molt poc respectuosa amb el nostre dia a dia. I després, una cosa que fomenta molt totes aquestes accions són les xarxes socials. Les xarxes socials i tota la informació i l'entreteniment que consumim. Si ens fixem, la majoria d'entreteniment hi ha una humillació a una altra persona. I el que es fa meme és per enriure'ns d'una altra persona. Doncs tot això hem de recapacitar què estem de manera inconscient, perquè quan eduquem més és quan no tenim intenció d'educar. El que fem amb el nostre dia a dia, el que compartim en xarxes, del que ens riem. Hi ha una quantitat de ciberassetjament per part d'adults a les xarxes socials que és brutal. Jo mateixa que comparteixo... El que comparteixo jo és com molt soft i molt, no? Parlo de respecte, de criança. A mi m'han arribat a dir que ojalà fos estèril perquè si no...
3: A les teves xarxes.
2: A les meves xarxes socials. Vull dir que hi ha persones que estic convençuda que em trobo cara a cara i mai em dirien una barbaritat com aquesta. Llavors, tot el que podem fer el dia a dia de revisar-nos com a adults, de quins missatges estem donant, de com ens relacionem a casa entre nosaltres, quin grau d'humiliació hi ha a la nostra vida... tant la que donem com la que acceptem. Tot això preveu moltíssim, no, el bullying. I després veure els límits que posem a casa és un tema també molt important. No? Un nen que viu amb una educació molt autoritària, que se sent molt ofegat, en algun moment ha d'esclatar en algun lloc. No? No sé si has vist alguna vegada aquesta imatge de com trenca patrons, que surt un pare cridant al seu fill, el fill cridant a l'altre fill, no l'avi, el fill, al seu fill, i el nen petit cridant-li al peluig.
3: Sí, clar.
2: Llavors, la manera com a societat ensenyem a relacionar-nos és com la que adaptem amb els nostres infants. Llavors aprenen que bueno, l'única manera de pertànyer és estar per damunt d'algú. Aquí crec que com a societat ens hem de revisar moltíssim. I no és treure el làtigo, no és dir que malament ho faig, simplement pensar com ho vull fer diferent.
3: Comencem per un exercici pràctic i fàcil avui,
2: vinga,
3: et sembla?
2: Vinga,
3: després
2: em sembla
3: ja aprofundirem sí. Cadascú a casa seva.
2: Exacte, però cadascú podem, reflexionarà.
3: Però comencem? Vinga, comencem amb un exercici pràctic que puguem fer a casa, amb
2: mira,
3: els nostres
2: fins i tot
3: fills.
2: Poder fer amb els nostres fills i filles, que crec que pot ser bonic. A més, és una cosa que no és només per fer en un moment determinat, sinó que ho podríem fer cada mes o cada...
3: És a dir, no és un exercici per identificar un problema concret.
2: No.
3: Convidem a fer-lo qualsevol.
2: Sí, que d'aquí potser pots dir, ostres, passa alguna cosa, però encara que tu no tinguis sospites o que tot estigui bé, també és un exercici molt maco. El primer és sentar-te a tenir temps.
3: No hi ha Hombre, res. Facilíssim.
2: Sí. Pues mira, jo crec que hi havia una frase que deia el Víctor Coopers, però crec que no és seva, no? Que deia lo de que lo más importante en la vida sea realmente lo más importante. No? Doncs si has de fer moltes coses, valora si són més importants que tenir res, 15, mitja hora amb el teu fill o filla.
3: Vinga.
2: Llavors, que s'esperi la cuina, que s'esperi si mengem una miqueta més tard, ens sentem amb un full, no? I creem com un mapa. Llavors li diem, llegeixo els passos, no? El primer pas seria dibuixar amb el teu fill o filla tres espais. Pot ser un cor molt gran, per exemple, amb tres espais. Un espai seria la família, un altre espai seria l'escola i un altre espai seria el món. No? I en aquests tres espais escriure a dintre amb qui em sento segur o segura.
3: En quin d'aquests espais?
2: Dintre de la família amb qui em sento segura. Dintre de... Sí,
3: d'acord.
2: Persones amb qui em sento segura. Dintre o llocs. Dintre de l'escola amb qui em sento segura o on em sento segura. I al món, en general, sí.
3: D'acord.
2: Llavors, a partir d'aquí, quan veiem que hi ha llocs lliures, no? On no he escrit a tot... preguntar si queda aquest espai buit, què necessitem perquè aquell espai sigui segur? Què necessitaríem? Doncs poden dir, si són una miqueta més grans, no? Si parlem de nens de 9 o 10 anys, doncs una persona que m'escolti, algú que em digui que vull jugar amb ell, no?
3: poder... Per exemple, si el pati de l'escola no l'ha posat com un lloc segur,
2: exacte,
3: identificar què li falta.
2: Què necessitaries al pati de l'escola per sentir-ho com un lloc segur? I aquí també doncs, tenim l'oportunitat de crear un diàleg molt gran. No tinguem por de també expressar nosaltres com ens sentíem quan érem petits o petites, perquè el diàleg, aquells espais que dèiem al principi, Sílvia, d'espai segur on puc parlar, no es creen només preguntant. També es creen en què jo també confio en tu, en què et puc explicar les coses. Llavors, si nosaltres hem patit algun episodi, encara que no sigui bullying, però mira, jo em vaig sentir malament a tercer quan la meva amiga de tota la vida un dia em va dir, escolta, doncs prefereixo anar amb l'altra.
3: Sí, sí.
2: Això obre espai a que el nostre fill o filla també pugui parlar i expressar-se. Perquè moltes vegades quan ens expliquen alguna situació és tal l'angoixa que ens crea a nosaltres que només anem a solucionar-ho.
3: En el moment i que deixi de patir, el que diem sempre.
2: Exacte, que deixin de patir. Però al final és algo que no podem sostenir nosaltres i els nostres fills necessiten transitar per allà i reflexionar, no? Tenir aquestes eines de vida per com puc fer o què puc fer jo. I aquí podem analitzar això, si és un conflicte puntual, si és algo que s'està repetint més.
3: I quan són més grans, entenc que explicar-los el concepte perquè l'entenguin, tot i que ja ho saben perquè els hi sona i el pati jo crec que sona i que per això també s'ha de fer pedagogia en el sentit de, a veure, un moment, no utilitzem aquesta paraula així com
2: totalment,
3: així.
2: Sí. Però els pares també ho fem, eh? Sí. Jo em trobo amb moltes famílies que em diuen no, és que el meu fill és que li estan fent bullying.
3: Un moment.
2: Un moment, i potser m'ho diuen a les llars d'infants, eh? Hi ha un nen de 3 anys que li fa bullying.
3: Però els nens mosseguen, de vegades.
2: Clar, no? I entenem, i totes entenem que quan li fan alguna cosa al nostre fill és com si ens ho estiguéssim fent a nosaltres mateixes.
3: Allà on surt...
2: l'instinto. Llavors, és important començar per nosaltres, com sempre, no? Tenir clar quin és, pues, explicar que els conflictes són part de la vida i que els conflictes ens ajuden a saber com resoldre's i ens donen un aprenentatge. Llavors, si cada vegada que el nostre fill o filla per la nostra por ens diu és que aquest nen m'ha dit tonta i ja parlem de bullying, clar, estem aquí desdibuixant i no estem realment creant una estructura perquè ells sàpiguen de què estem parlant. Doncs molt important nosaltres tenir clar què és i què no és, no alarmar-nos, saber que tenim passos a fer, que les institucions educatives cada vegada, de fet, és obligatori tenir aquests protocols i parlar amb professionals. Llavors, és important, sobretot, el que més ajuda és temps de qualitat i presència amb els nostres fills i filles, espais on poder parlar. Perquè si jo amb el dia a dia només em veus de perfil, arribo fet pell i ossos a casa, perquè després d'un dia de feina no puedo más. L'únic que vull és que sopis i te'n vagis al llit i no creo un espai de diàleg que amb els nens petits tenim més, però a la que es van fent grans és com, vinga.
3: Ja es dutxen sols, ja no em necessiten. Ja,
2: exacte, ja. I és quan més ho necessiten. És quan més necessiten aquests espais on saben que tenim una estona de sofà, de poder parlar, i això ho hem de crear nosaltres. Llavors, repensar com és el nostre dia a dia, repensar en el nostre calendari quin espai tenen aquestes converses. Haurien d'estar al calendari. Quin lloc tenen els teus fills al teu calendari? La teva parella, tu mateixa, doncs hem de crear.
3: Com sempre ens poses molts deures, però n'estem aprenent. N'estem aprenent i el més important és ser conscients de que a vegades ens equivocarem o no ho farem com ens agradaria, no?
2: Mai serem perfectes i menys mal, no? Menys mal. I ens equivocarem. Està aquesta paraula tan bonica i tan sanadora que és reparar. La reparació és també un aprenentatge molt gran per la vida. Poder demanar perdó és fonamental. I com sempre, Sílvia, ja ho sabem, no? Ho estem fent, ho estàs fent el millor que saps i que pots, i això ja és moltíssim.
3: Doncs amb això ens quedem una vegada més. Això, encara que estigueu aprenent a punts, reflectiu cada vegada aquesta frase, perquè és molt important repetir-la, tenir-la interioritzada, i nosaltres seguirem comentant, intentant buscar una miqueta de solucions, posar recursos sobre la taula perquè aquesta criança sigui més respectuosa per a tots. Fins després.
2: Adéu.

0: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: A la sortida de l'escola, en Marc li explica al pare que li han posat una cara contenta perquè s'ha portat molt i molt bé. L'endemà, en Marc li explica que té un gomet verd perquè s'ha assegut bé a l'aula. I el pare li diu al seu fill: "Bravo, ets el millor de la classe." Ell somriu, però al cap de pocs segons pregunta: "I si la pròxima no ho faig tan bé? I si no tinc aquest gomet verd, ja no seré el millor?"
2: Ni mama, ni mom.
3: Tots i totes en algun moment hem dit això de "molt bé, campió, que bé que ho fas, campiona", i ho fem a fi de bé. Però de vegades aquestes paraules amb les quals nosaltres volem motivar generen un sentiment de confiança o no, o de dependència. Avui parlarem d'això, de què fer si volem motivar els nostres fills i filles, però no cal crear aquesta dependència sempre de la validació de l'adult de referència, que en aquest cas acostumem a ser els pares i mares. Cindy, què hi ha de dolent en dir-los coses bones a les criatures?
4: No hi ha res de dolent en dir-los coses bones als nens i nenes. Sí que canvia una mica el com ho fem, no? El que produeix amb ells. Un sentiment, doncs, com molt bé deies, de dependència, de que em diguin que ho estic fent bé des d'una mirada de fora, o de satisfacció interna i poder valorar, doncs, el procés. Té que veure amb el que diem la referència externa o la referència interna. Com a societat, no sé si a tu et passa, però jo me n'adono que durant la meva vida, no, amb el meu dia a dia, estic molt pendent del que els altres pensen de mi. Agradaré, no agradaré, què pensaran de mi, ja els likes a Instagram. Ah. Clar, és que vivim constantment
3: observats
4: i
3: valorats.
4: I sentim que la nostra valia té que veure amb la mirada dels altres, no tant amb el que jo faig, no? I això té molt a veure amb els missatges que hem rebut des de que hem sigut petits o petites, que té que veure o amb l'elogi o amb l'alè, no? L'elogi el que produeix una dopamina, un sentiment de plaer. Plaer que s'acaba en un moment molt curt i que necessito més, no? Necessito, s'activa, doncs, allò de la recompensa de vull més. L'alè el que produeix és la oxitocina, que és l'hormona de la felicitat. Calma molt més, no? I dura molt més. Té que veure amb diferència entre plaer i felicitat.
3: Mm. I què passa al cervell quan li diem un bravo, campió, campiona, al nostre fill o filla?
4: Doncs exactament això, no? Que produeix aquestes hormones que em fan dependent, i llavors la meva manera d'actuar serà posada l'atenció en el que els altres esperen de mi. No hi ha una reflexió de què vull, què no vull, no hi ha una pregunta de si això que estic fent té un valor real, no? Estaré sempre pendent d'allò que em diràs. I al contrari, doncs, s'activa l'altra àrea, que és aquesta de reflexiva, no? Anar cultivant aquesta part prefrontal que em fa valorar si això, per què ho estic fent, o com em sento mentre ho faig, no? Hi ha tota una sèrie de connexions neuronals que es van creant i comunicant, que em permetran, quan sigui adulta, doncs, analitzar-me molt més en cada situació.
3: En un exemple com el que hem posat al principi, no? Que des dels infants més petits, les cares contentes, els adhesius famosos que els hi posen i que ells realment els hi fa molta il·lusió, perquè per ells és un premi, no? A un comportament, a un exercici, al que sigui, a quan són més grans, a una nota, per exemple, no? Que entenc que són coses diferents i que potser s'han d'abordar des d'un punt de vista diferent. Però al final, què podem dir o què no hem de dir per aconseguir l'elogi o l'alè?
4: Clar, hi ha un tema que és una manipulació, no? Jo, quan parlo d'aquests temes, veig molta manipulació per part dels adults, els nens, per fer-los fer coses que ens fan sentir bé a nosaltres. Hi ha com una por, no?, del resultat, del que faràs. Pot ser una línia com molt, molt fina en quant a aquesta manipulació. Llavors, què podem fer nosaltres? Realment intentar que el nostre missatge vagi dirigit a una mirada interna. Al final, tots els pares i mares o tots els adults el que volem és que els nostres fills tinguin bona autoestima, no? Que es valorin. Quan jo elogio constantment, el que et dic és tu ets millor que els altres. No hi ha una pertinença, sinó hi ha una sensació de competitivitat constant, de superar-me, però sempre per rebre el premi. És una mica com parlàvem o com parlarem de premis i càstigs, no? Allò que vull aconseguir és extern. Si jo, en comptes de valorar el resultat, valoro el procés, valoro l'esforç, o et pregunto què has volgut fer, el que faig és crear una confiança interna, una confiança amb el que vas fent a poc a poc i a vegades el resultat no arriba com volem o no. Llavors no creem aquesta dependència del que haig de fer, sinó com ho faig i des d'on ho faig. Llavors, com ho podem fer? Doncs evitar que no passa res perquè un dia puntual els diem ostres, molt bé, o que content estic. Però sí que valorem si és molt constant i de quines persones arriben, no? Perquè si l'àvia m'ho diu tot el dia, si la mare m'ho diu tot el dia, si la mestra m'ho diu tot el dia i no hi ha cap valoració sobre el que faig, el meu procés, doncs estic, no?, amb aquesta roda de hàmster en la que hem estat alguna vegada tots. Ara, si jo puc pensar i reflexionar sobre això i dir, d'acord, doncs quan la meva filla o el meu fill em vingui amb un dibuix, és igual, una cosa com molt quotidiana, i en comptes de dir, jo, que maco aquest dibuix, com m'agrada, o ho has fet exactament com jo t'he dit que ho havies de fer, i li preguntem sobre, i què has pensat per fer aquest dibuix, o quins colors has agafat, i a tu t'agrada, o què volies fer... Fer preguntes sempre és molt més enriquidor a nivell cerebral que les afirmacions aquestes que al final venen de nosaltres. I també els hi fem veure que el seu criteri és vàlid, que no només hi ha un criteri d'una mirada adulta superior que te tiene que decir el bien y el mal. Escolta, i tu què?
3: Clar, però moltes vegades aquests dibuixos, que sobretot quan són petits, a tothom li passa que fas una col·lecció, podries escriure un llibre només en dibuixos, des de que comencen a agafar el llapis fins que són més grans i et fan dibuixos més elaborats, però a vegades... És un gargot?
4: Sí.
3: Et fan un gargot?
4: Sí.
3: Bé, mira, mama, l'he fet per tu.
4: Vale.
3: Què?
4: I què has dibuixat? I quins colors has utilitzat? I a tu t'agrada? O gràcies pel regal? Però si només ens quedem, què podem dir? O que maco. Però jo animo, no?, a que després hi hagin aquestes preguntes, o una o dues preguntes. Perquè si no, no sé si t'ha passat alguna vegada, Sílvia, amb les teves filles, que et fan un gargot i dius, oi, com m'agrada, molt bé. I de sobte fan un altre ràpid i te'n donen un altre. I no, és aquesta sensació de vull que em diguis més, el bé que ho faig les coses.
3: Que els hi vas donant
4: llaminadures.
3: Totalment.
4: Llavors crea com una addicció, al final. Nosaltres som uns jonquis de la reafirmació externa. Tot el que està passant al món és cara als altres. Fixa't, podríem anar a parlar de les operacions d'estètica, no? Ser com s'espera que tengo que ser. O sigui, hi ha tantes coses que tot això anem a alimentar-ho des de que som petits. Ostres, doncs puc dir-te gràcies pel regal que m'has fet. Hala, quin dibuix.
3: Sí, perquè al final entenc que el que tu no vols és menystenir.
4: No, per suposat.
3: Perquè ell, evidentment, quan són tan petits que et regalen una pedra amb tota la seva il·lusió, o et regalen un nen per la muntanya, regalen
4: una floreta
3: que ha collit. Clar. Moltes gràcies.
4: Clar.
3: I després, s'ha caigut la floreta, no?
4: Perquè... Clar, no cal fer aquest esclat, no? Que sembla que tot el que fan, perquè al final estàs com sobredimensionant i ells no necessiten això. Ells necessiten sentir-se valorats pel que fan. I si van pel bosc i et regalen una pedreta, no cal saltar, abraçar, no? Uala, el millor regal de la meva vida. Però sí que, ostres, doncs em fa molta il·lusió que l'hagis vist i hagis pensat en mi. I és veritat. O sigui, ens fa molta il·lusió que vegin una pedrera i ens la vulguin donar.
3: I aquest és realment el missatge que volen.
4: Totalment.
3: No et volen donar una pedra perquè la tinguis, la col·leccionis.
4: Clar, has pensat en mi i ho veig. Veig que això ho has fet, però és la pedra més maca del món. Me'n recordo una vegada una mare que em deia, és que la meva filla canta, no?, em canta una cançó de l'Aitana, per exemple, no? Ui. I jo li dic, cantes millor que ella.
3: Ui!
4: Clar, llavors creem nens que tenen una autoimatge distorsionada. Si tu ets el millor en tot, si tu hi ha una falta de tolerància en quan perdis, en quan no, és que jo sóc el millor, la meva mare m'ho diu. No, els nostres fills no són el millor en tot. Seran molt bons en algunes coses i en altres no tant. I no els hi passa res per dir-los encara això no ho pots fer o encara no ha sortit tal com volies. Al final estem també creant doncs, aquesta resiliència emocional. No?
3: Sí, perquè al final pot venir una altra persona amb un altre criteri i dir-li que no és vàlid. Llavors passem de dalt de tot a baix de tot.
4: Clar, o no és exactament el que esperaven i valoro el procés i veig que t'has esforçat la primera vegada. Però si sempre tot el que fas quan ets petit et surt tot molt bé, arribarà un moment en què no estarà la mama o el papa, no? O aquestes persones que et diuen lo bé que ho fas, i arriba aquesta frustració tan gran que no podem sostenir, perquè si no ho hem anat entrenant, no hem pogut passar pel procés de, no he sigut el primer o no he sigut el més bo, després quan ens passi això, no sabrem com gestionar-ho. Llavors, això també és un gran entrenament de vida.
3: Alguna vegada ens has parlat d'Adler,
4: sí.
3: la teoria adleriana,
4: sí.
3: Crec que té molt a veure també amb el tema
4: sí.
3: que tractem avui.
4: Sí, Adler és un psicòleg, no?, que és amb qui es fundamenta la disciplina positiva i parla molt sobre pertinença, sobretot, no?, i parla molt de l'elogi i de l'alè. I una miqueta és amb la línia del que estem dient. Parla de que en una relació on el que volem és una contribució de la comunitat, on no volem que hi hagi unes relacions piramidals entre els nens o individualistes, sinó que al final tots vivim molt millor quan ens recolzem, quan ens ajudem els uns als altres, doncs aquest elogi constant el que crea és individualisme, no? El yo soy mejor, el yo haig de guanyar, hi ha com una sensació de que competeixo constantment, ho haig de fer millor que tu. En canvi, aquest alè el que fa és valorar la teva participació amb allò que estàs fent. I si has fet alguna cosa tu de manera individual, no cal que sigui el millor que has fet a la teva vida, no? Aquest procés està bé. Llavors, dona molta importància a això. I sobretot parla de que jo et respecto en quant respecto el procés, no el resultat. Adler parla molt, no?, en comportaments també, de que el comportament és la punta de l'iceberg que reflexa unes necessitats, un estat, unes creences. Pues no anem al resultat, anem al procés. I la teva valia està en el que tu t'has esforçat, en el que has dedicat temps a fer-ho, amb les teves reflexions, i si no són com jo m'ho esperava, no tenen menys valor.
3: Mira, l'altre dia ho sentia, com que te rebenten...

0: intento i tal. I ell deia, us estresseu molt perquè us voleu fer-ho molt bé, però jo t'estic entenent i jo valoro l'esforç que estàs fent per parlar la meva llengua.
1: Però és exactament això.
0: És això.
1: Sílvia, és això. És no valorar el no ho estàs fent perfecte, sinó valorar el que estàs fent tu per poder arribar a fer-ho. I no necessitem que sigui perfecte. Necessitem persones que s'atreveixin a fer-ho, que s'impliquin, no? Que hi hagi un compromís. I si només elogio, moltes vegades no et passa a tu o coneixes a persones que per por a no tenir el resultat esperat no fan les coses.
0: Sí, tant. A mi a casa m'ha passat. La professora d'I5, sí, dir-me, és que no vol dibuixar un elefant perquè ella diu que no sap dibuixar elefants. Clar. Per tant, es nega rotundament a fer aquesta activitat.
1: Clar.
0: Perquè com que no sap que no li quedarà perfecta, perquè no sap, evidentment, amb 5 anys no sap dibuixar un elefant.
1: Bueno, jo tinc 40 i tampoc.
0: No, jo tampoc, és veritat. Però és el que tu deies, al final forma part de l'aprenentatge de la vida, de tens unes habilitats i unes altres. I al final...
1: I mai podràs arribar al súmum de les habilitats si primer no passes per no saber-ho fer.
0: Correcte.
1: Vull dir, el procés és bàsic. Si...
0: Hi ha gent que té molta por a equivocar-se o a ensopegar-se en públic.
1: Sí.
0: No? A la meva filla petita li passa de...
1: Sí, el sentiment de vergonya, no?
0: Exacte. S'està morint del dolor, però ella s'aixecarà i farà veure que no ha passat res perquè hi havia molta gent que l'estava mirant en aquell moment.
1: Perquè tenim el focus molt posat en què pensaran de mi.
0: Sí, correcte, correcte. Llavors, casos pràctics que podem utilitzar amb aquestes circumstàncies que tenim al dia a dia, fins i tot amb adults, que sempre ens passa que acabem parlant també dels adults.
1: Primer, avisar a casa a veure què... Com anem de perfeccionamiento, no? De si sóc molt perfeccionista, si jo em permeto equivocar-me. Perquè això passa molt, no? Mares de sessions o pares de sessions que em diuen no, és que el meu fill té molta por a equivocar-se. I tu? Com vas tu, no? Ai, te l'anto. Què passa si algú no et surt perfecte? T'estàs repetint, és que no serveixo per fer això, és que a mi no se'm dona bé això. La veu que ens parla quan som adults no és la nostra veu. És una veu que ens acompanya durant molts anys. Llavors, aquesta veu que nosaltres li estem dient als nostres fills i filles serà aquesta veu que li acompanyarà quan siguin grans. Revisar-nos a nosaltres mateixes, no? Perquè l'exemple, com sabem, sempre educa molt més, eduquem molt més quan no tenim intenció d'educar que quan sí que volem. I després, doncs, aquests missatges de, escolta, el poder del todavía, el poder de l'encara. Encara no en surt, però si practiquem, en sortirà. Això, quan faig reunions amb mestres, no, al claustre, parlem molt dels informes i la importància de no dir als pares no sap fer això o no... el poder de l'encara. Encara no ha assolit aquest ítem, però encara vol dir que hi ha una possibilitat de estar treballant amb això. Doncs amb els nens igual. Doncs fixa't, encara no ha sortit, però què passa si ho tornem a intentar? Jo sempre dic l'exemple, que m'agrada moltíssim, no sé si el coneixes, el de l'elefant encadenado, potser l'hem dit alguna vegada o no, ara no recordo, però és molt maco l'exemple perquè és un elefantet que ve a un circ, no? Ja és un circ que planta allà la carpa i tot, i encara d'aquells que afortunadament ja no porten animals, doncs aquest portava animals i portava l'elefantet. I el deixen amb una estaca i amb una cadena lligada al peu. I aquest elefantet prova de marxar i no pot. Prova de marxar i no pot, no? I així està, doncs, un parell de dies, 3 dies, fins que ell mateix es diu no sóc capaç, no puc fer-ho, no? I en el moment en què es fa gran, es veu un elefant amb tonelades de pes, amb una cadeneta i una estaca. Però es continua repetint no sóc capaç, no puc, no? Perquè aquesta veu li segueix acompanyant. En aquest cas és ell mateix que ho ha intentat, però... explicar això als nens i nenes que si en un determinat moment de la vida el resultat no és l'esperat, podem seguir provant i que l'important és tot el que aprenem en el procés. No valorar doncs això, el resultat o què maco és o que, si és maco o no és maco, és què ha suposat per tu fer-ho. Amb les notes que comentaves, no? No ens quedem només amb el resultat. Hi ha nens que no estudien i tenen molta facilitat i treuen nous. I potser no hi ha un esforç, no hi ha una disciplina darrere. I hi ha nens que un 6 o un 5 i mig o un 5 és la vida i han estat allà esforçant-se. Si jo em quedo amb només un 5 i no et pregunto com ho has fet, que valoro molt l'esforç que has tingut dia a dia preparant-ho. I fins i tot, si no hi ha hagut esforç, en comptes de quedar-nos amb el resultat, enfocar-nos en les solucions. I què podríem fer perquè la propera vegada sigui diferent?
0: Jo a vegades també...

0: També pregunto, creus que es correspon l'esforç que hi has dedicat a aquesta assignatura, a aquest treball, amb la nota?
1: I a vegades
0: No?
1: no, tenim un mal dia, o a vegades, jo què
0: Clar.
1: sé.
0: Sí, llavors, home, doncs no. Ah, doncs hem de fer alguna cosa, no? Perquè
1: Clar.
0: realment s'equilibri. Al final, el número ens és igual. És que es correspongui l'esforç amb el reconeixement, no? Que
1: Total.
0: tens.
1: I moltes
0: I a
1: vegades
0: vegades no serà.
1: la
0: No.
1: vida no ens reconeix tot el
0: No.
1: que fem.
0: O sigui, esforç-benefici no sempre va lligat.
1: No.
0: Però sense esforç no hi ha benefici, segur.
1: Clar, o a vegades sí, no? Aquests nens, per
0: Sí, que
1: exemple, que
0: tenen més
1: tenen molta
0: capacitat.
1: facilitat, però al final el que nosaltres hem de valorar-nos és amb els nostres esforços, les nostres superacions. Al final, l'elogi o l'alè és o comparar-nos amb els altres o comparar-nos amb nosaltres mateixes. Al final, jo m'haig de superar des del meu punt de partida. Si jo només estic mirant allò que s'espera de mi i comparant-me amb els altres, és que potser no arribaré mai. I no vol dir que tingui menys valor allò que faig.
0: Bueno, hi ha una frase també, no sé de qui, segurament sabràs de qui és, que també va arribar en algun moment, de jo no vull que siguis el millor, vull que siguis la millor versió de tu mateix.
1: Clar. I tenim tota la vida per aconseguir-la, no? Que avui en dia amb aquests, no? Amb els missatges del jo sóc coach, però sóc molt crítica en tots els missatges de coaching i tot de ser tu mejor versión, ser la... Pues és que no
0: A ratos,
1: sempre...
0: estones no.
1: A estones no, i tenim tota la vida per aconseguir-ho. Llavors, l'important, no? Perquè si no ens anem una altra vegada a aquest resultat. Has de ser la millor versió de tu mateixa. Bueno, haig d'anar mica en mica caminant fins allà. I a vegades me'n vindrà de gust seure'm a un banquet i no fer res. I sóc especial o sóc valuosa simplement pel fet de ser. No haig d'estar productiva tota l'estona, no haig d'estar aconseguint coses. És que vivim en una societat en què només es valora la productivitat. I això des de ben petits, no? Els hi estem inculcant. Ets perfecte simplement pel simple fet de ser. Jo t'estimo per qui ets, no pel que fas. I això té molt a veure amb comportaments i amb resultats. O sigui, mirem què podem fer per anar a allò que vols, però el teu valor no està amb els teus resultats. I això ens ho hauríem de dir a nosaltres mateixes també.
0: Prenc nota. De tota manera, de forma instintiva, moltes vegades ja ens surt el molt bé. No? Et comenten una cosa, molt bé...
1: I no passa res, sempre i quan posem consciència a que després podem fer altres preguntes. Pot haver la reflexió. No cal, no? Hi ha moltes mares que em diuen, ostres, jo estic tot el dia renyant a l'àvia, perquè l'àvia li diu que és molt guapa,
0: Que
1: que molt
0: tot ho
1: fa
0: fa
1: molt bé.
0: bé.
1: Deixem a les àvies tranquil·les, pobretes, ja han tingut el seu moment de... No? Però si nosaltres podem fer una miqueta la reflexió i de dir, vale, doncs després del molt bé fer aquesta pregunta, a mi m'ha agradat molt, no? Molt bé, que maco, m'agrada molt. I a tu? Què en penses tu? I potser en aquell moment no responen i no cal que responguin, però ja hem plantat la llavor. Ens recordem-nos que educar és plantar llavor. Plantar llavor que a poc va creixent amb tots els condicionaments que necessita una persona per tenir un procés d'aprenentatge, d'habilitats de vida. Llavors, les preguntes queden allà. I els nens se les plantegen després. Què m'ha semblat a mi? Doncs m'agrada o no m'agrada, no? I a vegades dir, no és tan important, jo li dic molt a la meva filla, no és tan important el que jo pensi. No és tan important que a mi m'agradi o no. A tu t'agrada? No? O per què ho has fet? Per agradar als altres o per gaudir mentre dibuixes? És important fer a la vida coses que simplement pel fet de gaudir de fer-les sense esperar un resultat ens donguin satisfacció. Perquè si no entrem en aquesta producció, productivitat per agradar als altres. No, a vegades farem coses que... Jo me'n recordo que vaig anar un dia al Tiger, aquí al costat, no, a agafar un lienzo d'aquests enormes i em vaig posar a dibuixar, a pintar. Vaig estar 2 hores a la terrassa, em va sortir un xurro. O sigui, allò no era... O almenys a mi el resultat no em va agradar, però vaig gaudir tant fer-ho. O
0: Ja està, clar.
1: sigui, llavors, si jo només em quedo amb «Oh, que lleig m'ha quedat!», no... Poso valor amb el que m'ha suposat buscar els colors, fins i tot anar a comprar-ho, tal. Doncs posem valor amb el procés. Jo crec que de les millors coses que podem fer amb els nostres fills és, de tant en quant, oblidar-nos dels resultats, de les expectatives i valorar el procés. O fomentar que ells valorin el procés. Què ha implicat això? Com et sents? I de tant en quant dir, no és tan, no, la meva opinió no és tan important. La teva ho és molt més.
0: Fem un exercici?
1: Vinga,
0: Va,
1: avui t'he portat un
0: deures.
1: exercici per fer amb tu,
0: Vinga.
1: però també les persones que ens estan veient o escoltant, ho feu a casa. Si no ho pots fer ara d'una manera tranquil·la, doncs ja saps que en el moment en què puguis, t'asseus, res, són 2 minuts i escoltes. Llavors, jo et proposo, jo et llegiré ara 5 frases, seguides, tu no m'has de respondre. Simplement les escoltes i ja està. I després jo et faré unes preguntes. Sí?
0: Vinga.
1: Vinga. Sílvia, què contenta estic de la nota que has tret? Oh, quin dibuix més bonic. Ets un artista. Quina nena més bona. Sempre ajudes a tothom. Ets la millor del teu equip. Ho has fet perfecte, tal i com jo volia. Què tal?
0: M'he vingut una mica dalt.
1: Que sí?
0: Sí. No et diré que no.
1: Molt bé, què has pensat?
0: Que ho faig molt bé, que ho faig molt bé, que estàs contenta per com ho faig.
1: I què has sentit?
0: Satisfacció.
1: Sí?
0: Sí, és a dir, eufòria, diria.
1: Perfecte.
0: Home, totes així seguides m'han pujat l'ànim.
1: Sí, oi?
0: Sí,
1: tant. Vinga, doncs anem a per la segona ronda.
0: Vinga.
1: A veure què tal. Veig que t'has esforçat molt per aconseguir aquesta nota. Felicitats. Veig que t'has pres el teu temps i t'has fixat en cada detall. He vist com has ajudat el teu amic. Segur que s'ha sentit millor gràcies a tu. M'ha agradat molt veure com t'has esforçat i com has gaudit jugant amb els altres. Recordes abans quan et costava fer això? Has anat aprenent pas a pas i ara t'ha sortit millor.
0: És més reflexiu. És a dir, és el que deies abans, amb l'altre era llaminadura, llaminadura, cacauet, cacauet, cacauet, no? I ara visualitzes, reflexiones, penses, no? I tires enrere i això, analitzes.
1: I amb les dues frases, hi ha alguna en què te n'adones que jo, en aquest cas, estic més pendent del resultat?
0: D'aquest final, no, clar.
1: A la primera ronda,
0: a la primera, sí.
1: I què creus que li dona importància jo en aquesta segona ronda?
0: La intenció, el procés, el que pretenies fer quan has ajudat a l'amic, quan, clar, és més reflexiu.
1: I si haguessis d'escollir, amb quines et quedaries?
0: Amb les segones. Que al final és el que tu dius, la satisfacció és més plena, no? No és el pic d'eufòria i ja està, sinó, ostres, realment està atenta, perquè l'altre és més superficial al final. Ai, que maco, molt bé. No? En la segona tanda tu demostres un interès per conèixer tot el procés i que has estat més atenta. Molt bé.
1: Molt bé, doncs
0: de totes maneres, estic a dalt,
1: Que
0: estic
1: sí?
0: a dalt de tot,
1: És que és perillós, el tema de l'elogi, és perillós perquè agrada molt.
0: Clar.
1: No? I hi ha un punt aquest de no, si jo el que dic són coses bones, no? Però aquesta dependència és tan sutil i a vegades tan perversa que per això parlava del tema manipulatiu, perquè com t'agrada molt, va, posa la taula que ets molt guapa i ho fas tot molt bé, o no em diguis que no, carinyo, que mira com em poso trista quan em dius que no. Llavors, tot parteix de tu has de fer coses perquè jo estigui millor. També moltes vegades, no? Perquè a mi m'agradi, perquè em senti bé. I al final aquí estem creant nens amb facilitat de manipulació, perquè després em faré grans, aniré a la feina i el meu jefe em dirà coses o la meva parella em dirà coses i jo el que vull és sentir, no? Què suposa per mi això? No està depenent de... El món emocional de cadascú és responsable de cadascú. Jo no puc estar pendent de lo que tu fas perquè jo estigui bé o malament. Llavors, això és educar al final també.
0: Doncs molt bé, me'n vaig amb els ànims molt a dalt.
1: Molt bé, fantàstic.
0: I sobretot amb nocions de com alentar també els nostres fills i filles a que siguin millors i que ells es considerin millors i no estiguin depenent constantment de la validació dels adults. No serà fàcil, oi que no?
1: No
0: serà fàcil,
1: no
0: ho aconseguirem d'un dia per l'altre, però en tot cas, pas a pas, estem plantant.
1: Gaudint del procés, no busquem el resultat immediat, no?
0: I si no ho fem bé, què passa?
1: I si no ho fem bé, no passa res, al final ho estem fent tan bé com podem, com sabem, i això ja és molt.
0: El més important és que estem seguint aprenent. Aprenem cada dia amb Ni Mama Ni Momo, aquest podcast de criança, amb la Cindy Peñalver. En fi, seguiu-nos perquè seguim donant consells, recomanacions, pautes, plantem llavors des de l'humor, des de la tranquil·litat, mai des del judici, així que ja ho sabeu. Si voleu seguir criant amb confiança i veracitat, doncs aquí estarem, Ni Mama Ni Momo.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Un dimecres més, Macedònia Musical, molta música, els seus comentaris, el Dani que ho manega tot, el Dani manegant-me la vida, i aquí aquesta hora parlant en Joan Sola. Bé, comencem amb la rutina que ens esgota, la pressió constant, ser tenir resiliència davant dels cops de la vida, amb una esperança resistent i la recerca de l'amor, la pau i la fortalesa en un entorn que moltes vegades resulta impecable.

el desig es pot convertir en un conflicte emocional, on el prohibit atrau tant com el que espanta, quan la passió supera la raó i deixa una barreja de culpa, gana emocional i fascinació.

Les vivències, els errors, els somnis i les ferides van modelant les persones amb l'esforç de mantenir-se fidel al mateix. Ja diuen que quan un mor es perd 21 grams de pes. Per què? Perquè diuen que és el pes de l'ànima.

hem de mantenir la promesa d'un recolzament incondicional i d'esperança en un futur millor. Fins i tot quan la vida és caòtica, incerta, quan arriba el demà estaré amb tu.

Tots creixem, ens equivoquem, ens sentim perduts i no sabem com explicar-ho. Fem veure que estem bé, lluitant amb expectatives familiars, la nostra identitat, l'amor i el desengany, i en un sentit profund de desorientació.

Pensem que els éssers estimats que han marxat i un dia se'ls trobarem al cel, pensant si es reconeixeríem, si les coses seran iguals allà i serem capaços de no trencar-nos quan ens trobem.

i a dies llargs i pesats. Moltes vegades, amb falta de motivació, intentem cercar una senyal que ens ajudi a sortir d'aquesta rutina. La millor solució, aquella cançó que ens va fer sentir millors.

no hi ha res millor que una bona festa per deixar enrere les preocupacions i disfrutar d'un ambient on l'únic que importa és passar-s'ho bé. Cal disfrutar del moment tenint la porta oberta a tot aquell que vulgui sumar-s'hi.

De vegades sentim una atracció intensa, gairebé immediata, per una altra persona, pura química, impuls i fascinació, amb pèrdua de control emocional i eufòria, fent-te girar com un disc.

Fent una metàfora del mar, com solitud i depressió, amb un moviment continu de cerca de consol, estan a un punt baix, però sense tocar fons, intentant reconnectar amb un mateix.

utilitzant el vespre com a línia entre la realitat i el somni, un estat confús, hipnòtic i ple d'imatges estranyes, i de vegades es perdem en un estat ambigu on el temps, la llum i la realitat es barregen.

realment l'assistència humana és fràgil i tot que fem efímer, a la fi, per molt que ens esforcem, acumulem, construïm, al final tots som pols a l'aire. Res dura per sempre.

s'han de donar segones oportunitats, reviure emocions passades, val la pena intentar-ho de nou i deixar-se emportar pel que encara hi ha viu entre les persones?

Bé, i fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi. Esperem que tot vagi molt bé aquesta setmana i que estiguem ben units davant amb la ràdio. Així que moltes gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana. Adéu, gràcies.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. Si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i no. Que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el
0: silenci. Defensa
2: sí.
0: De la víctima.
2: Sí. Molt bé.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist total. També manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim,
0: sí?
1: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
6: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides i resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
6: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
6: Perquè el
0: és diferent,
6: que és de forn,
0: eh?
6: El que és de forn.
0: El de forn,
6: que
0: aquell
6: toc.
0: Que queda sí. Crostonet una miqueta.
6: Sí.
0: Se'm fa la boca d'aigua, eh? També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
7: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
7: Sí.
0: En rajola?
7: Sobretot la blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
7: És la això... millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
8: Hola,
0: estàs?
8: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
8: Sí, però...
0: Com la Paula.
8: Sí, sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
8: sí,
0: o tal qual?
8: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
6: sí,
0: això?
6: Home, has
0: de pensar-ho.
6: Un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Aquest... Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, d'aposta tenim iogurt, d'aquest casolà...
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan tomes aquest.
1: Dic, però això què és?
0: Va, vinga.
1: Està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us faré una pregunta, la primera, que anirà al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és... si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo sí, no és tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que jo he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè de fet jo tinc companys i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, per dir així entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
8: Sí, jo he viscut.
0: Tu l'has viscut.
8: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
8: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: Sí, vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava aquesta persona.
8: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabíem què fer. Mm. I clar... ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar. O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament
8: a tu? No, sí. Espera.
0: Ah, per això era llarga la història.
8: Sí, sí. Mm. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
8: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què... I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
8: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia. I era... bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
8: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel?
7: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És
7: res.
0: Curiós perquè moltes vegades pensem que tot és... tot funciona i a vegades... és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També, per tu, Felipe, aquí tens un amic, que sàpigues, aquí en tens, però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament,
1: gens.
0: No?
1: Afortunadament, potser no ha passat, o sigui, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
8: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia.
0: Uh-huh.
2: I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat i jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa,
8: okay.
2: I que per molt que siguin 2, 3, 4 sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
8: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
8: De que, clar, jo amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell, i és així, o sigui, si estàs passant per una situació així,
3: parla amb els teus amics, que ho sàpiguen, i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs, perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu, i clar, no ho pots dir-ho.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions, per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de visualització de pel·lis?
3: Gens.
0: No.
3: Gens.
0: No. Què caldria fer, per exemple, a l'escola per, no sé, ni que sigui conscienciar?
2: Jo crec que la xerrada està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... primer conscienciar-se els profes, no? De que, pues, si tu estàs petit, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé, i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... no sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí, sí.
1: L'adolescència és una edat en què...
0: si complicada,
1: que facis, l'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui...
0: Com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
3: Mira, jo vaig fer, o sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir: Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau. I jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fa ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i llavors, què fem?
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
3: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això, perquè mai ho vam parlar, i clar... quan la meva mare va anar a parlar, em van canviar de classe. Però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: Una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure, o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
7: Jo crec que si tu, tipus, fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa, perquè llavors pots sortir perdent. Llavors,
0: o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
7: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mates.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: Defensa de la víctima.
2: Sí,
3: molt bé.
2: He agafat, una vegada ho vaig veure...
0: A vegades fa por, també,
2: Sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
2: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament... potser jo seré la següent víctima, sí. No? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que ho va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè de vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia, vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
7: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
7: El que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora.
0: La resta ho veieu així també?
8: Sí, sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més... Més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs, aquestes persones, no? Les sí. que fan tota classe, que no paren i les notes no són gaire bones.
1: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treudeus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón, sí. No està, està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment, normalment.
0: Per tant, pot ser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta... Sí. No sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen i després ho comentem.
5: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
9: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
10: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els deien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
5: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
9: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res i vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
10: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
5: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
9: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
10: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és, no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no? Assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
8: No.
0: Què seria bullying?
8: Però si aquesta broma la fas...
0: De forma reiterada.
8: Cada dia.
2: Constant.
8: A cada hora... Sí. I saps que aquesta persona li
7: no li agrada.
8: No li agrada.
0: Exacte.
8: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res. Em va passar exactament el mateix.
2: Sí.
0: La resta, què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
2: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3-5 minuts i li tornes.
0: I
2: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
1: I jo ho he vist molt... Ai, perdona.
0: No, digues.
1: Jo he vist molt que de vegades els agressors no saben a diferència entre el bullying i la broma. Potser fan bromes i diuen, no, sí, però si això és una broma, no passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera
1: de
0: defensar-se?
1: Jo crec que és inconscient.
7: No.
1: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot què acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
7: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
0: Conscientment.
7: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
8: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics, o sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo, o sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona. Clar. Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no tutxes, i jo, sí, ah, que guai, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
0: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, l'orientació sexual, del seu físic...
2: Sí. Sí.
0: Quins són els motius més freqüents?
2: Jo crec que el físic.
0: El físic.
2: Molt, molt freqüent. I sempre
0: I que més que fa algo... molt mal, a més, aquest.
2: Sí, algú que tingui algo a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja ets un pollón. No pots ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
0: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan ets adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, el ser més responsable, el ser no sé què. I ho he vist, no? En casos que es capgira la situació i la persona doncs, s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
1: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
8: Clar, sí.
1: Sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia en la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir. No sé, és com que pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
2: Sí,
0: el
2: ciberbullying. Passa bastant.
0: Passa bastant també.
2: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no soy valiente porque no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això per un TikTok... I clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser
0: et dono
2: igual,
0: no? A través d'un perfil, segurament,
2: sí.
0: Fins i tot
2: un perfil així,
0: anònim...
2: Aquestes típiques indirectes que van molt directes i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens clar. Ja ni un punt termini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun... Vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
5: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
9: Una amiga que l'ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics ho han passat, llavors que hem dit, ja està. I ho estem parant, hem parlat amb profes.
5: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
11: Ell i jo... li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
9: Parlar i queixar-te i queixar-te és el millor que pots fer.
5: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense el jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
9: Sí, és massa tova i ho sento, eh? I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor, plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que avui sí, cruel.
11: És massa tova de calle. Fan orelles sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé, durant un bon temps o per sempre.
0: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
2: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar... I vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través
2: no?
0: de les xarxes.
2: Sí, a través sí. de les xarxes.
0: A través d'Instagram o de
2: sí.
0: TikTok.
2: Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
2: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics i la poses com a la primera llista
8: sí.
2: i la mencionava ella i és en plan, estava la pobra que no podia més i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre i és que els caiem la boca per així dir.
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
7: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas? Deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient, la persona sí, que ho... O sigui, que realment, clar, ho feia amb tota la intenció, no?
7: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
1: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: Clar. I què es fan?
1: Llavors els professors no... poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut.
0: Si afecta a l'escola també es poden emetre.
1: Sí, bueno, si arriba a afectar també, clar. Però esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí. És molt valenta i sobretot si els hi poses un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
7: Sí, sí.
1: És com, és un lloc lliure, no hi ha llei.
0: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
1: Jo ho regularia.
0: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també sí, associat sí. A una, jo què sé, a una identitat, també sí, té els seus riscos, sí, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
3: No.
2: Massa tous.
3: Sí,
0: com
3: total.
0: Faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no?, a l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
3: Estem parlant del ciberbullying?
0: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying.
3: Mira, jo vull parlar de ciberbullying. Digues. Perquè clar, com passa fora a l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, eh? Uh-huh. Però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora a l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
2: Sí, sí.
3: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és li crec, no li crec, què faig?
0: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant.
2: Sí, hi ha una gran repercussió.
0: Sí que hi ha, al final, una vinculació,
3: mira,
0: encara que sigui fora.
3: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de 10 o ampollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i doncs per això, segon d'ESO va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens vèiem i clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Llavors la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut, i clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut molt millor, o sigui, com...
0: Estàs a gust.
3: A gust, i l'alumne exemplar de sempre.
0: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador sí. I d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i per tant ho paga amb algú? O
7: jo
0: no necessàriament?
7: Crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
0: Si creus que hi ha una raó.
7: Sí.
0: I pues quines poden ser aquestes raons?
7: Tenir problemes a casa... o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying per tenir...
0: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
7: Sí, sí. Més per res, per treure la teva tristesa.
3: Exacte.
2: Jo crec que hi falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer valer
3: clar,
2: davant d'uns altres.
0: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
2: Sí.
0: No sé si ho veieu
1: correcte,
0: així.
1: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè es necessiten com un amor o algú per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, esclar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i al fi és això. No, si et fan bullying, o, per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristian, no, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i al fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
0: Ho reivindiques.
1: Ho reivindico.
0: Sí. Clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati, i ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
1: Trobo que sigui d'Espatec, eh?
0: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, obre'l, sí, el pots obrir.
1: Espatec del Bonpreu.
0: Espatec, eh, tu? D'Espatec, de la
3: festa. Pernil salat, pernil salat.
0: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit. Bueno,
7: missatge,
0: hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu.
1: Xun, xun, xun.
7: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
0: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no? D'entrada, a simple vista. Sí. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
3: Mira, també com era la Carla i l'Ariadna, no?
0: Sí.
3: Vale, la Carla...
0: La Carla és la que insulta, exacte, de forma reiterada.
3: Fa això, no? Però si sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar l'estoig i et juro que et passa de tot, no?
0: Però això per fer això, Felipe, jo crec que...
2: Molt valor.
0: Es necessita molt valor i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
1: Tenen por.
3: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era, maricón, com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
0: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
3: Com?
0: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
3: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també, perquè si és...
0: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
3: No.
0: Amb una resposta
3: que pensin ells, no? Clar, per què he fet això, saps? Uh-huh. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir, o sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. Uh-huh. El miro fixament.
0: Que bé que van aquests segons.
3: Clar, sí.
2: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, ja saps què estàs fent.
3: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dona'm l'estoig. Dona'm l'estoig.
0: I te l'acaben donant.
3: I me l'acaben donant.
0: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
7: No.
0: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
1: Jo penso que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima gent.
0: Aquesta
1: gent, on estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop, quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, mm-hmm, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
0: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir i en aquest cas no han intervingut, no? Miquel, no. Digues.
7: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta. Mm-hmm.
0: Per tant, però... tu ho castigaries a les dues.
7: Sí, mm-hmm, perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar. Mm-hmm.
0: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta
7: de
0: coses.
7: Sí.
0: Vale. La resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? L'Ariadna i la Carla?
2: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure... quina és la realitat. Mm-hmm. Perquè moltes vegades és això, o sigui, a lo millor t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? Mm-hmm. I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
0: Clar, i va sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying, per les famílies, perquè puguin veure, o per jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
7: Els pares. Els pares fan molt.
0: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
7: Pot caure en depressió.
0: Se sent trista, no?, aquesta persona.
7: Sí. Sí.
2: Quan més es veu és al pati.
0: Al pati, per què?
2: Al pati és quan més es veu. Perquè veus la persona sola, o sigui, potser allunyada. La veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla. La seva mirada diu que aquí no està bé.
0: Mm-hmm. La resta, hi ha algun altre símptoma?
3: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i, clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és sempre la noia, doncs... I, clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I, clar, és evident, o sigui, simplement... un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra és un símptoma d'aquests. Mm-hmm.
0: Ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
2: Vaja.
0: Sí? Després pensem a veure qui... Hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'enviés fotos seves.
2: Mm-hmm.
0: Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Aquí deixem sense pati. Qui comença?
3: A veure, la primera, sincerament...
0: La Marta, el Robert i el David.
3: La Marta, jo crec que es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona...
2: Sí, això,
3: o sigui, el que ha fet és manipulació.
0: Uh-huh.
3: És manipulació.
0: I tant. Que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al
3: clar.
0: Final. Què faríeu? Què?
1: La segona no la podríem deixar sense pati només pel fet que això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament de rendiment acadèmic, o que hi hagués problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu, del que succeeix i esdevé dins de l'institut, jo sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
3: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si
0: ho has... Apunts,
7: és a la seva vida personal.
3: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec que...
0: Miquel, tu què opines?
7: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
0: La Marta, la de fer el rumor, però el rumor pot començar a córrer...
7: Pot afectar moltes persones, sí, però...
0: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però el mal ja està fet, eh?
2: Ja.
0: I la resta, què?
7: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa, i llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
0: Però està fingint una personalitat, no? També suplantar una identitat també és il·legal. No?
7: Sí, i
0: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens. Aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar o sí que hi ha consens.
2: Jo crec que la tercera.
7: La tercera.
0: El David, el que li demana apunts al company a canvi de no confessar un secret seu.
3: Sí, però també els altres dos
0: ja s'ha de ser mala persona.
1: Sancionado.
0: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció potser més reflexiva se us acudiria per fer-los una mica pensar?
2: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et deixi

0: això.
1: També, però el rumor o sigui, segueix allà. Clar,
2: i seguirà vivint amb la por.
3: Mal, un altre lloc, també.
1: Exacte.
0: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
4: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni també ja pel clar. Fet que si el canvien d'escola potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona, només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment clar. Es soluciona.
0: En canvi tu vas haver de marxar, no?
1: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
0: Perquè en molts casos l'agressor ni accepta, no, que ho està
1: exacte,
0: fent.
1: Exacte. És...
0: Pues i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
1: D'alumne-profe o de profe-alumne?
0: De les dues situacions.
1: També... Jo puc parlar de profe-alumne, perquè... Què?
2: Ara parlo.
1: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Uh-huh. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, uh-huh. O sigui, és sempre molt al teu cos esteu i ja. Uh-huh. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. Uh-huh. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, us heu de despullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, és que tens tetes, el teu pit, uh-huh. No sé què. Clar, això em va provocar una ansietat i després li deien a la professora...
0: I la professora no va voler entendre.
1: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. Uh-huh. I clar, i coses així. I tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa. Uh-huh. No, i clar...
0: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist total. També... manca d'empatia cap al professor, és a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
4: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació?
4: Jo en el cas del meu institut no es va fer res, va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després pobrissona i a sobre i ja és com que s'encogia.
0: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, estem a punt d'acabar el programa.
1: Què dius?
0: I us demano que fem un titular. Ja. Sí, és que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobretot el que hem parlat, amb què us quedeu. Cristian.
4: Si ets testimoni, actua, no et quedis callat.
0: Felipe.
1: Jo, bueno, és una reflexió, es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé, la van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
0: Que hi ha esperança, no?
1: Clar, i clar, em va passar mateix i un altre Felipe.
0: Miquel,
2: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
0: Gran missatge aquest. Paula.
3: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
0: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als que ens escolteu perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Quan la política no soluciona els problemes del dia a dia, l'extrema dreta ho arrasa tot. En parlem amb algú que l'ha vist molt de prop i que ha patit la seva força repressora. Avui, a Off the Rec, Jordi Borràs. Jordi Borràs, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: I benvingut a Off the Rec. Ara mateix estem a la cafeteria La Vecina, que estem aquí a Sant Boi, perquè nosaltres normalment anem a llocs que siguin com on normalment treballen les persones convidades. Però clar, cerca, quan ho vam proposar em deies, és que jo treballo al carrer, per tant no tinc un lloc com molt fixe.
2: Treballo tot arreu, no? on passen coses. I després treballo a casa, que allà m'hi passo moltes hores també, que és on edito, doncs produeixo i tota la pesca.
1: Clar, perquè a més tens un dia al dia en el que suposo que has d'anar fent coses com molt diferents, no? No sé com ho vius, això.
2: Doncs per mi és de les millors feines al món, en el sentit que no hi ha cap dia igual, no? I això és de les coses que més m'agraden. Jo abans de fer aquesta feina vaig fer feines molt diferents. Estan molts anys treballant de coses que no tenen res a veure amb el que ara faig, i he fet de matxaca i he treballat amb superiors molt desagradables, amb d'altres molt bones persones, i tenia clar, i ara en el seu moment, que jo volia treballar per mi, no? I una de les coses que més m'agrada d'aquesta feina és, a banda de treballar per mi, és que no hi ha rutina. La rutina és molt complicada, no? Això alguna gent no ho porta gens bé, perquè necessita un ordre, una rutina, uns horaris. A mi, si ara em poses un horari, em mates, no? Seria tancar el canari a la gàbia.
1: Clar, són molts anys ja també amb aquesta vida, diguéssim.
2: Bé, jo abans de fer només de fotoperiodista feia d'il·lustrador. Per tant, ja era freelance, ja estava acostumat a aquesta incertesa econòmica, laboral, a buscar-te la vida, a buscar projectes, a preparar tal, a pim, a pam, a vendre't. Això jo portava el que vaig acabar fent en un moment donat. A mi em va començar a fascinar el fotoperiodisme i vaig començar a fer els dos oficis de forma paral·lela, no? Fins que al final me'n vaig adonar que el que m'agradava més era la fotografia, i vaig plegar de la il·lustració per incompatibilitat a nivell de temps, de mètode, de treball, de moltes coses, no? Per tant, ja venia rodat en aquest sentit d'uns quants anys de saber per on van els tiros.
1: Clar, deies que havies d'escollir entre les dues coses, però que vas escollir amb el cor, no? Que era el que et deia que escollissis el fotoperiodisme. Per què? Què és el que té que t'ha enamorat tant des de sempre?
2: Primer, que estàs molt pendent de... És a dir, vas com bufa el vent, no? És a dir, ara hi ha problemes amb els trens, doncs a fotografiar trens. Ara, a més dels problemes amb els trens, hi ha una gran nevada, doncs a fotografiar la neu. No, és molt difícil que et cansis de fer aquesta feina si és que tens tendència a avorrir-te, perquè no t'avorriràs mai. Et pots cansar per moltes altres coses, i jo ja començo a tenir una edat que em cansa certa dinàmica de molta pressió, d'horaris intempestius, de treballar de nit, de treballar caps de setmana. Això és la part negativa, no? Però per altra banda, em fascina. La il·lustració, clar, era més de seu, fes aquest projecte i no t'aixequis la cadira fins que l'acabis. I això podia durar una setmana, un mes, 6 mesos, el que fos, no? La fotografia és, deixa el que estàs fent, no? Més que la fotografia, el fotoperiodisme, deixa el que estàs fent i vés a fer fotos d'això que està passant ara, no? I aquest cuquet de l'actualitat a mi m'agrada, no?
1: Clar, a més tu has dit alguna vegada també que una cosa és la fotografia en el sentit més tècnic, no? Que és una cosa que t'agrada molt, però que sobretot el que t'agradava era el fotoperiodisme, no? Per què aquesta diferència, i què és el que t'aporta potser diferent a la part més tècnica?
2: Fotògrafs n'hi ha molts, i molt diferents, no? I cada disciplina dins de la fotografia és diferent. És a dir, un fotògraf gastronòmic no té res a veure amb un fotoperiodista. Els dos treballes amb la càmera i els dos segurament fan bones imatges. El que passa que segurament el gastronòmic té unes qualitats tècniques molt més accentuades o molt més especialitzades per fer la seva feina el millor possible, i un fotoperiodista té altres habilitats més enllà de les tècniques, que potser no és l'essencial en el fotoperiodisme. Més que la tècnica, que és important el punt de vista, la mirada, el coneixement del... tenir un substrat social i polític per conèixer allò que està passant al context, no? Per interpretar-ho, no n'hi ha prou en saber fer la foto. Has de saber què estàs fent. Has de saber qui estàs fotografiant.
1: I a qui has d'enfocar i qui no, no?
2: O ho has d'interpretar. Sí, o senzillament posar-hi de la teva part, no? Moltes vegades hi ha gent que diu, oh, és que la fotografia és purament objectiva, no? La fotografia és absolutament subjectiva, no? Perquè els subjectes som nosaltres. L'objecte és la càmera, és l'objectiu, no? Però si tu agafes 5 fotoperiodistes i els fas fer el mateix tema, és molt difícil que tinguis 5 fotografies iguals, perquè cadascú té un punt de vista diferent, té una escala de valors diferent, i per tant enfocarà més cap aquí o més cap allà, no? Li donarà un punt de vista diferent. Hi ha una part subjectiva molt important que jo crec que no s'ha d'amagar. No? Amb el periodisme tampoc, eh? A mi quan es parla i es diu no, el periodisme ha de ser objectiu, és impossible que el periodisme sigui objectiu. És que ni el xat GPT et farà periodisme objectiu, no? Perquè també és una tecnologia que l'han fet a serveis humans, per tant no hi ha res que sigui objectiu. De fet, quan em trobo un periodista que fa gala de la seva objectivitat, jo preto córrer, perquè són els més perillosos. No, clar, què cal ser amb el periodisme i amb el fotoperiodisme, crec jo, és la meva opinió, honest, no? És a dir, no amagar, no ocultar informació, no manipular-la i posar el teu punt de vista, evidentment, perquè cadascú té el seu punt de vista, no?
1: I dintre de la teva subjectivitat, quins creus que són els principals valors que condicionen la teva mirada a l'hora de fer periodisme?
2: Jo crec que precisament el fet de no amagar-me del que penso. Jo no he amagat mai què penso i com penso. I tothom que busqui una mica ho sabrà, no? Per tant, jo, per mi això ja és un valor, perquè li estic donant un valor afegit a la meva feina. És a dir, jo crec que el periodisme o el fotoperiodisme no són oficis merament tècnics. Per mi són eines de transformació social. I si una fotografia o un article o un llibre pot modificar o pot influir davant d'una injustícia, jo crec que benvinguda sigui, no? És a dir, si jo volgués fer fotos, només fer fotos no em dedicaria al fotoperiodisme. Perquè segurament de les disciplines a dins de la fotografia que pitjor es viu, que més precarietat tens, que es cobra pitjor, que pitjors horaris tens, és el fotoperiodisme. Dins de la fotografia pots fer fotografies de casaments, pots fer fotografia de moda, pots fer fotografia de producte, pots fer fotografia dins de producte gastronòmica, pots fer el que vulguis. I després el germanet pobre de totes aquestes disciplines és el fotoperiodisme.
1: Sense entrar...
2: La gent no s'imagina com de precari és aquest ofici. De fet, hi ha una sèrie d'escales de quin és el pitjor ofici que pot tenir una parella. Em sembla que el fotoperiodista és el reporter de guerra, una de les variables està dalt de tot.
1: I com pot ser que si són dels oficis en els que, dins del periodisme, en els que més exposició al perill hi ha, siguin alhora també els que pitjor es viu, els que menys remunerats estan?
2: El periodisme, de fet, és un ofici molt mal pagat. El periodisme i el fotoperiodisme. És un ofici que no és... És a dir, com que és tan sumament vocacional, la gent no es queixa gaire. Però si el públic general coneixés què cobra un periodista... Un periodista de 40 anys amb fills es posaria les mans al cap, perquè són sous molt miserables, però molt miserables, no? Vull dir, un periodista mil·laurista que surt de la carrera es pot considerar afortunat. Mil·laurista, a l'any 2026, no? Vull dir, es pot considerar molt afortunat, fins i tot diria, perquè hi ha gent amb bastants més galons que és el que cobra, malauradament, no? Això té a veure moltes coses, no? La crisi dels mitjans de comunicació, com la gent o els empresaris que es dediquen a aquest ofici perceben els treballadors d'aquest ofici, també té molt a veure amb que hem entrat en una dinàmica on la premsa que coneixíem en paper ha anat desapareixent o ha anat donant lloc a un fenomen que és tota la premsa digital, que en bona part és gratuïta. Ara hi ha una onada de mitjans que no estan tornant a dir, escolta, si voleu informació de qualitat i no subjecte a interessos empresarials, econòmics diversos o polítics, el que has de fer és pagar per la informació, no? Però això és una cosa que costa molt d'entendre, no? A les xarxes socials, la irrupció, el paper que ha tingut tot això, doncs ha fet que en els diferents àmbits de la premsa, sobretot premsa escrita i televisió ara també, amb la irrupció de les plataformes, hi hagi una crisi que s'arrossega des de fa molts i molts anys.
1: I davant d'aquesta crisi, com t'has col·locat tu? Què és el que has fet per poder anar sobrevivint, tot i aquesta crisi?
2: Jo crec que jo ja vaig entrar en aquest ofici perquè em venia d'un altre, el d'il·lustrador, en un moment bastant precari, no? Jo començo a guanyar-me les garrofes amb això cap a l'any 2009. Per tant, ja entro, primer, en plena crisi econòmica i, segona, en plena crisi dels mitjans de comunicació. No? Què vaig fer? Doncs vaig començar a fer aquelles coses que altra gent no feia, que era retratar coses que a mi m'agradaven i que no tenien massa públic. Com, per exemple, una de les meves especialitzacions, que és tot el fenomen de l'extrema dreta, o d'altres coses que no tenen res a veure, com pot ser anar a fer fotos a foc forestal, no? Què vol dir això? Doncs que si hi ha un incendi has d'agafar els trastos, la càmera i anar a l'aventura a intentar fotografiar un incendi forestal amb les conseqüències que representa això, no? O fotografiar manifestacions amb conflictivitat al carrer, no? És a dir, certes especialitzacions i pensar que si vas a aquella gran manifestació tindràs 200 fotoperiodistes cobrint-la. I aquella manifestació, si tu vols vendre les fotos d'allò, no valen res, perquè ja les tindrà tothom. Quines fotos et podran comprar? Aquelles on no hi ha fotògrafs, no? Per tant, és on anava. Perquè és on podien sorgir oportunitats. I així vaig començar.
1: Tu recordes la primera manifestació d'extrema dreta a la que hi vas anar?
2: Segurament devia ser un 12 d'octubre. El 2007, 2008... Sí.
1: Què et va semblar allò, quan vas arribar i vas veure? Esperpèntic.
2: No? Devia ser a Montjuïc i vaig anar a fer fotos, eh? Vull dir, el fenomen ja el coneixia, no? Per antítesi política, però hi vaig anar allà a fer fotos. Doncs esperpèntic en el sentit de, bueno, individus vestits amb l'uniforme de falange, no? amb la camisa blava, la boina, tota la mandanga, no? Tota la simbologia franquista i nazifeixista aguda i per haver exhibint-se a la via pública, perquè el que havia de fer no hi ha, en el seu moment no hi havia cap llei que impedís fer-ho, actualment hi ha legislació al respecte, però no s'aplica, no? Per tant, jo vaig anar a denunciar allò, voluntat de denunciar aquella exhibició, no? I ho vaig fer també perquè començava a sospitar que era un fenomen, veient el que passava a Europa, que corria el risc de créixer, no? I malauradament el temps m'ha acabat donant la raó, no? Quan fa 15 anys avisàvem, ep, alerta amb això perquè és un fenomen que està creixent, la gent no se n'adona i comença a tenir certa envergadura, doncs avui en dia no cal que ho expliqui massa, no?
1: Sí, però potser perquè ens semblava impossible, no? que pogués arribar allò a les institucions de la forma en la que està ara.
2: Perquè la gent no entenia que l'extrema dreta pren moltes cares, no? I és una cosa que avui en dia encara no entén. És a dir, mentre estava fotografiant falangistes, també anava a fotografiar actes a Plataforma per Catalunya. Som a Sant Boi, aquí, si no em falla la memòria, tenien dos regidors, no? No fa pas tant. Plataforma per Catalunya és un fenomen que té 20 anys. Ja és un partit que no existeix, eh? Però va néixer fa més de 20 anys, neix com a Plataforma Vigatana l'any 2002, si no em falla la memòria, l'any següent, l'any 2003, es constitueix com a Plataforma per Catalunya, estem parlant de fa 23 anys. No és un fenomen nou el que està passant ara, no? El primer partit de la dreta radical populista que entra a nivell institucional amb força a l'estat espanyol i que renova tot el panorama del franquisme i del postfranquisme és precisament Plataforma per Catalunya, que és un partit que neix a Catalunya, no? Ja en el seu moment, fa 15, 17, 18 anys, dèiem que el motor ideològic de l'extrema dreta estava aquí, no? I que aquí havien agafat experiències de França, d'Àustria, i les estaven implementant en la vida política, sobretot d'àmbit local, no? I els discursos que ens trobàvem era que, això m'ho havia dit eminències d'inductors en història, professors universitaris, que aquí havíem après la lliçó en el franquisme i que aquí l'extrema dreta era impossible que tornés, no? Ha tornat.
1: Sí, sí.
2: Ha tornat perquè no ha marxat mai.
1: Clar, hi ha una cosa que tu dius sempre, que és de... una cosa és fins a quin punt estan dins de la institució o no, però l'extrema dreta sempre hi és.
2: Sempre hi ha sigut, en un nivell o altre, quan no tenia marca electoral pròpia, estava, els seus discursos estaven impregnats de partits polítics que no eren pròpiament d'extrema dreta, no? I per tant la seva presència és, en el seu moment, el professor Xavier Casals, una de les grans eminències en extrema dreta, parlava del fenomen de la presència absent, no? Que és la capacitat de l'extrema dreta de ser present a les institucions malgrat l'absència d'una marca electoral pròpia. I això com ho feien? Marcant l'agenda dels grans partits polítics i formant part dels seus, del seu ideari, dels seus discursos, val? Per tant, ja era una realitat. El que passa que no tenien una marca electoral pròpia, perquè bona part de l'extrema dreta encara reivindicava el franquisme. I una de les coses que aprèn, per exemple, l'Anglada, que és un exmilitant, no?, el de Plataforma per Catalunya, que aprèn de la seva militància política, ell va militar Força Nueva, era un partit franquista en el postfranquisme. Una de les coses que aprèn de l'experiència europea és que cal enterrar aquelles reivindicacions dels règims feixistes...
1: Que sembla una cosa donar-li una aparença com democràtica i com, bueno, més neta, potser, no?
2: Primer, que el fet de reivindicar una ideologia criminal com pot ser el feixisme clàssic, el nazisme o el franquisme, és molt difícil que tingui màrqueting electoral, perquè tindrà una base de nostàlgics, però tu no pots vendre una idea de futur basant-te en una dictadura unipersonal d'un senyor que està mort. Això és bàsic, no? I després, que el que van entendre, i això ja fa molts anys que ho va començar a practicar l'extrema dreta francesa, no?, amb l'escola de la nova dreta francesa, que és que podien assumir part de les regles del joc de la democràcia presentant-se com un partit democràtic més, utilitzant els mètodes de la democràcia i destruint la democràcia des de dins. I això és el que està passant. És a dir, avui en dia l'extrema dreta ja no té la forma de... En la seva gran majoria, i l'extrema dreta que està governant el món, des dels Estats Units fins a països europeus, no?
1: Sí,
2: com Itàlia.
1: Tu creus que, per exemple, Espanya, Vox, té vocació real de govern?
2: Sí. Trigarà, més o menys, el primer pas segurament serà el que ja han assajat en algunes comunitats autònomes, que és donar suport al PP des de fora per rostir-lo, i deixar que es cremi i llavors presentar-se...
1: I condicionar també la seva agenda.
2: Condicionar la seva agenda, etcètera, etcètera. És a dir, a l'estat espanyol hi ha una alternança bipartidista evidentíssima, no? I si mirem el panorama polític des de la mort de Franco, veiem aquesta alternança. Ara portem un cicle d'uns 7 anys i mig de govern socialista amb suports d'altres partits que se situen a l'esquerra, no? Aquesta etapa s'acabarà tard o d'hora, és qüestió de temps i de números, val? El panorama polític actual no és el que hi havia fa 15 anys amb dos grans partits, PP i PSOE. El panorama polític actual és de fragmentació tant a l'esquerra i al centre-esquerra com a la dreta, amb la irrupció de forces polítiques d'extrema dreta, com pot ser Vox en el cas espanyol, com pot ser Aliança Catalana en el cas català.
1: Clar, tu has estat retractant durant molt de temps, des de molt a prop, tot això que estàs explicant. Com has vist també el procés que ha passat, de que se t'ha posat a tu com una persona no grata, diguéssim, dintre de l'extrema dreta, amb tot el que t'ha comportat?
2: Ara ho visc amb certa naturalitat, però és una qüestió que em condiciona. no? Condicionar a l'hora de fer feina, de no agafar un metro o no agafar un tren, perquè jo no sé quin trobaré i d'allà no em puc escapar, saps? Condicionar en molts sentits, però ho visc amb normalitat i naturalitat, malauradament, no? Vull dir, he assumit aquesta manera de viure com a normal, no? Tot i això, fa poques setmanes vaig fer unes fotos amb un grup neonazi aquí al Vallès, però feia molts anys que no podia fer feina aquí, i de fet si la vaig fer va ser perquè vaig fer una mica el camí a casa i vaig fer fotos des d'un cotxe i vaig desaparèixer, però jo no puc anar a una manifestació com fan altres companys meus, perquè si em veuen em fan la pell.
1: I per què creus que hi ha més gent que fa també aquesta feina? Per què tu?
2: Perquè jo no m'he limitat a fer la foto. Jo m'he limitat a fer la foto, a dir qui havia la foto, per què estaven allà, què estaven fent, quina militància política tenen aquesta gent, que fan veure que són una cosa però en són una altra. Perquè a banda de foto he fet molt periodisme d'investigació en aquest sentit. He publicat un llibre de 500 pàgines on explico ets i uts de l'extrema dreta, tant d'aquí com d'Europa, no? És a dir, perquè el que no tolera l'extrema dreta, és a dir, l'extrema dreta té una relació ambivalent amb el periodisme, una relació contradictòria d'odi i d'amor, no? Per una banda els necessita, però per l'altra banda, quan el periodisme fa la seva feina, que és no fer de corretja de transmissió d'un missatge, això no és fer periodisme, això és relacions públiques, no? El periodisme és dubtar i qüestionar aquella informació que tot arriba, no? Mm-hmm. I discernir entre allò que et volen colar i allò que és una realitat, no? Quan tu fas periodisme amb l'extrema dreta, llavors és quan t'odien, perquè si una cosa odia el feixisme clàssic, que és una de les matrius a l'extrema dreta i que és aquella més, no? la que és estrictament violenta, si una cosa odien és a l'exercici intel·lectual. Què vol dir això? L'intel·lectualisme en el sentit de la reflexió, del qüestionament, del fet de pensar, de dubtar, de parlar, de contrastar. El feixisme clàssic és una ideologia que requereix violència i acció i entén la guerra com el motor de la història. Per tant, és contrari al debat, al qüestionament de l'estat de les coses, a la reflexió, a l'intercanvi d'idees. No, ells entenen la guerra i la violència com l'assumpció política de la llei del més fort. Tu ets feble, jo sóc fort, jo et mato perquè sóc més fort que tu, i els meus gens, que són els bons, sobreviuen.
1: Donald Trump, per exemple.
2: Donald Trump és un exemple de com una figura conservadora ha anat feixistitzant-se, no? És a dir, hi ha una diferència pràctica, per exemple, entre l'extrema dreta i l'ultradreta, que la majoria de gent no coneix i que ni tan sols companys meus periodistes coneixen, no? Un ultradreta és aquell activista d'extrema dreta que és partidari o utilitza la violència o la justifica per aconseguir els seus fins, no? Per tant, tot el que estem veient d'AIS i totes les brigades aquestes de policia paramilitar o militar directament, no?, que persegueixen immigrants i els assassinen, no immigrants o no només immigrants, sinó gent que protesta, que exerceix el seu dret a manifestació, aquí estem veient un ús indiscriminadíssim de la violència, no?
1: Per tant, entraria dintre de la ultradreta, diguéssim.
2: Jo crec que Donald Trump ja està a una frontera que és molt difícil classificar-lo només com a dreta radical. Estem parlant d'un personatge feixistitzant, no?, que està agafant trets del feixisme clàssic. Del feixisme clàssic. I em sembla que només estem veient la punta de l'iceberg del que està passant.
1: Fins on creus que pot arribar tot això?
2: Jo crec que estem en aquell estadi on el cel ja fa moltes hores que no s'hi veu el sol, que hi ha una nuvolada important, però al fons veus els núvols carregats d'aigua, però encara no han arribat.
1: I l'aigua què és, en aquest cas?
2: L'aigua és una època molt fosca, no? És a dir, jo crec que estem en l'inici d'una època molt, molt oscura, no? Tinc un amic historiador que sempre diu que la història no és ben bé circular, no? Però que sí que la podem llegir una mica en espiral. I si mirem què estava passant fa 100 anys el 1926, precisament és el moment de creixement dels feixismes, no? Els feixismes neixen en l'època d'entreguerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Allà és quan prenen forma i comencen a emergir a diferents països, principalment a Itàlia, després a Alemanya, no? A Espanya agafen la versió, es fixen en la versió italiana i fan la seva versió del feixisme. És en aquesta època, és just fa 100 anys. Giorgia Meloni guanya les eleccions 100 anys i una setmana després de la marxa sobre Roma de Mussolini. Giorgia Meloni, que és la presidenta de Fratelli d'Itàlia, és la cap d'estat d'Itàlia, va començar la seva militància política a l'MSI, al Moviment Social Italià, a les joventuts de l'MSI. L'MSI es funda a l'any 1946 amb les cendres del feixisme italià. No? És a dir, hi ha un fil històric que connecta perfectament el que està passant avui amb el que va passar fa 100 anys.
1: Clar, però allò va acabar amb una guerra mundial.
3: Sí.
1: Esperem que no sigui... La tempesta no sigui...
2: Jo també ho espero, però trobem molts paral·lelismes. Evidentment, la utilització de la guerra com l'enteníem fa 100 anys no és ben bé la mateixa, però si mirem què ha passat aquests últims mesos a Palestina, a Venezuela, a molts llocs del món, veiem que estem davant d'un ascens del bel·licisme i de la justificació de l'assassinat massiu per fins polítics. No?
1: El fet de que l'extrema dreta t'hagi posat a tu com a objectiu, per això que ens explicaves, no? Pel fet de que havies fet un pas més, no només és les fotos, sinó tot el que impliquen i tot el context també que dones, t'ho prens també com una victòria personal, o no?
2: No. És a dir, no, primer que no, és un tema que no m'agrada ni posar-me medalles ni com es diu en castellà, regodejar-me massa amb això, perquè és un tema que, bueno, senzillament és un tema, no? Vull dir, el porto i ja està. Però no és una victòria, és una realitat que jo haig d'assumir i que l'haig de portar amb certa normalitat fins aquí.
1: I en aquestes manifestacions que ens explicaves, clar, també impliquen un cert risc. Durant també tota la teva trajectòria has patit també agressions. Com ho has fet per, tot i així, seguir fent aquesta feina i no llançar la tovallola d'alguna manera?
2: Bé, aquí malauradament vaig haver de llançar la tovallola, perquè em vaig trobar amb el gol a l'aire, em vaig trobar que jo posava denúncies, que les denúncies no arribaven pràcticament mai a bon port, que no tenia protecció de cap mitjà més o menys oficial, més enllà d'algun copet a l'espatlla, i ara, bueno, ara hem detectat que et volen matar aquesta presentació de llibre, doncs posarem un cotxe a vigilar-te, de la policia, i fins aquí. A mi m'han arribat a venir a casa meva. A mi m'han trencat la cara pel carrer. Un policia franquista, militant de Vox.
1: I no només això, sinó que després va haver-hi 4 anys de judicis amb ell. Bueno, que ni tan sols aquí estàs protegit.
2: Està imputat, perquè ell em va denunciar, finalment va acabar ell condemnat. No? És a dir, jo vaig haver de renunciar de fer aquesta feina a casa meva. Per això jo començo a fotografiar aquest fenomen a nivell europeu. A França, a Polònia, a Alemanya, a Itàlia, a Suècia, perquè vaig haver de renunciar a fer això a casa meva. Per tant, hi ha certa renúncia, però no del tot, de dir, molt bé, aquí no puc fer-ho perquè perillen les meves cames, doncs me'n vaig a un altre lloc i miro d'entendre què passarà i què està passant aquí a través del que està passant a països on l'extrema dreta ja porta bastants més anys de recorregut. Per tant, hi ha l'avantatge que podem prevenir i podem anticipar-nos a coses que estan passant.
1: Clar, perquè no podem desconnectar les realitats.
2: No, el feixisme és l'odi més internacional que hi ha. No té bandera. És profundament apàtrida.
1: Per això creus que triomfa tant, també?
2: Triomfa... L'extrema dreta triomfa perquè, en part, es basa en sentiments profundament primitius que tots tenim, tots som feixistes potencials, perquè es basen en l'odi, la por i la frustració, sobretot, i són sentiments que són molt potents, són molt forts i que ens embullinen la visió, ens impedeixen pensar amb claredat. Quan tenim por, no pensem bé, no? Quan estem molt emprenyats, no pensem bé. Per això, quan agafes una enrabiada, el millor que pots fer és esperar que et baixi el suflé, no? L'extrema dreta el que fa és inocular aquest sentiment per presentar-se com els grans salvadors d'aquest desastre de món, no? Que passa que la recepta sempre equivocada. Mm.
1: Clar, hi ha un moment en la manifestació, ara també pensant en això que deies, o en qualsevol feina que impliqui un cert perill. Mm-hmm. Clar, com ho fas per, ara que deies, no? Mantenir la calma, serenar-te. Davant de tot aquest context que ens expliques, com ho fas per una banda serenar-te i per altra banda fer una bona fotografia?
2: Això passa en qualsevol context on hi ha risc en una feina, sigui en un bosc que està cremant, sigui al mig d'una càrrega policial, sigui en una manifestació de neonazis. Jo soc una persona molt prudent, excessivament prudent de vegades, i suposo que el fet que tingui totes les extremitats a lloc demostra que soc bastant prudent, no? La meva prudència fa que quan jo vaig a cobrir un tema que ja és cert risc, prepari molt bé aquell tema. Si jo vaig a un incendi, jo no se m'acudirà fotre'm a dins un bosc cremant sol, perquè és una temeritat, no? És una temeritat que a més pots posar en risc no només la teva vida, sinó en risc la vida d'altra gent que pugui venir a rescatar-te en un moment que no pots sortir d'allà, no? Per tant, el que procuro fer és assegurar-me que cada acció que faré té una sortida d'emergència. En el cas d'una manifestació perillosa, doncs prendré les meves precaucions, agafaré un equip de protecció, no? Miraré si es coneix el recorregut, quines possibilitats de sortida tens. És a dir, això és la màxima que ha de tenir qualsevol fotoperiodista, qualsevol periodista que va a fer una cobertura on hi ha cert risc, que és prevenir, anticipar-se. No, és com la foto com la faràs? Anticipant-te. Jo normalment no treballo amb un ull tancat. Això, quan jo feia classes de foto, els deia als alumnes: no feu la foto tancant un ull. L'ull que tens a l'ocular a la càmera, obre'l, però el que tens al costat, que estàs veient perifèricament què està passant i què et vindrà, també l'has de tenir obert. Doncs el mateix a l'hora de prevenir un fet que no saps si passarà o no passarà. Has de tenir l'ull ben obert.
1: I la por, els nervis?
2: Mira, en el cas de les manifestacions d'extrema dreta, amb els anys he arribat a la conclusió que la por és un molt mal... És a dir, la por és un bon aliat. La por és un sentiment... És el sentiment de supervivència, no? Que fa que estiguis alerta. Què passa? Hi ha certes situacions que, si tu mostres por, la pots cagar molt fort. Has de mostrar certa seguretat, perquè el fet de mostrar certa seguretat normalitzes una situació. Si tu estàs en una manifestació, posem per cas, al mig de Varsovia, rodejat de 200.000 neonazis...
1: Posem per cas vol dir que hi has estat, dic.
2: Sí. I tu et mostres amb por, aquella gent que tens al voltant veurà que alguna cosa no acaba de funcionar amb tu, i si tens por serà perquè tens alguna cosa a amagar, potser, no? I llavors ja et convertiràs en una persona a qui tenir l'ull posat,
1: un objecte de sospita, no?
2: Has d'evitar ser un objecte de sospita, has de mostrar normalitat en tot allò que va passant, i has de fer-te invisible. El millor que pots fer un fotoperiodista, i jo en part també vaig deixar de fer fotos aquí per això, d'aquests temes, perquè ja no era invisible, ja no podia ser invisible, ja formava part de l'escena que jo havia de fotografiar, i era impossible que jo fotografiés l'escena des de fora de mi, no? Perquè formava part de l'acció quan m'increpaven, m'intentaven agredir, m'insultaven, etc. No? Llavors, la millor habilitat que pot desenvolupar un fotògraf és la invisibilitat.
1: Hi ha una cosa curiosa també que expliques, que és que moltes vegades en aquest tipus de manifestacions pot semblar com que ells potser no vulguin, no?, que hi hagi gent fent fotografies, però expliques que moltes vegades és el contrari.
2: Bé, és allò que et deia, no? Aquesta relació odi-amor de... No, no, si els encanta mostrar... És a dir, el feixisme clàssic, el nacionalsocialisme, el nazisme...
3: No, amaga els seus símbols.
2: És profundament estètic, no? Si tu fas una anàlisi purament estètica d'això, vull dir, l'estètica és importantíssima, no? La posada en escena, la indumentària, la simbologia, té... deixant a banda tot el que significa, eh? Però a nivell simbòlic és impressionant. Pot ser fins i tot tenir uns cànons estètics compartits amb els uniformes de la Wehrmacht i les SS els va fer un gran modista. No eren uniformes no pensats, no? És a dir, tota la simbologia no és perquè sí, la recuperació de simbologia clàssica, no? Vull dir, la creu gamada, l'esvàstica, és una runa solar antiquíssima que trobem en múltiples variants arreu del món des de fa milers d'anys, no? La utilització fins i tot de la gestualitat. Si tu mires vídeos de com parlava Hitler, com parlava Mussolini, l'utilització del llenguatge no verbal... amagava una càrrega simbòlica molt gran, no? És a dir, no hi havia res fora del càlcul. I això l'extrema dreta avui en dia també ho sap, també ho coneix, no hi ha res que sigui gratuït, no? Per tant, la imatge, i qui diu la imatge, la comunicació en tots els seus àmbits, està perfectíssimament estudiada.
1: Clar, el que passa que no és només discurs, després el problema és que hi ha més coses.
2: Bueno,
1: quan acaba el discurs comença l'acció, que és el més perillós, clar.
2: Bueno, l'acció i el fet d'inocular discursos d'odi entre la societat, és a dir, les cambres de gas no comencen a Auschwitz. Les cambres de gas comencen amb discursos d'odi. No? Aquesta frase no és meva, eh? Sí. És molt, molt popular, però perquè m'entendeu, és a dir, els crims abominables que es van fer en nom de la raça ària no comencen d'un dia per l'altre. Abans hi ha un procés de justificació d'aquells fets, no? I hi ha un procés de deshumanització de l'enemic o dels enemics, no? Per tant, el problema de l'extrema dreta és això, és aquest camí que està fent d'inocular el verí de l'odi entre la població. A França això em van anomenar la lepenització dels esperits, no? Com gent aparentment normal en qui tu havies compartit idees, poc a poc i d'un dia per l'altre, perquè això és un procés relativament ràpid, varia el seu discurs justificant polítiques xenòfobes i racistes amb gent que no ho desitgin mai, no?
1: Què es pot fer contra això?
2: No hi ha una recepta màgica, jo no la conec, ho he intentat, no n'hi ha cap, però hi ha coses que sí que es poden fer. La principal és, abans que tot aquest fenomen arribi, és impossibilitat que penetri aquests discursos. I això com es fa? Doncs quan hi ha bon govern, quan les coses se solucionen. No? El primer pas de la irrupció de l'extrema dreta és l'antipolítica. És aquest discurs, tots els polítics són iguals, tots fan el mateix, tots són una colla de manis, tots ta-ta-ta, i això quan passa? Normalment quan les crisis s'entisten, no? I no parlo de crisi econòmica, només. Quan parlo de crisi, poden haver crisis a múltiples nivells i per diferents motius, socials, territorials, econòmiques, culturals, d'infraestructures...
1: Qualsevol situació que generi una sensació entre la població de que no s'està governant bé, sigui més o menys veritat.
2: Exacte. Problemes no resolts, de forma persistent, no? Això és una crisi política. L'extrema dreta és com un estol de voltors, no? Que està profundament, està permanentment sobrevolant la societat. Arriba un moment que aquells voltors veuen i ensumen la carronya i van de cap. Si tu aquesta carronya no la neteges abans que arribin, ja l'has cagat. Perquè un cop entren, és molt difícil treure'ls d'allà, no? I això és el que ens està passant ara. Com es pot revertir això? demostrant que el vot de la gent té conseqüències reals amb el seu benestar, no? amb la realitat diària de la gent. Clar, si tu vas a votar cada 4 anys i no veus que hi ha una millora en el teu, en les teves condicions materials, en el teu benestar, en que una cosa tan senzilla com que puguis agafar el tren, anar a la feina i que el tren arribi puntual, una cosa bastant, malauradament, actual com aquesta, i no és actual, és de fa molts anys això, eh? Si això no es resol, és molt fàcil que hi hagi gent que a la desesperada aposti pel vot d'aquells que diuen que aquest és el culpable i que ells tenen la solució.
1: Per tant, entenc que arribem una mica tard a tot això de no s'ha de contestar a l'extrema dreta, perquè si la contestem li donem publicitat.
2: Jo crec que s'ha de... És a dir, una cosa és ignorar l'extrema dreta, l'altra cosa és combatre-la. Val? Amb múltiples...

0: Utilitza la provocació com una estratègia comunicativa.
1: Sí, creus que part important de l'èxit, per exemple, aquí a Catalunya, l'Aliança Catalana, ha anat per aquí?
0: O tant, sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte.
1: I no se la contesta a xarxes?
0: Jo crec que no se l'ha de contestar. No és que no se la contesti, és que tu has de fer propostes polítiques. Has de fer propostes polítiques atractives. Has d'evitar la dialèctica entre perfils d'extrema dreta a les xarxes socials. Però és que això és de calaix. Qualsevol persona mínimament
1: formada... A què et refereixes amb això?
0: Que si tal persona o tal altra d'extrema dreta fa un tuit o t'increpa i tu el respons, l'únic que faràs és reforçar la visibilitat del seu missatge, d'aquell missatge que tu vols combatre. Mm. En un debat cara a cara, si tu i jo parlem, i tu presentes un argument xenòfob, racista, i jo te'l desmonto ara mateix, jo no t'estic donant més visibilitat, jo t'estic deixant com un ruc, no? Perquè tu dius una cosa, jo te'l desmonto amb dades o amb un argument sòlid, i la gent que està escoltant aquesta conversa pot entendre que aquest combat dialèctic el puc guanyar jo. O al revés.
1: Que el problema és si jo, en aquest cas, et responc que les dades te les has inventat.
0: Jo te les puc demostrar. Mm. Jo te les puc demostrar. Però en xarxes no funciona així. És a dir, aquest mecanisme en xarxes és diferent. Les xarxes socials què volen? Interacció. El simple fet d'interaccionar amb tu ja fa que jo et doni visibilitat. Per això, en general, la gent d'extrema dreta té molta tendència a buscar i a confrontar constantment a les xarxes socials, perquè saben que això els dona molta visibilitat. El fenomen de les anomenades fake news, que són les troles de tota la vida, amb les xarxes i l'extrema dreta, aquesta tríada està causant molt mal, en el sentit de que, clar, a l'extrema dreta li va molt bé inventar i impulsar dades falses, perquè són molt alarmistes, són molt alarmants, i això, si ho fan a través de les xarxes socials, com que tu piques i cliques aquell enllaç que t'estan dient que 200 magrebins han atracat una pobra dona al mig de Sant Boi, tu cliques allà, tu li estàs donant visibilitat. L'algoritme de les xarxes socials ho sap. I dos, diu, ostres, això funciona, donem-li més visibilitat perquè jo vull més clics. Les xarxes socials per què volen clics? Perquè viuen d'això i saben que com més visibilitat, més possibilitat de posar anuncis, més capacitat d'assumir dades d'usuaris diferents a les xarxes socials i, per tant, més capacitat de saber quins gustos tenim a tots nosaltres. Vull dir, les xarxes socials viuen de nosaltres.
1: Mm, clar, però si tu no contestes mai a l'extrema dreta a xarxes, fas que també sigui un espai que ells monopolitzin i que l'utilitzin com vulguin, d'alguna manera.
0: És que dos no parlen si un no vol. Tu pots parlar, però jo puc ignorar-te. Del que es tracta aquí no és de debatre amb l'extrema dreta, és de que tu proposis coses sensates que siguin capaces de tenir atractiu per la gent.
1: Sí, generar relat propi i no sempre anar remolc de l'extrema dreta.
0: Exacte. Mm. Exacte. La clau és aquesta. Si tu entres amb la dialèctica a l'extrema dreta, tant a les xarxes com fora, a les xarxes tenim el perill que això, no? que sobrevisibilitzes el missatge, però és que a més el que fas és anar remolc del seu discurs. El que cal fer, i això moltes vegades els partits que no són d'extrema dreta no ho entenen, és marcar discurs propi. Si tu entres a dins del debat de l'extrema dreta, ja has begut oli, perquè ja estàs entrant al seu joc. Estàs entrant al seu joc i, a més, corres el perill de normalitzar certes mesures que fins fa poc eren fora del debat polític. És el que es coneix com l'obertura de la finestra de la tolerància o la finestra d'Overton. És a dir, l'extrema dreta col·loca constantment missatges que poden semblar fora del marc d'acceptabilitat a dins d'una societat, no? Que estan fora de l'escala de valors. Per exemple, la pena de mort. No? Si tu aquest tema constantment bombardeixes amb aquest tema,

0: I hi ha gent que diu, jo soc molt demòcrata, però com que soc tan demòcrata, jo crec que ja tot es pot debatre. No? Mm. Debatem la pena de mort. Debatem-la. Simplement debatem-la. El simple fet de posar-la en debat farà que a poc certs discursos es normalitzin.
1: I que tremolin aquests límits que abans potser teníem més clars.
0: Més que tremolar, el que fan és ampliar-se. Per això es diu finestra. Mm. Aquesta finestra cada cop és més gran. I allò que era inassumible fa uns anys perquè no entrava dins de l'escala de valors de la societat, arriba un moment que es normalitza. I fins i tot altres partits que no són d'extrema dreta assumeixen postures relativistes amb aquests fenòmens, no? I per por de perdre vots, doncs ara també fan discursos en el sentit de expulsar immigrants o retallar llibertats nacionals o lingüístiques, no? Els catalanoparlants, posem per cas, no? O el que sigui, el que fas és assumir propostes pròpies a l'extrema dreta i el que fas és normalitzar-les. A més, fas que l'extrema dreta segueixi estant a l'extrem, però tu et vas desplaçant cap a la dreta. Mm. De manera que els parlaments, i això ho hem vist a tota Europa, cada cop es dretanitzen més.
1: Sí, per exemple, l'esquerra amb representació política cada vegada és menys d'esquerres?
0: Depèn. Quan accepten propostes pròpies a l'extrema dreta, evidentment sí, no? Perquè perden, ja no impulsen discursos propis, no? I assumeixen el marc mental de l'enemic. I aquest és el gran problema, no? Al cap i a la fi, l'extrema dreta el que fa és una idea molt gramsciana, no? Que és fer el que ells en diuen la guerra cultural. Canviar l'hegemonia del sentit comú de la gent. Qualsevol canvi polític està precedit d'un canvi psicològic, social i d'escala de valors a gran escala.
1: No? Previ a aquesta victòria política.
0: Exacte. No, això ja ho deia Antonio Gramsci, no? Ell parlava de l'hegemonia cultural, que abans del canvi polític tu el que has de fer és intercedir en la voluntat política de la gent, en els valors de la gent. L'extrema dreta, això, ja a finals dels anys 60, ho va entendre, no? una sèrie d'intel·lectuals francesos, valgui la paradoxa, allò que parlava de l'antiintel·lectualisme, ells també tenen intel·lectuals, a priori, no? I van entendre que aquesta idea gramsciana, i que bona part del marxisme va implementar, la podien assumir com a extrema dreta. I que abans de fer el gran pas a nivell institucional, presentar partits polítics, el que calia fer era canviar el pensament de la gent. I això és el que ha estat fent l'extrema dreta durant molts anys i molta gent no se n'ha adonat. Per això quan parlo i quan dic i insisteixo que l'antipolítica és la millor benzina per l'extrema dreta, és perquè precisament l'antipolítica és allò que farà que tu un missatge d'un partit nou davant de la desesperança de tots els polítics són iguals, te'l puguis creure amb més facilitat. I a més l'extrema dreta té l'habilitat de parlar dels polítics en tercera persona, com si ells fossin enginyers aeronàutics, que potser ho són i n'hi ha, però estem parlant que també es presenten les institucions, també cobren de les institucions allò que diuen de la pagueta. Ells són els primers a cobrar-la i a no renunciar-hi mai, no?
1: Clar, és bon el que interessa. Sí. Tot això que estàs explicant, clar, té una vocació, no?, d'entendre aquest fenomen que forma part també de la teva professió com a fotoperiodista, com a periodista. Creus que hi ha un punt de missió personal aquí també, de la implicació que has tingut al nivell de jugar-te la teva integritat física per això?
0: No crec que sigui un enviat de ningú, ni que hi hagi una vocació de sacrifici, és a dir, no hi ha tot això. Jo faig el que crec que haig de fer. Punt. És així de senzill. No? És a dir, no, ho faig perquè ho sento que ho haig de fer així. No perquè ningú m'ho agraeixi, ni em posin medalles. No. Tot això me la sua, a més no poder. Crec que haig de ser conseqüent amb el que jo penso. Intento ser-ho. És molt difícil ser conseqüent. Jo tinc moltes contradiccions, però intento viure d'acord amb el que sento i amb el que penso. I una de les coses que faig és dedicar-me a això. Cansa molt, eh? Vull dir, seria segurament molt més feliç dedicant-me a fotografiar ocells i fauna salvatge.
1: Sí? Tu creus que series més feliç?
0: No seria més feliç, segurament, tot i que també m'agrada molt la fauna, viuria millor. Potser no seria més feliç, però viuria millor.
1: Hi hauria alguna cosa que faltaria allà, no?
0: Més tranquil, segur. També ara faig això, jo no sé què faré d'aquí 10 anys. De fet, no sé ni tan sols si estaré fent fotos d'aquí 10 anys.
1: I penses molt en això, en el que vindrà després?
0: No, procuro ser previsor, perquè sóc autònom des de fa molts anys, per tant intento sembrar avui per recollir demà, i espero d'aquí 10 anys treballar una mica menys i viure una mica millor del que faig ara, no? Perquè jo no sé si podré sostenir aquest ritme amb més de 50 anys.
1: Aquest ritme de vida té com alguna cosa addictiva també, tu creus?
0: Sí, té aquesta ansietat pel no saber què passarà i com aniran les coses, i que entres a una mani i no saps com, ni quan, ni de quina manera acabarà. Això enganxa, sí.
1: Doncs veurem també el que vindrà, i ho anirem seguint de prop. Jordi Borràs, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a WWF de Rec. El que passa que abans de que marxis, t'he de demanar una última cosa, que és que sempre demanem als nostres convidats que expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament. Pot ser el que tu siguis, no sé si tens...
0: És molt difícil això, perquè hi ha moltes coses que no puc dir i no controlo exactament què he dit públicament i què no de les coses que sí que puc dir. Mira, una de les coses que sí que...
1: Un moment, que ho gravarem amb la nostra gravadora oficial.
0: Molt bé. Una de les coses que sí que puc dir és que abans de dedicar-me a tot això, entre les moltes feines que havia fet i entre les moltes aspiracions que tenia, és que vaig entrar d'aprenent a un taller de maquetistes, que fem maquetes a gran escala, no? Per exemple, la incineradora que hi ha allà al fòrum, al costat on es fa la Cruïlla i el Primavera Sound i tot allò, jo vaig estar en el procés de quan es va fer la maqueta de tot allò. Fem maquetes per projectes arquitectònics a gran escala. Havíem fet una maqueta del Palau de la Música. Bueno, doncs jo anava encaminat cap aquí, cap a l'ofici de maquetista, que m'agradava molt.
1: I mira,
0: he acabat de fotoperiodista, que no té res a veure, però em fa ben feliç.
1: Jordi Borràs, moltes gràcies.
0: A vosaltres.

0: els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: Forever Joves! Forever Joves! Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves! Forever Joves!
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
3: Més de 45 anys amb tu.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe.
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
1: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
3: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
4: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric, i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
5: Bon dia, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-los una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
1: sí.
0: Estàs?
1: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
1: Correcte.
0: I aquí no,
1: és que... És que, per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
1: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
6: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, sí, és l'esmorzar de formatge.
6: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
6: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo al Felipe. Hola, Felipe, què tal?
7: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrapar de pernil, que sí?
7: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
7: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
1: Bueno.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
1: Hola.
0: Com estàs?
6: Bon dia, Sara.
1: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
7: Sí.
1: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i sóc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és
1: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
1: Primera pregunta.
7: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
7: Jo estic enamorat.
1: I el Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
7: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres us esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
1: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... Mm-hmm. I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
1: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
1: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Mm-hmm. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, sóc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
7: Jo també.
1: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
7: Sí.
1: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs, sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
6: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
1: Sí.
6: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
6: Sí, bueno.
1: Sí, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
1: Parlar amb els amics sí. per saber hòstia, què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta
0: amics,
1: persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
7: digues.
0: Tu estàs enamorat.
7: Jo estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
7: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
7: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
6: Atractiva.
7: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
1: Oh, la persona.
7: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
7: No, que la quiero muchísimo.
1: Oh!
6: Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Té nom aquesta persona o no té nom?
7: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
7: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
6: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
6: Perquè és que jo dic tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
6: Exacte, perquè tu dius a una persona
1: sinònims.
6: T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
7: Sí.
6: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
1: Jo.
0: Ai,
1: jo.
0: I això és un drama.
1: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure,
1: sí.
0: I com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
1: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: I ho va saber o no?
1: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt sí. i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
6: Agafar
1: un altre to. Molt bé, Aron, exactament, sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: no
1: coses.
0: No vas necessitar sí. distància, és a dir, com ho dius tot això, veient cada dia la persona que t'agrada, a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic,
1: era,
0: com ho fas?
1: Clar, era tan bonic el vincle, uh-huh. que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo, vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè... potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
7: Hòsties.
1: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
7: Sí. I tant,
0: em veieu?
7: Sí,
1: però
0: tant,
1: tornant una miqueta al tema sí, d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres,
1: literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin aquest mosqueo o no?
1: Perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
1: Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo ja... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis. Però doncs on? Tipo la galta, el front, saps?
0: I Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
1: Canvia molt la cosa, eh?
6: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sigui, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
7: Clar.
6: I de fet l'abraço, o sigui,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
6: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme, i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
7: Totalment. Que a vegades ho diuen per enveja, eh?
6: També.
1: I perquè s'avorreixen.
6: I s'avorreixen.
1: Bueno, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Jo només per tancar una cosa, eh? Però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
6: Sí, sí.
0: Em vegeu els que tenen parella actualment?
1: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
1: Una cosa. Sí. No. Espera.
4: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
6: Perfecte.
0: Sí, sí. Endavant.
1: I tant.
5: Doncs sí que m'he enamorat, de fet ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
8: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
9: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
10: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència, i la veritat és que a la relació es nota.
11: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
12: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
13: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
14: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
11: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
10: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
12: Més, tenir la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
5: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
12: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
14: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
15: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
10: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
12: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són més impossibles, no?, que passin.
14: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
11: Tu mantens tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
1: Sí.
0: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
1: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
1: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí. Després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
1: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot, no?
1: Que fàcil que
7: fet,
1: és tot,
7: jo soc... Ara, o sigui, no tenen en compte les variables.
6: Exacte.
1: Sí.
0: Què vol dir les variables?
1: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
7: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix.
6: Guapo. 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alt?
0: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
6: Exacte, sisplau.
7: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
1: No.
7: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt, molt estranyes.
1: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria,
1: no?
0: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
1: Divers,
6: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
0: bonic, això, per favor.
6: Està ple de veure's, una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh?
6: Sí, però és que... Sí.
1: Ocupio per un problema, vale?
6: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, oh, ho diu tot, sabeu?
1: És l'èxit.
0: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
1: Oques gràcies.
0: Per què, com són?
1: No, a mi Oques gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
7: Mm-hmm.
1: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
7: És la persona.
1: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
6: exacte.
1: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge.
7: No.
0: Felipe,
7: no.
0: Què vols opinar sobre això?
7: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
7: musicalment. Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i que quan el reggaeton era... lo bo era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus
7: era...
0: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que tu,
7: o sigui, ara... fan a la dona com la fan sentir inferior o la idealitzen i és, o sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
1: Mm-hmm. Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
7: Exacte.
1: Què collons és això?
7: Mm-hmm.
1: Què és això? No, és una nadadolla molt heavy. Sí.
7: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start.
1: Uh-huh.
7: Sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia ai, és que estimo tant aquella persona i és, no m'ho recordis.
0: Clar.
7: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades. Una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions i violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
1: Bueno, depèn, hi ha primers cops de tot.
7: Exacte. Ja, tot,
1: jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
6: No, però
1: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
7: Jo tinc una opinió.
1: Tot són primers cops, digues, Felipe.
6: Sí, digues.
7: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: Exacte. I tant.
1: Sexe.
7: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
6: Exacte.
7: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
6: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
1: El plaer
6: llavors,
1: de l'home.
6: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir al dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar Patis de veritat també, sí, què opinem sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
4: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
16: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
4: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
11: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
17: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
18: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
17: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
19: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
18: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
17: I el que se troba en el buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
1: Els pares.
0: Els pares, tu a qui vas?
7: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
20: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Uh-huh. No sé.
6: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes... quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
20: Molt oberts.
6: Exacte, sí, sobre relacions i tot, i crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
1: Mm-hmm. Sí, la confiança també, que tens amb ells. Exacte, per parlar. Sí.
20: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
20: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
6: Tu estàs enamorat, compte.
20: Sí, sí. Exacte, explica.
7: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan la cançó que no sé, tu recordatoris era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí, estimar més.
20: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
7: Clar.
20: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
7: Clar.
20: No vull dir que no lluitis per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
6: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmode amb aquella persona, clar, i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
6: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar. Exacte. ni has de posar notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de
2: fulanita m'ha deixat, saber acceptar el no, saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte
6: i deixar anar.
2: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
1: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegués que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic que malament.
2: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè forma part d'aquest respecte que vols.
1: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
2: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... una cosa rapidíssima.
6: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
2: Molt bé.
6: Aquesta
2: falta de llibertat a tu, Exacte. Julià?
20: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
2: Felipe?
7: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
2: Això,
7: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
2: I tu, què no toleraries?
1: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
20: La ideologia és molt important.
1: La ideologia.
2: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
7: Felipe.
2: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha sobretot és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
7: Sí.
2: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
7: Vinga.
2: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és. A veure, obre aquest entrepà.
6: Després em menjo el pa,
2: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
7: És de paper.
2: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
20: No és de fuet.
2: Escoltem la Sara.
1: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
2: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
7: Jo soc mediador.
2: Endavant.
1: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
2: El repeteixo,
20: en Pau és el nòvio o...?
2: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
7: Però quin és el problema?
2: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
7: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
20: 100%,
7: ets,
20: clar, m'encanta això.
7: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
2: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
7: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què? Yeah.
1: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
20: 100%.
2: Exacte. Sí. Júlia, què vols comentar d'això?
20: Jo diria, Pau, endavant. 100%, és això.
7: Sin
20: o sigui,
7: miedo.
20: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
2: i tu,
20: enamora't de qui t'enamoris.
6: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és: la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
20: cosa. Oh.
6: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
7: Sí
6: que hi ha molta, molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la paraula, però els llancés a la merda.
2: Uh-huh.
6: I fossi com, i fossi com és, perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, o, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
2: Creieu que, actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada,
6: però,
2: o encara continua?
1: Per tornar, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també.
2: És que ara estic parlant
1: tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
2: Això mateix.
1: Sempre t'has d'estimar tu.
2: Que important,
1: doncs, perquè,
2: és aquest missatge.
1: Si no,
6: moltíssim.
1: Sí, realment no ets capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
6: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual? Creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
1: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu: Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic: per què has trigat tant en dir-m'ho?
2: Perfecte.
7: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana, i clar, no passa res. I em diu, jo li dic: però no tens por que et diguin alguna cosa? I no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana, i ja...
20: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... la Júlia, en el meu cas,
2: una part més de nosaltres.
20: És una part més, exactament, i no també no ha de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
1: Em molesta, mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
20: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha.
6: Jo no
20: sé com es deia, hi ha una bandera que...
2: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
1: Hi ha tantes coses que em sento abrumada, tipus, què collons sóc?
2: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència, i escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres, i que, com dèieu, no?, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final, i ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati, amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat, i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
20: Vale. Espera, m'agafo la cadira.
2: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents, i per tant no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
20: Concentració màxima.
2: Tindreu 2 minuts per decidir-los, per tant haureu de parlar.
20: Vale, hem de dir una resposta entre tots.
2: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
20: Vale.
2: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor, només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
20: El
7: David.
20: Això
6: d'anegar
20: l'amor entre dues noies.
6: No
20: m'agrada.
6: La nòvia del Lleó,
20: per mi,
6: jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerrada de classe
2: amb els tres.
20: Sí.
6: Amb els tres. Així em sembla una brutalitat.
2: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
7: A veure, la segona noia...
2: El que considerem el més greu.
20: Sí, com la segona era el noia segon?
7: Ha de tenir pati.
2: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
20: L'amor entre dues noies.
2: El de la dieta per agradar agrada més al seu, a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram tot, a tothom per no...
20: A veure, el tercer, que és un, clar, o sigui, el controlador, saps?
2: La red flags, clarament, les tres, oi que sí?
20: No, sí, clar, sí,
7: la tercera,
20: i tant,
7: jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria quedat sense patir, no, sí, no, sí, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu, estàs gorda, i és un, com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria quedat sense pati, perquè sí, com pots dir
2: tu has viscut
7: això?
2: Una cosa així semblant, sí, d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir, o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
7: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelades, no.
20: Sense gelades, és jo... extrem. Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
7: Exacte,
20: tipo,
7: és en David. Que...
20: És el, da, tipo, el David... És, qui diu això, tu, sense patir. La resta és o a la nòvia o...
7: O l'altra persona.
20: Jo, això.
6: Jo estic amb d'acord amb el...
20: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta. Sí, no, el David, el, no, el David, el David és el primer, el que diu de les noies. Les dues noies, sí, aquest sense patir o què? Sí. Aquest, sí, sense patir, evidentment.
6: Jo estaria d'acord amb que el David sense patir, però la segona em pot recordar.
2: La Sheila deia que menjar, ja està dieta per, vale, per agradar, clar, més al seu nòvio.
6: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
2: Què li diries directament a la Sheila? Escolta.
20: Sheila. Hòstia. Per on comencem?
6: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa, clar, i que... et fotin completament els passaments i t'has de met, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
20: voler canviar
6: amb específic, sinó perquè
7: jo vull dir una cosa sobre això,
6: exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això,
20: i és molta la gent que no està amb els
2: cànons, que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati,
6: el primer,
7: el David,
2: Felipe, tu volies dir alguna cosa,
7: una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien doncs assajament.
6: Ho sento.
7: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assajament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo, y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
2: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Clar, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
20: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro, reina.
2: Això
20: ens ho diem amb la meva millor amiga.
2: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
20: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
2: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma. Sí,
7: sisplau.
2: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
7: Però què dius?
2: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què m'ha après? Què hem comentat?
6: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé, perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti, i estem trencant amb totes les... injustícies que estàvem acarreant des del principi.
2: Totalment d'acord,
20: sí.
2: Júlia.
20: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació, perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva, i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte al tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte.
2: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure...
7: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
20: Sobre la societat, toma, anem a
2: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor. Bueno, vale. Estem tots enamorats.
7: Sobre l'amor, que, pues, pa'lante, i si te dicen que no, pues, igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
2: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
20: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
2: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, eh? Perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, sóc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Juli, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
20: Moltíssimes gràcies a tu.
2: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
7: Carreguem tant.

0: cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Hola, què tal? Arriba un nou cap de setmana i se us esgoten les idees a l'hora de sortir de casa? Us agrada fer senderisme? Sou més de visites a museus, a centres d'interpretació, a rutes temàtiques, a monuments, a pobles amb encant? O us agrada pensar en futurs viatges? Cap problema. Des d'ara mateix, el Sendes us dona idees per tot plegat. Només cal que ens escolteu en els propers 25 minuts. En cada programa us fem 3 propostes. Les del dia d'avui són aquestes que ara mateix presentem en el nostre sumari. Al bosc de Cartellà, a la vall de Llémena, el Nadal s'allarga 365 dies l'any. Al costat de la masia de Can Roseta s'hi exposen més de 200 peces fetes de suro i pedra que representen no només motius del pessebre, sinó també monuments de la vall, de tot Catalunya i de personatges històrics. L'artista és la Remei Molleres, que organitza visites guiades i que avui ens ho explica. El Xavi Tió retorna al Berguedà per fer un cim menor, el Montsent de Berguedà, en una zona poc coneguda, a prop de Picancel, una zona tranquil·la, per fer un dels 100 cims de la llista de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Recorrerem des de la Colònia Rosal una ruta circular cap als peus de Berga per entre rases, masies, cims, vagues i el riu Llobregat. I als Quaderns del Viatger rescatem un cicle dedicat a l'arxipèlag de les Açores. Ens en parlarà la Marta Pujol i ho farà en propietat, ja que hi va ser 2 cops. Avui i en els propers capítols, un repàs a 2 de les principals illes, São Miguel i Terceira. Presentats els continguts, ens hi posem de ple. Veniu? Doncs va, que marxem. Al nord veiem una plana de camps de conreu i masies. Al sud, un bosc d'alzines sureres. I entre camps i boscos, Can Roseta, un mas als afores del petit poble rural de Cartellà, a Sant Gregori, porta d'entrada de la vall de Llémena. A Can Roseta tenen la dèria de posar l'esperit nadalenc a qualsevol moment de l'any i també de gaudir de la contemplació d'un bon nombre de monuments i elements patrimonials de l'entorn i d'arreu. A Can Roseta, doncs, fan pessebre, però no de treure i posar entre la Puríssima i la Candelera, sinó els 365 dies de l'any. I tot gràcies a l'empenta de la mestressa de la casa, la Remei Molleres, que fa escultures amb materials tan bàsics i propers com el suro i la pedra. I un cop enllestides, les col·loca pel bosc, al costat de casa seva. D'aquí en surt el pessebre de Can Roseta, 2 petits circuits enmig del bosc on la Remei mostra i explica als visitants les seves creacions artístiques, perfectament integrades en l'espai natural. Moltes de relacionades amb un pessebre convencional, però també amb altres temàtiques. Qui millor que ella per avançar-nos tot el que hi trobarem?
3: Simplement és un pessebre que fa més de 800 metres quadrats al mig del bosc, i on s'hi troben 3 coses importants: cultura, art i tradició en plena natura, que consta de 225, ara per ara, escultures fetes amb pedra i suro, sobretot suro, i que al llarg d'aquests anys he anat introduint primer les 37 esglésies de la vall del Llémena, els 41 oficis que donen la volta al pessebre, els 12 genis de Catalunya representats en un lloc especial, i tota la resta, els 135, són monuments, són bons i tot el que us podeu imaginar que trobeu en allà.
2: Fa 25 anys que la Remei, modista d'ofici, fa escultures. Les fa amb materials de quilòmetre zero, que troba ben a prop de casa, com dèiem, la combinació entre el suro i la pedra.
3: Són el suro i les alzines. L'alzina surera és el lloc on he tret la matèria prima per començar tots els monuments, perquè el suro, amb els anys, es fa la primera treta de suro i cada 11 anys, 12, es va estreguent la pela aquesta. I d'aquesta pela és el que jo construeixo tots els monuments.
2: Abans de començar a fer les escultures amb aquests materials, la Remei muntava pessebres a la porta de casa. Però no eren pessebres qualsevols, no. Atenció a les seves mides. Certament, la cosa va començar a sortir de mare.
3: L'afició aquesta és bé, perquè jo feia pessebres sempre molt grans davant de la casa. I l'últim que vaig fer feia 80 metres quadrats. I posar i treure, era un agòbio i una feina que deia jo que és una feina perduda. I vaig decidir, doncs, fer un pessebre al bosc.
2: Un pessebre estructurat en dos recorreguts o circuits, més o menys concèntrics. A l'anell exterior hi ha els 41 oficis del pessebre.
3: Separo el que són els oficis, que hi ha un recorregut per fora, que llavors t'endinses a dintre dels genis de Catalunya, doncs tota la volta, i llavors te porta el segon recorregut. I el que comença per dintre entra de ple amb les quatre províncies catalanes, i sí que et trobes amb les esglésies de la vall al final. En canvi, el que ho fa pel primer recorregut se les troba al començament. És una manera d'agilitzar la quantitat de gent que a vegades visita el pessebre junta.
2: Com no, una de les que crida més l'atenció és la representació de la Sagrada Família, però la Remei s'estima totes les escultures per igual i ens fa un petit inventari.
3: Queden sorpresos davant de la Sagrada Família acabada. Bueno, perquè, a veure, és una xorrada, però diem, ostres, jo la tinc acabada. Això és notícia, no? I llavors, davant de les catedrals, són les quatre províncies catalanes, o sigui que també te trobes Terrassa, et trobes Sabadell, et trobes Martorell, perquè també hi ha el pont del Diable de Martorell, el pont de Besalú, el pont del Dimoni de Girona. És tot una mica un conjunt. Depèn la persona d'on ve, clar, perquè, clar, el que es troba a la porxada de Granollers diu, ai, mira, la porxada de Granollers. El que viu a Lleida, doncs es troba la catedral de Lleida i es troba moltes coses.
2: I com ens deia la Remei, també hi ha un raconet dedicat a 12 genis catalans, amb elements representats que són característics de la seva obra o creació.
3: Com un homenatge als genis, n'hi ha alguns de representats, en total 12. Gaudí, Dalí, Narcís Monturiol, Jacint Verdaguer, la Mare del Món, el celler de Can Roca, com un homenatge als genis de la cuina. Després també hi ha la catedral de Vic, homenatge a Josep Maria Sert, el de les pintures. I hi ha unes plaques de ferro que són símbols catalans també, clavades allà.
2: Totes les escultures surten de la destresa de les seves mans. A Can Roseta hi té un petit taller. Sobre una taula, amb suros i pedres i uns pocs estris bàsics, fa les seves creacions, que prèviament ha dibuixat.
3: Tot ho faig manualment, o sigui, amb un ganivet d'aquells de ferro d'aquell temps, ho tallo les peces a mida i simplement una serra també manual i no faig servir res elèctric. Ja en silicona i també hi clavo claus i bueno, sí, sobretot la cola, la silicona calenta, perquè sóc bastant inquieta i necessito que s'enganxi ja. I després ja hi poso els claus i tot el que cal.
2: Un dels principals enemics que poden tenir aquestes peces a l'aire lliure són els diferents elements atmosfèrics. El més perjudicial de tots, comenta la Remei, és la calor. No oblidem que en aquest punt de la vall de Llémena, tot i la seva verdor, arriben a assolir-se fins a 43 graus de temperatura a l'estiu. La nostra artista ha trobat una solució perquè perdurin les obres al màxim de temps possible.
3: Ara per ara ja porto uns quants anys que són fent 6 o 7 de noves i 6 o 7 de restaurades. Què vol dir això? Doncs que, a veure, el suro, la pela del suro que va a sobre, no es podreix mai, però sí que el que posava dintre abans m'ha fallat. Ara últimament compro el suro tractat, aquest que és aïllant negre, suro cremat, que és aïllant. Doncs aquest el compro i aquest, encara que es mulli, ni creix ni es torna petit, és sempre igual. I ratllant-ho primer la maqueta amb això, i després sí que faig tot el reste. I quan ja tinc que restaurar alguna, ara ja hi poso pedreta, també perquè quedi més forta.
2: N'acaba una i en comença una altra. La Remei no para. Les properes que ja té en ment són la Torre de les Aigües de Sabadell i el Castell de Farners. I alguna relacionada amb Sant Cugat del Vallès i que no és precisament el seu monestir, que ja el té representat. Us preguntareu què cal fer per visitar el pessebre de Can Roseta. Doncs és tan fàcil com trucar a la Remei, i ella o algun membre de la seva família us farà una visita guiada pel sistema de taquilla inversa, on el visitant pagarà la voluntat. Una visita que, per cert, està adaptada a persones amb mobilitat reduïda que vagin en cadira de rodes. Entreu al seu Instagram, Pessebre Can Roseta, i hi trobareu el telèfon de contacte i la Remei posarà la resta per ensenyar-vos amb orgull i satisfacció aquest espai que la premsa ha qualificat, per exemple, com una casa on el Nadal hi és tot l'any, una Catalunya de suro o un jardí d'escultures entre la verdor de la Vall de Llémena.

0: Sendas.
1: Hi ha topònims al nostre país que es repeteixen, alguns que fins i tot podríem dir que es confonen. Avui podríem dir, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Que aquests, el topònim del lloc del qual parlarem es repeteix amb un altre topònim que està en una altra comarca i s'assembla molt al d'una muntanya, una de les més cèlebres i conegudes serralades del nostre país, però canvia la lletra final.
2: Això
1: quin
2: sembla...
1: embolic, anem a aclarir-ho.
2: Sembla
1: va.
2: Un endevinall,
1: que sí? Doncs no, res. Vinga, va, anem. Bé, a desvetllar-ho.
2: Avui retornarem al Berguedà per anar a fer un cim, si voleu, menor, però que ens ofereix unes vistes espectaculars i una panoràmica fantàstica de tot l'entorn.
1: Com es diu? Com es diu?
2: És el Montseny del Berguedà, no és el Montseny de Pallars.
1: Que no,
2: és
1: ni Montseny de Pallars, ni Montseny.
2: Ni el Montseny.
1: Imagina't.
2: És una proposta bonica, variada i poc coneguda, i per tant tranquil·la, com aquestes que ens agraden, per anar a fer un dels 100 cims de la llista de la fe, que és aquest repte que va néixer el 2006 i que consisteix en fer 100 cims d'una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra, amb la finalitat principal de conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme. Doncs bé, com dèiem, us proposo anar a pujar al cim del Montseny del Berguedà, també conegut com a Serrat de Picancel, des de la colònia Rosal, als peus de Berga. És una proposta circular que la farem en sentit antihorari, pujant per la rasa de Sant Martí, passant per la Casa Nova de Sant Martí, i després de fer el cim en baixarem passant per la masia de Montsent i per la magnífica Baga de Montsant acabarem de baixar fins al Llobregat i aquí, per la Via Verda, retornarem a la colònia Rosal.
1: Ah, doncs hem descobert per què es diu Montsent, perquè una masia que es diu Montsent es diu de la mateixa manera i mira, hem pres la determinació de dir-li així. Quines coses! Vinga, anem al punt de sortida. Quin seria, Xavi?
2: Doncs anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'extrem nord de la colònia Rosal, al peu ben bé de la Via Verda del Llobregat, i iniciem la caminada cap al nord per la Via Verda, com si anéssim cap a Pedret, però d'immediat, al costat d'un pal de telèfon, trobem un sender per la dreta que puja a un bosquet i un cop dalt gira, es posa cap a sud i es posa pel costat d'uns grans camps conreats, que és el Pla de Tàpies, un gran esplanada partida en dos per la nova autovia del Llobregat que s'enfila fins a Berga. Anem a passar després per sota d'un dels viaductes de l'autovia, ens ajuntem amb una pista ampla i al cap de res la deixem per anar a creuar la rasa de Sant Martí i per la dreta agafem un sender que puja per una zona empedrada i que va remuntant pel marge esquerre de la rasa de Sant Martí per entre una pineda jove amb claps de conreus fins a sortir a la Casa Nova de Sant Martí. Aquí fem un trosset de la pista que hi porta i de seguida la deixem per un sender que ens duu a un abeurador i que després comença a remuntar al Serrat de les Vaques. Al cap de poc passem per les restes de Sant Martí de Minoves, una ermita de la qual només sobreviuen unes escasses filades de les parets, però que encara ens indiquen la planta que tenia, amb l'absis marcat cap a l'est, com totes les ermites romàniques. Continuem pel Serrat de les Vaques, més enllà baixem com si anéssim a traspassar el torrent, però sense fer-ho el continuem remuntant pel marge esquerre en un tram força costerut que ens du a un encreuament de tres pistes. Agafem la que puja i que ens porta a un collet i per l'altre cantó baixem una mica fins als quatre camins on deixem les pistes i per un sender planer anem cap a llevant entre pins, brucs, alzines, arbossos i algun roure espars fins que deixem el camí còmode en un trencall i per l'esquerra ens enfilem dret pel Serrat Pla fins al capdamunt d'un petit tros planer per dins d'un bosquet i ja només ens queda un darrer tram de pujar fort per terreny conglomerat que ens porta a una carena encinglarada per la nostra dreta i a acabar de sortir al cim del Montsent. 963 metres d'alçada, és un petit turonet, curiosament presidit per una estelada i un banc metàl·lic plantat ben bé al capdamunt i que ens ofereix unes vistes esplèndides perquè cap a ponent veiem vistes sobre Berga, Avià i tots els voltants, els cingles de Capolat, la Serra de Queralt, el mirador de la Figuerassa amb les antenes característiques, els rasos de Peguera, Ensija, els cingles de Vallcebre, veiem un tros de la presa de Lavells, la central tèrmica de Cercs, i a l'altre cantó del Llobregat, a tocar, tenim la serra de Picancel, veiem també la fondalada Sant Pere de la Portella, i també veiem el santuari de la Quart, ben bé enfilat amb unes grans moles. Veiem també el Sobrepuny, amb els cingles de Malanyeu al darrere, tot el Catllaràs, rasos de Tubau, i fins al Taga i el Puigsecalm a llevant. I tancant el decorat per nord, el Cadí, el Comabona destacat, el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada, i encara tota la zona del Puigmal. I pel sud tenim tota la vall del Llobregat, amb el Pla de Bages, fins a Montserrat de Taló de Fons. I un cop contemplat el panorama, deixem el cim per la cara nord, passem per un petit monument dedicat a un muntanyenc, i per un bosquet espès i fred baixem fins a la collada de l'Era de la Palla. Aquí agafem una pista cap a ponent i al cap de poc la deixem per agafar un corriol que surt a l'esquerra i que s'entafora decidit a la capçalera del Rec del Corral de Montseny fins a desembocar a una altra pista que agafem cap a la dreta i que ens du planers fins a la masia de Montseny, de Monts Tancats, per a cavalls a la part de darrere. Passada la masia hem d'anar en compte perquè hem de deixar la pista per un senderó que també decidit es posa a la Baga de Montseny. És un tram molt bonic, fred i humit, amb exemplars força grossos de pins. Creuarem una rasa amb una font i uns coms per als animals i acabem de baixar fins a la vall del Llobregat, on trobem la Via Verda, que ben bé de pla ens du en un parell de quilòmetres a entrar de nou a la colònia Rosal, després de passar per la resclosa de Cal Rosal, una tanca que impedeix el pas dels cotxes, passar per sota de l'altre viaducte de l'autovia i les ruïnes de Xauxa, unes antigues cases de treballadors de la colònia, a tocar ja de l'aparcament on tenim el cotxe.
1: Una interessant ruta, com acabem de descobrir, d'un d'aquells cims que potser no coneixíem massa, eh? Segurament els berguedans i berguedanes, òbviament, sí que el coneixen, però la resta del país potser no el teníem tan clar. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 10,7 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 500 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem, aproximadament?
2: Posem-hi unes 6 horetes anant xino-xano i que ens puguem entretenir a contemplar el panorama des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Només d'un i mig sobre 5, amb petits trams de pujades i baixades fortes.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Montseny del Berguedà, 100 cims, des de Cal Rosal, d'un usuari que es diu Tot Natura. És un xicot de Cunit que ja hem seguit en d'altres ocasions.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República!

0: Sendes.
1: Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les illes Açores.
2: Les Açores són un arxipèlag de 9 illes volcàniques localitzades a l'Atlàntic Nord. Molt remotes, són a uns 1.500 quilòmetres de la costa de Portugal, estat al qual pertanyen, i a uns 4.000 de l'est del continent americà. Les Açores es divideixen en tres grups, les illes orientals, les occidentals i les centrals. Junt amb Madeira, Canàries i Cabo Verde, formen un macroarxipèlag anomenat la Macaronèsia. Ens inserirem en els paisatges i la manera de ser de dues d'aquestes illes, São Miguel i Terceira. Comencem per São Miguel. Marta, quan vulguis.
1: Vaig decidir anar a les Açores primerament perquè em cridava l'atenció saber què hi havia entre Europa i Amèrica. I segona, doncs perquè vaig descobrir que poquet a poquet semblava que aquesta destinació s'anava posant de moda i em feia por que s'explotés excessivament a nivell turístic i la volia conèixer autèntica, relativament verge. Bàsicament, els dos viatges, el planning que tinc és un planning de viatge familiar, lloguem un cotxe i ens dediquem a fer doncs, una ruta circular en cotxe per l'illa. I llavors doncs, ens anem aturant doncs, a tots els llocs que hem vist que podien tenir un interès i absolutament el nostre aire, baixes, mires, visites, dines, bé, etc. Llavors, doncs, la primera va ser la de São Miguel. Estàvem allotjats al nord-oest de l'illa i la ruta consisteix bàsicament a visitar diferents volcans, ja que són, es tracta d'un arxipèlag volcànic, però els diferents volcans de São Miguel són molt interessants i molt originals perquè els cràters estan coberts d'aigua i llavors doncs, originen llacs naturals. Alguns de més grans, altres de més petits, però molt, molt agrestos i molt salvatges i molt bonics. São Miguel doncs, és l'illa més gran de tot l'arxipèlag i la seva capital, que es diu Ponta Delgada, és també la que es considera la capital de totes les Açores. En aquests packs de viatges organitzats és l'illa que es visita per excel·lència, també Terceira, i després es visita o bé l'illa de Pico o bé l'illa de Fallalca. São Miguel és una de les illes més orientals de l'arxipèlag. Té forma allargada i d'est a oest té uns 90 quilòmetres i de nord a sud uns 19. Només baixar de l'avió, el més curiós va ser que ens va semblar sentir una forta olor de vaca. I efectivament, és cert, hi ha vaques per tot arreu. La immensa majoria de producció lletera de Portugal prové de les Açores i concretament de l'illa de São Miguel. Contínuament, doncs, amb aquestes rutes que feien per carretera, passaven ramats de vaques o en els prats les veien pasturar tranquil·lament amb una gran, gran, gran quantitat. Ens vam allotjar a la zona nord-oest i llavors, a partir d'aquí, la ruta en cotxe, vam començar per una ciutat que es diu Sete Cidades, i el més interessant és la seva enorme lagoa, un gran llac al damunt del cràter, que és molt curiós perquè pel mig el travessa com un pont i tu pots creuar o a peu o també amb cotxe, però una banda del pont les aigües són blaves i a l'altra són verdes. I llavors d'això sembla ser que és a causa dels diferents minerals que hi ha al fons i també doncs, de la flora que hi ha també al fons. Però és curiosíssim perquè el llac és bastant gran i que tu estiguis veient a dreta un color i a esquerra l'altre color. És molt, molt original. A partir de Sete Cidades pots continuar la ruta pels voltants, doncs hi ha altres volcans amb cràters més petitons i més elevats, has de pujar, la Sete Cidades està relativament baixa, llavors els altres vas pujant, gires un revolt i te'n trobes un. Al cap d'una estona te'n trobes un altre. N'hi ha algun, un que nosaltres li dèiem el recollidet o l'acollidoret, perquè era relativament petit, sortia després d'un revolt de carretera, però era molt agradable estar-hi perquè és una zona, un paisatge molt humit, però tens visibilitat. I llavors doncs, el podies veure en la seva totalitat, la forma arrodonida, podies asseure en un costat, fer-te la fotografia allà al costat i després tranquil·lament agafaves el cotxe, sorties i anaves amb un altre.
2: Doncs punt i final, aquí s'acaba el trajecte del nostre programa, però ja sabeu que podeu recuperar aquest i anteriors capítols del Sendes als espais web de les 35 emissores locals sindicades o bé al podcast de la xarxa Més. Res més, salutacions a tot l'equip, l'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés, edició i presentació. Ens retrobem ben aviat i mentrestant, com sempre, us desitgem una molt bona ruta.

0: Hola, què tal? Com esteu? Des d'ara i en els propers 25 minuts us proposem un petit trajecte per fer que el sofà de casa es mori de solitud tots els caps de setmana. Perquè als Sendes fem senderisme, fem excursionisme i també viatgem. Tres continguts que caracteritzen cada capítol. I el capítol actual, el 525, no podia ser menys. Els continguts d'avui són aquests. El Montsant és una de les serralades més impressionants del país i també de les més desconegudes. Una gran cinglera calcària fa de barrera al pas de la majoria de la gent, però un cop superada ens regala contornades tan sorprenents com el Toll de l'Ou. I anirem amb en Carles Sant Romà, d'Entre Camins, qui ens proposa una ruta pel centre i al nord del Montsant. El Xavi Tió se'n va també de ruta cap a una raconada fantàstica, però en aquest cas cap al Bages. En concret, cap a l'ermita romànica de Sant Pere de Vallhonesta i les restes de l'antic hostal de Sant Jaume, també de Vallhonesta. Tot això al terme de Sant Vicenç de Castellet. I viurem avui el segon i darrer capítol dedicat a Nissa, els quaderns del viatger. Si en l'episodi anterior la Cristina Duró ens va enumerar els punts destacats de la ciutat, avui ens fa un compendi de recomanacions per si us engresqueu a recórrer la capital de la Costa Blava. I ara sí, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Des d'un punt de vista geològic i també paisatgístic, la Serra del Montsant, gran aclaparadora del sector nord del Priorat, podria considerar-se la Montserrat del Sud. O anem a ser una miqueta provocadors i direm que Montserrat és la Montsant del Nord. Sigui com sigui, el Montsant és una serra fascinant que forma part de la serralada prelitoral catalana, que té una vasta extensió de 135 quilòmetres quadrats i que ens obsequia amb un paisatge salvatge i espectacular, ple d'interès des de molts àmbits, tant naturals com antròpics. Això ens ho referma en Carles Sant Romà, guia de muntanya i responsable de la petita empresa Entre Camins. En Carles coneix molt bé el Montsant, entre altres coses perquè va néixer als seus peus, a Ulldemolins, i perquè fa rutes guiades pel massís. Així ens presenta el Montsant.
1: Té uns valors faunístics, culturals, patrimonials, històrics i geològics importantíssims. És parc natural des de ja fa 25 anys, és el menys visitat de tot Catalunya, gaudeix d'abundants rutes també per practicar-hi el cicloturisme. Alguna de les seves zones formen part de les meques de l'escalada a nivell mundial. Tot plegat fa que, per una banda, sigui un lloc una mica oblidat, una mica que no rep el reconeixement i el prestigi que mereix, però, per altra banda, és el que potser fa que es pugui conservar o que s'hi pugui desenvolupar el turisme de forma sostenible.
0: Nou pobles delimiten la serra. La Morera, Cabassers, Ulldemolins, Cornudella, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Bisbal de Falset, la Figuera i Margalef. Fem un traç unint tots aquests pobles i a la part interior hi tindrem el Montsant, una taca allargassada estesa de nord-est a sud-oest. Al sud sembla absolutament infranquejable. La gran paret calcària que hi ha a l'anomenada Serra Llarga barra el pas i només es remunta per complicats graus. Però un cop superat aquest escull, el paisatge aplana una mica i un univers de barrancs basculen cap a l'oest. Entre mig seu, al cor geogràfic del massís, hi trobem un indret ben especial, el Toll de l'Ou. Roca i aigua. El Carles ens proposa una excursió de dia sencer, circular, d'uns 16 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu, que es fa per camins de muntanya, parts de GRs i també de PRs, de nivell mig o mig alt, i per persones acostumades a caminar per la muntanya. Comencem pel començament, pel punt d'inici.
1: Punt d'inici i final. Qualsevol de les dues ermites d'Ulldemolins, de l'Obaga, són Sant Antoni i Santa Magdalena, estan molt properes l'una de l'altra, es pot aparcar en qualsevol dels dos apartaments de les dues ermites, i tant l'una com l'altra, a partir d'allí, pujar pel GR que ens porta pel grau del Pi de la Carabasseta, fins a arribar a la carena de la façana nord del Parc Natural de Serra de Montsant, el bosc de l'Obaga, i al capdamunt assolir les vistes panoràmiques del Pi de la Carabasseta, que té una forma molt característica, està pentinat pel vent.
0: Aquest pi és enmig de la divisòria d'aigües de l'anomenada Serra de l'Obaga, la que tanca el Montsant pel nord. A partir d'aquí, avall que fa baixada, toca endinsar-se en aquesta zona de barrancs que, en conjunt, es coneixen aquí com el barranc dels Pèlegs.
1: És el barranc central del parc natural. Hi ha tot de barrancons que en són tributaris, però el que queda al mig de la Serra Major, la més visible, la més icònica, la que es veu des de la cara sud, la que veiem des de Cordella, des d'Escaladers, des de la Morera de Montsant, i aquesta carena de l'Obaga, molt més ombrívola, la que es veu des d'Ulldemolins, la que es veu des del límit de la província de Lleida, de la comarca de les Garrigues, es veuen aquestes dues serralades. El que queda al mig, tots els cursos d'aigua, tota l'aigua que va buscant el camí més fàcil per recórrer, va caient tot a cap al gran barranc que és el dels Pèlegs, que acaba sent tributari del riu Montsant, a prop ja del pantà de Margalef.
0: I quan ja hem davallat uns 200 metres de desnivell per un GR ben marcat, creuem a Gual un barranc i poc després, com apunta en Carles, ens trobem amb l'espectacular indret del Toll de l'Ou. Ho dèiem abans, pedra i aigua.
1: Imagineu dos o tres grans blocs de roca calcària. El Montsant és un massís de conglomerat calcari, de forma que al mateix temps que trobem sediments de roca calcària i trobem incrustats un munt de còdols, de peces de riu, de còdols també calcaris, que estan formats des de fa 40 milions d'anys, doncs aquests mateixos blocs de pedra que anem trobant per tot el parc en una proporció, en unes mides de 2-3 metres d'alçada, queden concentrats en un llarg, diguéssim, d'uns 25-30 metres de llarg, de distància, per salvar dos caigudes de 3 metres i mig, 4 metres d'alçada.
0: Al Toll de l'Ou hi trobarem aigua abundosa pocs dies després d'un episodi de pluges, ja que la porositat de la roca calcària fa que el filtrat d'aquesta mateixa aigua sigui un procés lent. En Carles Sant Romà ens garanteix que en aquest indret, amagat al cor de Montsant, aquest doble salt d'aigua que sorteja grans blocs de roca calcària, ens hi estarem ben bé una bona estona. Un cop decidim continuar, això sí, virarem cap a l'oest.
1: Buscarem el PR que ens porta sempre pel costat del llit del barranc, que ens va portant barranc avall, fins a l'aigua Barreig. L'aigua Barreig és el lloc on el barranc dels Pèlegs acaba fent l'aportació de les seves aigües, el riu Montsant, que ve des del nord-est serpentejant, havent passat pel poble d'Ulldemolins i havent baixat per tot el congost de Fregarau. El punt on es troben el barranc dels Pèlegs i el riu Montsant, com tants altres punts de trobada de dos cursos fluvials d'aigua Barreig, i és allà on creuem per anar remuntant a poc a poc el riu Montsant, riu amunt, per tot el congost de Fregarau.
0: I arribem a un altre plat fort de la ruta, aquest congost de Fregarau esculpit pel riu de Montsant que, per la banda nord, ens regala la vista d'uns enormes blocs de roca grisenca i ataronjada, uns sobre altres, de noms ben suggerents, com ara el Cap de Mort, els Tres Jurats, el Camell, la Cadira, el Bisbe, el Formatge, la Sella o les Cadolles Fondes. Un paisatge que va inspirar i incitar a Guerau Miquel, Fra Guerau, a esdevenir anacoreta i quedar-se a viure en aquest indret al segle XII. I va fundar una ermita, Sant Bartomeu, digna de visita, encara que se surti mig quilòmetre del camí principal que ressegueix el riu Montsant, a través d'un pont penjat. Arribeu-hi sense fer soroll. L'ermita, la veïna cova, les roques que la tanquen pel nord, el paisatge en global hi convida.
1: Que és que i està especialment protegit el valor del silenci. Si bé en tota l'àrea del parc està protegit el tema dels decibels, en aquesta part del Parc Natural de la Serra de Montsant hi ha una protecció especial de cara als sorolls, etc. És per això que el que trobem més amunt, que és tota la vall entre la carena nord de Montsant i la Serra de la Llena, tota la vall on hi ha el poble d'Ulldemolins, se li anomena la Vall del Silenci.
0: Doncs remuntem la vall i congost per tornar cap a les ermites de Sant Antoni i Santa Magdalena. Com que dèiem que ben a prop hi tenim Ulldemolins, instal·lat en una àmplia i lluminosa vall, aïllat de les grans vies de comunicació, creiem que val la pena apropar-s'hi i fer-hi parada i fonda.
1: És que és un indret una mica allunyat de tot. Està tant a una hora de Lleida com a una hora pràcticament de Reus-Tarragona. No ve de pas de gaire cosa, de manera que no hi ha un gran volum de trànsit, la carretera passa per fora, realment és una vall bastant ampla, per tant, hi ha força hores de llum al dia, amb moltes possibilitats a nivell de caminar, de passejar, de practicar-hi qualsevol activitat que té a veure amb natura, amb també un parell o tres d'espais molt importants a nivell de gastronomia, vull dir que sí que val la pena passar el dia fent l'excursió i dins d'un cap de setmana emplear el diumenge coneixent i gaudint del poble.
0: Les sortides guiades al Montsant i a altres indrets de la demarcació de Tarragona i també de la Barcelona són una de les propostes clàssiques d'entrecamins. Però, com explica el seu ideòleg, en Carles Sant Romà, no és l'única dedicació que tenen.
1: A dissenyar, planificar i executar activitats amb escoles, amb centres formatius, digue-li excursions, digue-li tallers interpretatius de natura, d'orientació. I també des de fa ja un bon grapat d'anys vam començar a treballar amb empreses sempre, aleshores, sota la marca Trek and Team, en portar el màxim d'empreses, el màxim de companys i companyes de feina que volen relacionar-se en un dia de feina des d'un mood diferent, en un espai diferent, muntant, programant i executant una sèrie de dinàmiques, de jocs, d'activitats que tenen a veure amb el treball en equip, amb la millora de les habilitats comunicatives, amb la millora de la comunicació, amb l'ajuda i en el respecte entre companys i companyes d'un mateix equip de treball.
0: Tot plegat a un tou de llocs màgics. Contacteu amb ells a través del web entrecamins.com. Per exemple, si us voleu inserir entre barrancs, roques i paisatges feréstecs i singulars, pels racons més interiors i íntims del Montsant.
2: Sendes.
0: És temps per caminar una miqueta, per fer una volta pel nostre territori molt extens, molt variat, amb moltíssimes possibilitats. I això ens ho demostra cada setmana el Xavi Tió. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Dios guard, com anem?
0: Doncs molt bé, avui ens portes cap a una localitat que ja fa un parell d'anys vam parlar-ne aquí al programa, el reportatge central, perquè té molt de patrimoni, tant industrial com també històric. I avui anem a conèixer una part del patrimoni més religiós, podríem dir, a més del paisatgístic, eh?
3: Ah, això mateix. Avui ens quedarem prop de casa, i és que a tot arreu hi ha llocs interessants que val la pena descobrir. Farem una proposta circular per anar a veure una ermita romànica que ja havia aparegut als Sendes, com deies, fa un temps. Ens quedem a la comarca veïna del Bages per anar a conèixer una petita joia prop de Sant Vicenç de Castellet. Estem parlant de Sant Pere de Vallhonesta, que visitarem després de veure alguna barraca de pedra seca, passar per Sant Jaume de Vallhonesta, visitar les runes de l'hostal que hi havia en aquell lloc, el camí ral, baixar a passar pel barri de Vallhonesta, anar a veure Sant Pere, i retornar de nou a Sant Vicenç de Castellet després de passar per diverses masies i algun mirador destacat. És una ruta que combina el GR4, el sender local SL-C53, que va de Sant Vicenç de Castellet a Sant Pere de Vallhonesta, i el sender local C61 a Sant Jaume de Vallhonesta pel Camí dels Maquis, que formen part dels itineraris del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
0: Doncs el punt de partida d'aquesta ruta em sembla que és el mateix nucli, la població de Sant Vicenç de Castellet.
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al centre de Sant Vicenç de Castellet, a l'església de Sant Vicenç. El que fem és sortim del poble pel carrer de les Roques Altes, seguint els senyals del GR4, és un sender que va de Montserrat a Puigcerdà, i que ens durà a enfilar-nos seguint el camí de Sant Jaume de Vallhonesta per entre finques conreades, fins a desembocar a una pista ampla que també puja des del poble i que de seguida ens porta a creuar per un pont sobre l'autopista C-16. Aquí, ja de pla, passem un petit tros d'un bosquet de pins joves i un tram de codina de gres pel costat de la pista, la creuem una mica més endavant i per un senderó mig urbanitzat marcat amb senyals de sender local pugem fins a la masia de Can Nogueres, una masia del segle XVIII, enllacem amb una altra pista, passem després a tocar de Can Micaló o Cal Miquel Gras, una antiga casa del segle XVII amb una avinguda de xiprers molt bonica al davant, i d'allà de seguida arribem a una barraca de vinya de pedra seca, és la barraca de Serra Canta, és una barraca força ben conservada, i ben a la vora tenim una altra atracció de l'excursió, és l'antiga pedrera del Rubió o de Serra Canta, una pedrera de gresos groguencs que també anomenen gres de Sant Vicenç, pedra arenisca, i que va estar en explotació manual fins al 1985. La mateixa pista que portàvem ens desemboca en una altra de més important que per l'esquerra ens baixa de seguida a les restes d'un gran roure monumental que es va cremar amb els incendis també del 1985. És el roure gros del Rubió, que només conserva una enorme soca amb algun tros de branca viva. Del roure seguim per la mateixa pista fins al proper encreuament i aquí girem 180 graus per començar el camí del Maquis, també indicat amb senyals de sender local i que en pujada suau ens du a passar primer per la balma del Sequer, és una balma semicircular i força gran, i més endavant a treure el cap a la carena de les Nogueres, passant per trams d'obaga sorprenentment frescals. Un darrer tram de pujada ens du a l'ermita de Sant Jaume de Vallhonesta i al costat les impressionants ruïnes de l'antic hostal del mateix nom, el camí ral de Barcelona-Manresa, que anava per dalt la carena. Era un grandiós casalici que

0: i Cal Martí, petites masies dels segles XVII i XVIII. Passem per la Font de la Llebre, arran de camí, passem per Cal Sala i d'aquí ja acabem d'arribar a Sant Pere de Vallhonesta, amb Cal Campaner al costat, que li feia de sagristia, i la Font del Pit Roig. Estem parlant d'una ermita romànica, petitona, molt ben posada, amb elements del segle XI, originàriament parròquia de l'antic terme de Vallhonesta. Força ben restaurada i, si la trobem oberta, podem fer una visita guiada. D'aquí, de Sant Pere, el camí ens du al poc a passar pel mirador de Sant Bernat, amb unes vistes esplèndides de tota la cara nord de Montserrat, i de seguida retrobem el camí d'anada a Can Micaló. Ja només ens queda desfer el tram que, passant per Can Noguera, ens baixa a la pista i d'allà traspassem de nou sobre l'autopista i acabem de baixar seguint el GR fins a entrar de nou a Sant Vicenç de Castellet.
1: Una raconada realment fantàstica, Sant Pere de Vallhonesta, no només per la pròpia església en si, sinó també el conjunt, tot el que l'envolta. És un d'aquells racons bonics, sí, d'estar-s'hi una bona estona.
0: És un entorn tranquil.
1: I tant que sí. Fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de quasi 13 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 470 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva, però ens hi podem passar quasi tot el dia si ens entretenim a contemplar tot el patrimoni arquitectònic o arqueològic.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: 1,5 sobre 5, no gaire més.
1: I referències?
0: I a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Sant Vicenç de Castellet, Sant Jaume i Sant Pere de Vallhonesta, d'un usuari que es diu Jap1990.
1: Doncs aquesta és la proposta d'avui, que ens ha dut fins al Bages, fins a Sant Vicenç de Castellet. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i República!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i us explicaré la meva estada a Niça durant 3 dies pel pont de la Constitució.
4: Niça és una ciutat que desperta els sentits. La Cristina, per exemple, la percep de dos colors, el blau turquesa del mar i el taronja caldera de les seves postes de sol. Quan a un so l'associa a l'esclat de les onades i pel que fa a una flaire, escull l'opció d'olor a net, a barreja de flors, sabons i lavanda tan freqüent en aquestes contrades. Per conèixer les sensacions de la nostra viatgera, en aquest segon capítol, ens fa una petita guia de recomanacions per voltar per la ciutat. Segon i darrer capítol dedicat a la cinquena ciutat més gran de França, Niça.
3: Per mi és la ciutat menys francesa de totes les que he visitat, que són moltes. Suposo que aquesta diferència està donada per la seva proximitat a Monte Carlo i a Itàlia. Així com a la resta de ciutats franceses, és molt difícil trobar un lloc per dinar o sopar en un horari més semblant al que faríem nosaltres aquí a Catalunya o fins i tot a la resta d'Espanya. A Niça es pot dinar perfectament a les 2, a les 3 i fins i tot a 3:45. No hi ha problemes per sopar a partir de 9:15 i fins i tot m'atreviria a dir fins a 9:15. Si teniu poc temps per viatjar a Niça, us puc garantir que és una ciutat que es veu en un cap de setmana. De fet, nosaltres teníem 3 dies i d'aquests 3 dies un vam poder escapar-nos a fer una visita ràpida a Monte Carlo, que és una ciutat que també val la pena. Està a 20 minuts de tren del centre de Niça i és una ciutat a la qual podeu visitar el castell, els Grimaldi, podeu visitar el casino i podeu recórrer a peu algunes de les corbes més famoses del circuit de Fórmula 1. Quant a la seguretat, dir-vos que jo en cap moment vaig sentir ni por ni em vaig sentir insegura. És una ciutat molt tranquil·la, no sembla que hi hagi grans perills. Potser si entres en barris on no t'hi has de posar, doncs com a tot arreu. Però en principi puc dir-vos que és una ciutat bastant segura. Transport. Niça és una ciutat que pot

0: fer-te-la a peu perfectíssimament. És una ciutat plana, tot i que, tal com us he dit anteriorment, s'expandeix de costa a muntanya, i el mitjà de transport per excel·lència de la ciutat és el tramvia. Té unes línies super ben comunicades, i si alguna vegada hi viatgeu, veureu que és una meravella sortir de la terminal de l'aeroport, agafar el tramvia a la porta i arribar fins al teu hotel al centre en 20 minuts. Niça és una ciutat amb moltes botigues de luxe, amb molts bars, amb molts cafès, amb una gran oferta comercial i gastronòmica, i els preus no són assequibles. En comparació amb Barcelona, per un cafè que aquí pagaries com a molt 2 euros, allà pagues 4,50 euros. El preu mitjà d'un menú rondaria els 20 euros, prendre's una Coca-Cola està més o menys en 7 euros, per tant, no és una ciutat barata. Gastronomia. Per mi, un dels llocs imperdibles és el Cafè Turín, un lloc en el qual podeu fer, en cas que us agradin, una degustació d'ostres per un preu relativament assumible, tot i ser cares. A banda d'això, també per les persones fans de les pastisseries, dir-vos que és una de les poques ciutats de França, a banda de París, on podeu trobar una sucursal de la Duré, i per tant podeu comprar o podeu degustar macarons dels bons, dels de veritat. Hi ha molts cafès bonics i molts llocs en els quals pots comprar especialitats franceses com formatges o xampany. Dels plats característics de Niça, la veritat és que no n'hem sabut descobrir cap. El que vam trobar tot arreu és que podies dinar, sopar, berenar ostres, i vam considerar que potser el plat típic era en aquest crustaci. Vam tastar una de les begudes típiques de França. Així com a Itàlia està molt de moda i s'ha exportat a gairebé totes les ciutats d'Europa fer un spritz, a França, en comptes de fer un spritz, fan un kir royal. És una mena de vi espumós, que la veritat està bastant bo, i per 8 euros pots fer una copeta, més o menys al mateix preu que podries fer un spritz aquí a Barcelona. Recomanaria Niça a totes aquelles persones que siguin unes enamorades del glamour francès de l'època de la Belle Époque, a les persones que els agradi el luxe, a les persones a qui els agradin les postes de sol, a les persones a qui els agradin els cafès antics i bonics, a les persones a qui els agradin els hotels exquisits. És una ciutat que jo classificaria com una ciutat, no sé si pija és la paraula, però és una ciutat bastant exquisida. A totes aquelles persones que els agradi el luxe, i en concret el luxe francès amb aquest to xic, Niça és la seva ciutat, sens dubte.
1: Doncs acabem aquí, no sense abans agrair-vos el vostre interès. Hem fet possible aquest programa l'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció, i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. I us recordem la manera per recuperar aquest i anteriors capítols del Sendes. Molt fàcil, al podcast de la xarxa Més i d'alguna de les 35 emissores locals que emeten el programa. Res més, salut, cames i molt bona ruta.

0: programa de Llibres i Punt, avui enregistrat des d'un escenari molt i molt especial. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Molt bon dia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Avui no som als estudis de Ràdio Sant Boi, que és on normalment enregistrem el programa, perquè ens han convidat aquí al Còmic Barcelona, aquest esdeveniment multitudinari que plega tots els amants del còmic i friquis en general, i estem emetent en directe des del Còmic Stream. Naturalment, agraïm molt la invitació per fer un episodi de Llibres i Punt aquí en directe, però quan ens ho vam proposar hem de dir que vam pensar, oi Sergi, que no sabíem molt bé de què parlaríem, perquè de seguida li vam dir a la Karen, nosaltres no som uns grans lectors ni de còmic, ni de sèries de còmic, ni de manga, ni de novel·la gràfica, en llegim de tant en tant, però no en som gens experts, però per sort ens va deixar parlar de gèneres fantàstics, que ho toquem una mica més, però també intentarem hibridar-ho una mica amb l'univers del còmic, que per això estem aquí al Còmic Stream. De gèneres fantàstics n'hi ha molts i de molt diversos. Alguns són molt durs i espanten a molts lectors, però també n'hi ha altres que són per tots els públics. I d'entre els que podríem dir que són de més ampli espectre, els que són més acceptats segurament són aquells que especulen sobre el nostre futur, sobre allò que podríem imaginar potser no tan llunyà en el temps, no? Tot i que segons quines visions futures són també autèntiques històries de terror. Perquè si t'hi pares a pensar, el món en el que vivim avui en dia és com si fos una immensa distopia a la qual no sabem com hem arribat, de la qual no sabem com en sortirem i que sembla una mica acabar pel pedregar. Així que això volem dedicar el programa d'avui a parlar de distopies literàries i a veure si així oblidem una mica o no la nostra realitat. Com que som optimistes de mena, com veureu, és un gènere de distopia que ens encanta. I és estrany que encara no li haguéssim dedicat un programa sencer. I per parlar d'aquests futurs que pinten tan i tan malament, hem buscat a dos friquis de nivell premium, que segur que ens faran una masterclass distòpica. Per una banda tenim l'Antoni Herrero, que és un dels editors de l'editorial Cronos. Hola, Toni, què tal?
2: Bon dia, un plaer estar aquí.
0: I també tenim amb nosaltres a la Karen Madrid, potser la divulgadora de gènere fantàstic més important de casa nostra, directora del podcast Idíl·lic i una mica jefa aquí al Còmic Barcelona. Hola, Karen.
3: Hola, què tal?
1: Bé, com veieu, tenim una companyia de luxe avui i més que tenir convidats, diria que els convidats som nosaltres, perquè clar, com deia la Karen, és una de les jefes d'aquí, per tant, som gairebé convidats seus. Escolteu, no ens compliquem una mica la vida amb això de les etiquetes que posem, perquè avui volem parlar de distopies, però hi ha hop-punk, ucronies, post-apocalíptica, això ho podem englobar en algun paraigües, per exemple, gèneres especulatius.
3: A mi no m'acaba d'agradar aquesta etiqueta dels gèneres especulatius perquè em sona una mica com quan es feia servir o quan es fa servir realisme màgic per no dir que estàs fent fantàstic. O sigui, gèneres especulatius és com dir jo faig alta literatura per no dir que fas fantàstic. O sigui, jo crec que hem de ser més desacomplexats. Sí que és cert que posar etiquetes a vegades és un perill perquè, per exemple, el tema postapocalíptic moltes vegades està dins de la distopia. O a vegades s'inclou dins de la distopia sense ser-ho. No ho sé, jo no sóc gaire fan de les etiquetes, més enllà de què m'agrada saber més o menys què trobaré i què no trobaré en un llibre.
1: Tu, Toni, això de les etiquetes t'agrada? Perquè jo veig que n'hi ha moltíssimes i totes en anglès, això sí.
2: No, a veure, tampoc m'agrada massa. Jo el gènere ficció especulativa sí que m'hi sento còmode per englobar-ho tot, però sí que és cert que les etiquetes, per exemple, distopia, i ara generaré una mica debat, no mal rotllo, però trobo que ja hem perdut una mica el sentit avui dia, pel que deia la Laia, bàsicament que ja vivim en una distopia.
1: Sí, sí, d'això en parlarem. Però bé, ja que avui volem parlar de distopies i que us tenim aquí, jo he de dir que no fa tant de temps que he pogut enquadrar el que és una distopia, perquè crec que la idea de distopies amb moltes coses diferents, i vull aprofitar vosaltres que sou experts en el tema, que ens expliqueu o que ens definiu què és això d'una distopia.
3: Clar, jo buscava la definició oficial de distopia i diu que és una societat fictícia, generalment situada en el futur, caracteritzada per ser totalitària, opressiva o indesitjable. Jo aquí hi afegiria que, clar, una distopia no ho és per tothom. A vegades l'utopia d'un és la distopia d'un altre. Per tant, aquí ja anirem a un terreny una mica pantanós. Jo crec que potser el que diferencia l'utopia de la distopia és si el punt de partida sembla positiu o no. O sigui, si tu quan, sense rascar en la societat que et presenten, sembla ideal o no. Si és, oi, que bonic, és una utopia encara que després li viagis el cartró. Però, clar, quan et pinten que alguna cosa és complicada des de la pàgina 1, segurament és una distopia.
1: Clar, això és un punt molt interessant, perquè el que deies tu, això de que la distopia d'uns pot ser l'utopia d'uns altres, jo crec que amb el context actual que vivim també això es viu bastant, El que ens agradaria amb uns és molt diferent del que els agradaria amb uns altres. I vosaltres sou lectors de distopies, us agraden? O preferiu algun altre d'aquests gèneres especulatius més concrets? Com deia l'Aleix, això, ella ha dit de manera irònica, som optimistes de mena, és mentida.
0: Esperava que es notés la ironia sí, ja, de la nostra fe en la humanitat.
1: Quan ens expliquen futurs que van molt pel pedregar, a mi em sol cridar més l'atenció que altres que acaben bé, diguem. Vosaltres us agraden les distopies? O...
3: A mi m'encanten.
1: Sí?
3: És el meu subgènere, si obviem, o sigui, el meu subgènere dins de la ciència-ficció. Sí, si no, ja me'n vaig al terror, però bé, les distopies també són terrorífiques en la seva manera. I quan vaig dedicar-me a fer un exercici de retrospectiva i mirar què he llegit a la meva vida des de la meva més tendra infantesa, m'he adonat que ja llegia distopies molt abans de ser conscient que era una distopia, o sigui, és el meu gènere.
1: O sigui, coses que acaben malament i terror.
3: Com pitjor acabin, millor és el llibre. Avui... I quan diguis, buah, m'ha deixat trencada, aquest és el llibre, aquest.
1: Avui, a part d'aprendre moltes coses sobre aquest gènere, això, ens coneixeran a nosaltres també com a lectors. Tu, Toni, què tal?
2: Bé, de fet, he fet un exercici fer els deures una mica com la Karen i he llegit unes quantes distopies que feia temps que no llegia i he gaudit més del que pensava. I realment he recuperat algunes de molt bones, que recupera sensacions, i el que més m'agrada de la distopia és que ens alerta una mica sobre l'estupidesa humana. És una cosa que no passa de moda i realment crec que és un punt a favor de les distopies.
1: Funcionarà sempre. L'estupidesa humana no rotllarà mal, no?
0: Sí, sí.
1: I bé, ja que estem parlant de diferents subgèneres d'aquest tipus, doncs definir-ne també una mica, no? Comentava la Karen, l'utopia, podríem dir que és el contrari de la distopia o li poses matisos?
2: És que no m'atreveria tampoc a definir-la, perquè no en seria capaç, però normalment sí que són antònims, no? Vull dir, un està a l'extrem i l'altre a l'altre, però com bé diu la Karen, la distopia d'un pot ser l'utopia d'un altre. Segurament que el Donald Trump viu en una permanent utopia. I no és el cas.
3: Totalment d'acord.
1: I una ucronia, què seria? Que és un altre concepte que a vegades cau.
3: Una ucronia és treure, si en un moment concret de la història, canviar alguna peça que fa que sigui completament diferent. No? Per exemple, jo penso en el Jaume Valor, de la República Pneumàtica, que fa què hauria passat si a la màquina de vapor s'hagués explotat a l'època dels romans. Llavors, clar, això transforma completament la història, això és una ucronia. O les mil... ucronies de què hauria passat si Hitler hagués guanyat la guerra mundial o què passaria, no?
1: Però no la va guanyar.
3: No bueno, sé, a vegades no sabem. De quina ucronia
1: agafa. No
3: diversos alternatius.
1: I conceptes així com se senten ara, com hop-punk o grim-dark o steampunk, és que costa de dir tot. Tots aquests, com es diferencien dels altres?
2: Bé, és que les etiquetes són més, diguem-ne, elements per vendre, de màrqueting, no? Que una altra cosa, realment les novel·les tenen moltes coses, molts vessants, i les podries encasellar en molts gèneres. Jo crec que la novel·la que té una mica de tot és la que més s'aprecia, no? Tampoc ens podem quedar en etiquetes molt planes, tot i que trobo que són positives, etiquetes com aquestes del Hope Punk, no? Una mica un pensament positiu dins d'aquesta dinàmica negativa a la que vivim actualment.
3: Jo crec que el que es diferencia bàsicament és això, si el punt de partida és positiu o negatiu. Clar, el Hope Punk, una de les autores que ara està en auge és Becky Chambers, i tu llegeixes els seus llibres i realment trama no n'hi ha, o sigui, no passa res.
2: Però és
3: una cosa que tu llegeixes i és com que, ai, que bé, no? Si tens un mal dia o una mala època, la llegeixes i de cop et tornes a posar lloc, no? I és molt bonic i molt tendre i per moments concrets està molt bé. I en canvi, Grindr, que és com l'oposat, de personatges superxungos, amb més clarobscurs, no? Gent més semblant a la vida real, molts morts, una cosa més creepy, no?
0: Pel que has dit abans, entenc que ets més de
3: Grindr. Molt fan de Grindr, però el Hope Punk també m'agrada en moments puntuals, perquè a vegades és necessari també que veure una altra visió que t'atemperi, no?
1: Grindr, Abercrombie, pot
3: ser, no? Jo soc molt fan d'Abercrombie.
1: I Becky Chambers potser és l'exemple de Hope Punk, d'això, però jo comentava amb els editors de Mai Més, que són els que han publicat Becky Chambers en català, i els he dit, és que no me la crec. El futur que em presenta la Becky Chambers
0: massa
1: no, és massa bonic, trobo.
2: Sí, a veure, potser, però és això, cal una mica d'optimisme, no? Si ho veiéssim tot en plan negre no arribaríem al lloc. Vull dir, jo realment Mai Més ha fet una aposta molt forta i jo crec que li ha donat resultat perquè la gent busca això. A vegades la lectura també és una mica evadir-te i tot el que sigui que et reconforti una mica dins sortir de les notícies i de la realitat absurda en la que vivim, doncs està molt bé tenir aquest caliu, aquest escalfor.
0: Sí, de vegades ho penso, no? Que dius, no diem que ja vivim en una distopia, hauríem de fer servir la literatura per evadir-nos una mica, ens aniria bé un hop punk, i no, anem a la distopia, la cosa xunga, el grimdark.
3: Clar, depèn del caràcter de cadascú, però quants no hem tingut
0: prou,
3: no
0: ja.
3: Tingut ganes de matar algú algun cop, o sigui, de dir, mira, avui és que el meu cap l'hauria assassinat, o la meva companya que no suporto. Doncs clar, quan tens aquest sentiment és millor llegir Abercrombie que no Becky Chambers. En canvi, quan portes una setmana que has dormit poc, que has treballat moltes hores i vols estar amb un te i una manteta, aquesta és Becky Chambers. O sigui, jo crec que hi ha un llibre per cada moment.
1: Deu ser que no em passa mai això, de voler estar amb la manteta tranquil. No? Sempre vull matar algú, no sé.
3: Doncs no pots llegir.
2: Bueno, tu com a escriptor ho pots fer. Això és un punt més enllà.
3: Sí, sí, sí.
0: Quan es parla de gèneres fantàstics, a grans trets parlem com de ciència-ficció, fantasia i terror, però per exemple tu apuntaves a Karen abans que deies que la distopia era el que més t'agradava de la ciència-ficció.
3: Sí.
0: Clar, jo volia preguntar, dic, la distopia és com molt més transversal, que la podríem englobar dintre d'aquests tres calaixos, o realment va dintre de la ciència-ficció?
3: Clàssicament s'ha posat dins de la ciència-ficció, perquè la ciència-ficció d'aquestes tres potes que té el fantàstic és la que especula, no? La que fa futuribles, la que mira cap endavant. Però jo crec que les distopies tenen molt de terrorífic, també. Depèn de com les encaris i depèn de com acabi el llibre, diguéssim. Perquè clar, algunes poden començar molt malament i que acabin una mica millor, amb un punt d'esperança, o que hi hagi una evolució, i altres que realment... O sigui, recordo una que vaig llegir, que a mi em va deixar trencada des de la primera pàgina, que es deia Lux, i d'un autor espanyol, Mario Cuenca Sandoval, i substitueix Lux per Vox, i seria bàsicament doncs, què passaria si aquest partit polític guanyés les eleccions, no? I és terrorífic, terrorífic. Hi ha escenes d'autèntic terror, i des de la primera pàgina és un malestar constant, i acabes el llibre dient, uah! I en canvi, quan parlava amb l'autor, deia... No, esto en la España que estamos ahora no podría pasar.
1: No,
3: esto
1: no.
3: Es una España alternativa. Yo, hostia, aquí en España vius tu, perquè la meva sí que podria passar, no?
1: Pot passar molt aviat.
3: I dic,
1: realment.
3: De fet, ja ha passat, perquè moltes de les coses que es veien en aquell llibre ja han passat durant el franquisme. I era com recuperar els valors del franquisme, de l'Espanya única, una batalla molt fervent contra el col·lectiu LGTBI, anem als valors familiars clàssics, i clar, jo tot això em feia un repelús. O sigui, era com... Molt fort, molt fort.
1: I això és el que deia el Toni. Tornem a l'estupidesa humana, perquè sembla que no en vam aprendre de tot
3: sí,
1: i volem tornar, no?
3: La Terra torn. Això és molt de ciència-ficció, també.
1: Sí. Bé, doncs ara que hem definit una mica què seria una distopia, jo crec que hem de començar a parlar de títols concrets. Llavors, vosaltres quines diríeu que són les obres fundacionals del gènere distòpic? Que no vol dir que fossin les primeres, però sí aquelles que han quedat, i si a partir d'aquí s'escriuen distopies literàries, diguem.
3: Home, Un món feliç...
2: No,
3: d'Adolf Huxley, jo mirant l'any, no, que és de les primeres, però és el 1932. Si mirem les dates de les que diré, també us podeu sospitar quan s'escriuen les distopies,
1: sí,
3: i per
1: sí,
3: què.
1: Sí.
3: 1984, del George Orwell, és del 49. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, és del 53. Clar, què estava passant en el món en aquelles dates?
1: Convida.
3: Clar, quan ja obro el debat, que agafant el fil que deia el Toni, de les distopies avui no tenen sentit. Ostres, és que les millors distopies s'han escrit en moments com els que estem passant avui, o pitjors. O sigui, són les que s'escriuen des de... Tio, és que no m'està agradant gens el que estic vivint, i què necessiteu per veure-ho, no? I ho exageren una mica més, posen un context una mica diferent perquè la gent digui... Ostres, però la cosa està malament.
0: La pròpia realitat t'està donant material, no?, per escriure.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Som els guionistes del Polònia, pràcticament. És a dir, que pel que dius, ens espera unes èpoques molt fosques com a persones humanes, però molt bones literàriament, no?
2: Esperem.
1: Sortirà molt bona literatura d'aquí.
2: Jo volia afegir, a més de les que ha dit la Karen, tenia apuntades per aquí nosaltres, dels Amiatin, que han publicat els companys de Maimé i de Males Herbes, i La nit de l'esvàstica, que va publicar Duna.
3: Un gran llibre aquest també,
2: I a mi un que m'agrada molt, que sé que a la Karen no li agrada, però aquí també hi ha una mica de discrepància, que és La guerra de les salamandres.
3: Oh. No m'agrada gens, no?
2: Que el Ramon Mas, el pròleg, molt encertadament deia que era una predistopia, perquè no anava cap al futur, sinó que retratava el present, el moment d'aquell present, i veia cap a on podíem evolucionar, i realment trobo que és tan brillant, Karel Čapek, en aquest llibre. Bueno, després en parlarem.
1: No t'agrada, Karen, la guerra de les salamandres?
3: jo crec que tampoc, que no m'agrada perquè també, si jo tinc un problema amb lo retro, vale? Si ja per començar, i quan alguna cosa està com molt fora de l'època, em grinyola per totes bandes, i aquesta és, una, és un dels casos. Si així com Un món feliç o 1984 el llegeixo i sembla que és avui, La guerra de les salamandres la noto molt retro, molt antiga en sentit negatiu, no com quan llegeixes Jules Verne, que és retro en plan positiu. Sí.
1: Però que passa que el Kenneth Chapek, jo no sé, no se m'acudiria que són distopies. Jo crec que aquest és gènere especulatiu amb sentit superampli, perquè sempre quan el llegeixo penso és... Ella ha dit, anem a posar un element així diferent i a veure què passaria, no? I més que distopies, això... Jo crec que millor que ningú intenta retratar l'estupidesa humana de com de burros som, perquè sempre caiem amb les mateixes coses, perquè molts llibres de Chapek, bueno, molts els que he llegit, tenen el mateix patró, no? De posar-te un element allà i què passaria si caigués això en el nostre món, com reaccionarien? I tot va sempre igual de malament, no?
2: El que passa que potser la guerra de les salamandres estructuralment, com que està, sembla una mena de fix-up, no? Que és una mica dispers, va amunt i avall, això segons quins lectors els hi costa més, però jo ho trobo que és sincerament brillant, aquells retalls de diari que un senyor va acumulant i la dona després els hi crema i els hi tira. Vull dir, és tan, és
3: a mi
2: al
3: final sí
2: tot.
3: Que m'agrada. Bueno, al final sí. Ens no agrada es podem imaginar com acaba si us dic que m'agrada, no?
1: Som molt fans aquí de la guerra de les salamandres, i estem 3-1.
3: No passa res. No passa. Soc conscient que tinc molts prejudicis amb les coses que estan fora de context, per tant, sé que el problema és meu. No dic que la novel·la sigui dolenta.
1: Bé, i si aquestes són les obres fundacionals, me'n sabríeu dir alguna de més moderna, potser d'actual, que clarament begui d'aquestes fonts més clàssiques?
2: Bé, jo crec que pràcticament totes les... És que, clar, són tan fundacionals i deixen uns elements tan clars que jo crec que és difícil escapar-te de tot això que han explicat. Jo, fent una mica revisió, les que més o menys he anat recuperant totes acabament d'això. N'hi ha que són més... Quan deia que les distopies potser no tenien raó de ser és perquè és difícil que ens sorprenguin, no? Si es mantenen els elements ja que ja s'han treballat, potser a mi em saben a poc. En canvi, quan una distopia va, per exemple, com Mamàlia, de la Llegenda Solsona, cap a un element supernovadors, et peta el cap i jo què sé, per mi és una de les novel·les, millors novel·les que s'han escrit en els 20 últims anys, i si l'hagués escrit una autora estatunidenca, hauríem fet la peli i la tindríem a tot arreu.
3: Tot arribarà, ja li traduiran, espero.
2: Jo estava molestant ara el Ricard i li va, que hem de fer la peli o l'edició en anglès d'això, i arribarà.
3: Jo t'ho dic que quan vaig llegir Mamàlia, quan vaig acabar el llibre vaig dir, sens dubte és el millor llibre que he llegit aquest any, i va ser un, cap mena de dubte. Després la gent, hi ha qui diu, ai, però és que això o és que allò, sempre et busquen la punteta de... Podria haver estat millor, sí, a mi em sembla perfecte. Per tant,
1: Mamàlia, sí,
3: te surt una mica del patró.
1: És un llibre que ha estat en el top de lectura de l'any de la Laia, del meu, i que tothom que l'hem vist llegir a xarxa, gent que renega del gènere fantàstic totalment, que no els agrada el gènere fantàstic, que s'espanten del gènere fantàstic, que els ha encantat Mamàlia.
0: Sí, jo crec que és un dels llibres que ha aconseguit ajuntar més gent que estava en pols més oposats, no?, i que posessin d'acord.
1: És el que diu amb altres autors d'aquí, el que diu el Toni, si fos una autora americana, és que la veuríem més que el David Uclés. Estaria a tot arreu.
3: És dir, seria... Però si es deixés, perquè també...
1: Si es deixés, clar, una altra cosa.
3: No li agrada molt estar en públic.
1: Però el David Uclés sí, bueno, és igual.
3: Exacte.
1: És un altre tema.
0: Següent pregunta.
1: Següent pregunta. M'agrada que traieu Mamàlia, perquè us volia preguntar si hi ha tradició aquí a casa nostra, a Catalunya, del gènere distòpic, si se n'han fet, i sobretot si se n'han fet allò ambientades a Catalunya. Hi ha ucronies que potser sí que han canviat algun element, segurament hi ha llibres que especulen amb una Catalunya independent, em sembla que n'hi ha alguna, que és l'únic que podem tenir, però hi ha tradició de gènere distòpic aquí a Catalunya?
3: Sí, no?
2: Sí, jo crec que sí. De fet, venia ara amb el metro, que no l'he pogut acabar llegint la novel·la de la Pato Bach, a l'Escafandra de Vidre, que no està ambientada realment aquí, però és novel·la feta aquí.
3: Diu a on?
2: Exacte.
3: Podria ser aquí.
2: T'ho podries creure, i realment és molt original, està molt ben treballada, i potser sobre el territori, aquí diria en Jordi de Manuel, no?, que té aquesta saga del Cometa Vers, que és molt original, i treballa una sèrie de novel·les independents, però que estan lligades totes amb un element distòpic, i aquí sí que hi ha més treball. Jo crec que sí, n'hi ha alguna ambientada aquí a Catalunya, i la veritat és que és molt original.
3: Jo n'hi afegiria un parell o tres més. Una és un clàssic perquè és de l'any 30 i tants, que és Retorna al Sol, del J.M. francès. És potser la més postapocalíptica perquè ha passat un tema mediambiental i la societat s'ha hagut d'anar a viure sota terra, i hi ha una nova societat catalana a sota d'Olesa de Montserrat que es diu Sopolesa. O sigui, és boníssim el llibre. Sí que és veritat que han veient malament el sentit que és molt naïf. O sigui, la societat que presenta allà sota és com molt... burgesa catalana, guai, no?
4: Allà però... tot a Montserrat.
3: Però és molt xulo que hi hagi aquest punt de partida, que a més sigui del 30 i tants, no? Vull dir, està molt bé. Llavors, un altre que sí que va guanyar el Premi Sant Jordi del 72 és l'enquesta del Canal 4 del Tisner, que parla molt, és una distopia sobre un control mediàtic. O sigui, aquí no és el govern... Que pressiona la societat i que és opressiu, no? És un canal de televisió, i aquest canal de televisió és tan enorme que és com una microsocietat, i tu has d'estar, doncs hi ha unes regles molt fermes, has d'estar allà dintre, quasi no pots sortir, has de complir uns certs cànons, hi ha com estrats dintre de les tasques que facis dins de la televisió. Vull dir que és bastant original, a més l'has republicat ara fa poc a Les Herbes.
1: Això anava a dir, sí.
3: I que és una bona manera de dir, a veure què va escriure aquest senyor, que a mi personalment, clar, em quedava molt lluny, no l'havia llegit abans, i amb aquesta republicació l'he llegit. I llavors hi ha un altre més modern, que a mi em va sorprendre molt positivament, després jo no he llegit res més d'aquest autor, no sé si ha publicat alguna cosa més, que és Barcelona Minority Wall, de l'Albert Franquesa, que deu fer fa uns 10 o 12 anys que la va publicar, amb una editorial que ja ni existeix, que fa una Barcelona en què s'ha convertit en un parc temàtic per turistes, i la gent de Barcelona ja no pot viure dins de Barcelona, sinó que treballen com si fos un portaaventura. O sigui, tu ets català, doncs treballes allà a Plaça Catalunya fent de català, no? I un fa castells i no fas el peripè perquè els turistes que venen vegin el que és ser català, però és tot cartró pedra. I llavors parla molt de la precarietat laboral, dels joves que no poden aconseguir feina i han de treballar en els estrats més baixos d'aquest parc d'atraccions. Clar,
4: jo no veig la distopia per enlloc. No.
3: Clar, però fa 10-15 anys, clar, quan va sortir, sí. O sigui, tu la veus ara i dius, és que és tal qual.
1: Però això ho vas veure a les notícies ahir, home. No m'enganyis.
3: No, de veritat que aquest llibre existeix, i a mi em va agradar molt, perquè agafava els personatges, no? I es notava molt que l'autor havia volcat molt dels seus amics i d'ell mateix amb cada un dels personatges, perquè parlava de situacions personals lamentables que tots hem viscut, no? Llavors, no sé, em sembla un molt bon llibre.
1: Això m'agrada, això de fer de català. Jo treballo de fer de català. Jo faré castells, ja tinc experiència.
3: Jo faig de català random, amb la bossa de la compra, saps? I passejo aquest carrer 20 vegades durant tot el dia, no? Com una mena Show de Truman, sí, però Barcelona, no?
4: Sí,
3: és molt xulo.
4: Bé, parlàvem abans, no?, de que si ja vivim en una distopia, si tenen molt de sentit, però que per contra, com bé apuntava la Karen, no?, que quan s'han escrit algunes de les grans distopies han estat en moments bastant xungos de la història. Sent que segurament avui en dia, el moment en el qual estem, com dèiem, obrir les notícies és bastant terrible, és un bon moment ara de les distopies? Gaudeix de bona salut el gènere?
3: Com ho veieu?
2: No t'ho sabria dir, perquè nosaltres tampoc n'hem publicat moltes, però sí que t'arriben molts manuscrits de distopies, aleshores entenc que és un bon moment per la distopia.
4: Sí, no? Que hi ha moviment,
2: Sí.
3: Home, jo veig que torna a haver un ressorgiment. Si va haver un pic post-pandèmia, que se'n van escriure moltes, no sé per què serà, després hi ha hagut uns anys que hi ha hagut l'efecte contrari, que molta gent deia, hi ha prou de distopies, necessitem una altra cosa, i s'ha hibridat més, i ara hi tornen a haver moltes distopies. De fet, per preparar el Festival 42, les editorials et fan propostes i et presenten novetats, i he llegit recentment algunes de les novetats que sortiran entre juny i octubre, i he llegit distopies escrites aquí, d'autors d'aquí, que són espectaculars. O sigui que m'he quedat flipant de dir, uau, quina bona idea, quin bon punt de partida, que ben escrit que està. Clar, jo ara no es puc fer publicitat perquè no han sortit, molt atents, perquè de juny a setembre venen llibres molt potents que estan basats en distopia.
1: Clar, això ens dona la idea del que deies abans, no vol dir que estem molt fotuts. La nostra realitat és molt fotuda,
4: i per tant,
1: doncs ens venen bones distopies per llegir.
2: I molt també
1: bones.
2: Cal l'element reivindicatiu, no? Una mica de queixa d'estem fins als collons, que això també està molt bé.
4: I ha canviat una mica els temes sobre els quals versen? Perquè sí que potser hi ha temes que són més recurrents al llarg de la història, com els totalitarismes, no, els feixismes, per desgràcia, no?, que s'han anat repetint més, Però no sé si ara hi ha altres temes, com per exemple grans pandèmies, o per exemple també n'hi ha algunes que he llegit que comencem a preocupar-nos molt pel canvi climàtic i per situacions extremes molt climàtiques. Estan canviant una mica els temes també?
3: No sé, els teus manuscrits.
4: O s'estan centrant en altres àmbits que potser fa 50 anys no preocupaven tant a la gent que escrivia les distopies?
2: Sí, a veure, els totalitarismes sempre hi han sigut, vull dir, és una cosa que no passava de moda, malauradament, però sí que la ficció climàtica ara, l'interès pel medi ambient, això sí que es nota molt. Però també hi ha, com deia, i tornem amb Amàlia, versions molt originals que parlen sobre la maternitat i la no maternitat. Segur que molts
3: de
2: vosaltres...
3: És que alguns dels que venen parlen d'això.
2: És que sí. segur que molts dels oients han vist, per exemple, la pel·lícula aquella que es deia Hijos de los Hombres, no? Que parla d'això. Si deixessin de néixer criatures, què passaria? Ens anirien pel pedregar, doncs una mica novel·les, agafant aquest element i fer-ho d'una manera superoriginal.
3: Jo el que he vist d'aquestes novetats, que hi ha bastant el tema de paternitat / limitació de per...
4: Col·lacional.
3: Exacte, hi ha massa gent al món i com ho limitem això? Llavors he vist bastants llibres d'això i he vist bastants llibres de les pors, si pandèmies i com afecta això en les següents generacions. O sigui, no vull fer spoilers d'altres novel·les que sortiran, però sí que és un... Ostres, una malaltia que només afecta nens? Què passa si... desapareixen el 90% dels nens, no? I com afecta això a la societat i com afecta qui es queda. Jo veig que hi ha això. I sobre el tema mediambiental, sí que hi ha hagut un boom, perquè inevitablement se'n parla molt a les notícies, però això no és nou, perquè als anys 80 també es va fer molta ciència-ficció d'aquest tema. Llavors jo crec que hi ha com una mena de cicle, no? I que tot torna. La Terra torna, no? Als anys 30-40, amb tot el tema del feixisme... Doncs van haver moltes distòpies de feixisme, quan va haver aquella primera preocupació de la capa d'ozó que tenia aquell forat i va començar a escriure què passaria. Sí que hi havia aquella literatura de la bomba que encara no ha tornat, però igual amb lo del Trump, d'aquí un parell d'anys comencem a tornar a veure novel·les de la bomba. Vull dir que jo crec que és com cíclic, lamentablement, perquè vol dir que no canvia res, que estem en el mateix bucle.
4: Sí, sí. I ja que som al Còmic Barcelona... també volem parlar una mica de distopies en format còmic, perquè si bé en sortiran algunes segur, és un, la distopia hibrida bé amb aquest format del còmic, no? Perquè al final és un llenguatge completament diferent que ens pot aportar moltíssimes coses que segurament una novel·la no ens aporta. I què especialment el fa interessant per la distopia? No sé si el tipus de dibuix o... No sé, què en penseu?
2: Jo crec que hi hibrida perfectament, vull dir, l'element del còmic visualment és molt potent i sobretot l'element humà, no? Totes les distopies es basen en personatges que tenen les seves històries, les seves vides. Jo crec que en aquest aspecte una vinyeta de còmic ho pot transmetre a vegades molt i molt bé. Aleshores jo sí que trobo que hibriden bé i hi ha molts exemples.
3: Sí, jo també ho crec, perquè també la imatge de la distopia sol ser decadent, no? I això a nivell de creatiu és molt potent. O sigui, jo crec que fins i tot és molt més motivant per un il·lustrador dibuixar un món que cau a trossos, no? que s'està desfent, que s'està desmoronant i jugar amb els colors en aquest sentit, que no fer ho-pang, que al final són els barrufets, no? Però bé, hi ha gustos per tot sempre, eh?
4: Podríem jugar amb blanc i negre i colors, no? Hi ha lloc per tot.
3: De fet, jo volia parlar d'una distopia de casa nostra que justament juga amb el contrari, no? Que és la denunciada del Ricarefa.
4: Sí.
3: Que és una distopia climàtica i el món se n'ha anat a la merda, però ell juga amb colors molt vius, els personatges combinen robes, no, de diferents teles, de diferents colors, i això li dona com una visió optimista només de la imatge. Si tu veus aquelles imatges i penses, ja ha fet la humanitat, encara que tot la gent ha anat a la merda. Llavors crec que també és guai jugar amb aquest contrast.
1: I a més que és una obra distòpica de nova creació, perquè moltes són adaptacions, no, de distopies, sí, que ja existeixen. Mm. És un gran còmic, no sé,
4: sí.
1: Val molt la pena llegir-lo. Sí.
3: Molt.
4: A banda, no sé, últimament, per exemple, també, com dèiem, no? I a més, fent una volta per aquí, també hem vist molta novel·la adaptada en format còmic. Hi havia... s'ha publicat recentment La paraula del sembrador de l'Octavia Butler. Això no és una adaptació perquè també l'hem llegit, El gran buit, de la Lea Moraviec, o també, com no sé, que comentaves tu ara amb Karen. En teniu d'altres així com de nova creació que s'hagin fet últimament, que heu llegit o que us hagin interessat?
2: No, ara no em ve el cap cap, però sí que és veritat que en una parada he comprat un còmic i parlant amb l'editor, al saber que jo tenia un editorial m'ha dit, ostres, saps algun llibre que podríem adaptar al còmic? Perquè realment jo crec que hi ha molt d'interès.
1: Hi ha interès, eh?
4: Sí, no? És que aquesta és l'altra pregunta que tenia, com si en coneixeu alguna i si no, és com, teniu al cap novel·les que diríeu, és que això si ho adaptessin a novel·les històriques que s'adaptessin en format còmic que podrien ser superpotents o que us agradaria que hi fossin?
2: Sí, sí. Jo en tinc una particularment, és una distopia que està publicada en castellà, malauradament ningú s'ha atrevit en català, nosaltres no podem fer perquè no hi arribem, però jo crec que el catàleg de Periscopi encaixaria perfecte, vull dir, Aniol, si estàs escoltant. És una novel·la, una autora japonesa que es diu Yoko Ogawa i es diu La policia de la memòria. És un llibre superxulo que parla de com van desapareixent les coses un dia per l'altre. Potser un dia desapareixen les maduixes i el dia següent desapareix la música. I tothom qui té alguna cosa relacionada amb això, la policia els va doncs, a empresonar, no? Perquè és una cosa com il·legal. Jo crec que aquesta novel·la encaixaria perfectament dins el format de còmic o de novel·la gràfica. I fins i tot pensava ja en el Manuel Efior, que és un autor que a mi m'encanta.
3: Ja li ha buscat autor i tot.
4: Ho tens tot pensat,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, sí, jo és que... Jo
4: crec que només has de trucar portes.
2: Exacte.
1: Només sí, falten els diners, com sempre. Ja. Falta una mica de quartos i...
3: Perquè a Cronos no heu pensat d'adaptar còmics?
2: Ui, això ho hem parlat amb el Sergi, no. Massa complicat.
1: Un soci capitalista...
4: Una caixa de resistència.
2: Sí, sí, i tant.
3: Una preventa, ja està, no? Però bueno. Està molt de moda, ara.
2: No sé si la Karen en té alguna. Així
3: no, jo la que us comentava abans de Lux, jo crec que en format còmic podria estar molt xulo i més tenint en compte que aquí a Espanya hi ha molta tirada dels còmics que miren cap al passat. A qui ens agrada o els agrada molt a la gent la Guerra Civil? Clar, això ja no és guerra, és un futur, però és que com que mira tant el nostre passat, jo crec que podria funcionar molt bé com a còmic.
1: Si servís com a advertència, la gent que ho llegís digués, escolta, això potser no hauríem d'anar cap aquí, però no sé si serviria.
3: A més, els símbols gràfics que parla la novel·la, jo els veig molt, molt visualment, d'aquestes banderes gegants en els camps de futbol, no? El look que porten els que són de luxe i els que no, jo crec que quedaria molt bé com a còmic,
1: sí,
3: i que moltes coses que s'intueixen a la novel·la només per la imatge ja les veuries clares al minut 1.
1: Bé, Toni, comentaves que a Cronos no heu publicat moltes distopies, però a mi de seguida me'n ve alguna al cap i ja, aprofitant que tenim aquí, ens agradaria que ens expliquis una mica quines heu publicat o quines d'això. Jo crec, per exemple, Tchaikovsky, Adrián Tchaikovsky, Gossos de guerra, Mel de caps, són distopies, clarament, fins i tot Argila alienígena, passa a un altre planeta, però, diguéssim, el que queda a la Terra és un context distòpic també. Aquestes serien distopies clares, no?
2: Sí, el que passa que jo precisament havia pensat en algunes altres, vull dir, i de Tchaikovsky potser pensaria més en Tres que focs, que és una distopia climàtica, que no passa en aquesta, però nosaltres sempre que ens ve algú a la parada, jo que sé, Sant Jordi, la setmana, li parlem de llengua materna, que és la distopia clàssica del feminisme. Segurament molta gent no la coneix perquè va quedar una mica amagada sota el conte de la serventa, que es va publicar més tard, però el punt de partida és molt similar i l'element especulatiu amb el llenguatge és molt potent, la part d'alienígenes és molt boja i jo trobo que és una novel·lassa i una distopia que estem super orgullosos d'haver publicat. Més enllà d'aquesta, doncs, tenim també Notes de la d'art ardent, que és una distopia una mica diferent, no? Tornem a l'ecologisme gràcies a que hi ha una mena de déus de la natura que ens ho han fet pagar per maltractar el planeta i estem com una societat doncs, que tira de les renovables i no sé què, però sempre hi ha un conflicte bèl·lic i els que volen recuperar, ai, si tornem a la bomba atòmica i no sé què, i a partir d'aquí tens una història d'espionatge molt xula. I la que jo també estic molt orgullós, que Sergi, que a tu t'agradarà, és la de La lladra del 10%, que això sí que és una distopia 100%, a més una autora índia, ens trasllada la seva ciutat, que és Bangalore, en un context distòpic i una societat meritocràtica on hi ha una corba de Gauss, que els que més produeixen són els que tenen més drets, i hi ha el 10% de la gent que, pobres, no tenen dret a res, no? A més els fan fora, no tenen dret a la tecnologia, i ho fa d'una manera molt, molt moderna, molt actual i tocant una mica tots els personatges, donant un ventall de la societat des de cada punt de vista d'un individu que està a la classe alta, a la classe més baixa, i és molt original.
1: A mi m'agrada molt, la veritat. I només pel nom s'ha de llegir, aquesta senyora. I si el saps pronunciar, Lavinia Lakshmi Narayan.
2: Aquesta és l'altra, i ja veuràs, l'autor d'aquest de Sri Lanka encara té un nom més xungo. Ja haurem de fer...
1: Bueno, no podeu publicar López o coses així, no. Vosaltres, que posar-nos-ho fàcil. Tu has llegit aquests llibres, Llengua materna, per exemple?
3: La llengua materna, sí. És que a més m'encanta. Jo soc molt fan de la Margaret Atwood, i quan ells van publicar Llengua Materna em van dir, tu has llegit La Comte de Serventa? Dic, obvi, i va dir, aquest t'encantarà.
1: M'ofens.
3: Sí, per favor. I llegir-lo, jo em vaig quedar amb ganes de que hi hagués una saga llarga.
2: És una saga, però no la publicarem pas.
3: Per què?
2: Perquè el segon no és tan bo, ja t'ho dic ara.
3: Vaja. Bueno, no? Sí que vaig notar que la construcció, o sigui que políticament les idees que deixava anar donaven per aprofundir molt més. I em vaig quedar amb ganes de més. O sigui, realment, però aquest tema de la llengua, o sigui, de crear una llengua només per les dones, com a manera com de reivindicar-se, de tenir un espai propi, em va semblar una idea meravellosa.
1: Que a més va ser dels primers que vau publicar. O sigui,
2: sí, el segon.
1: Marcant tendència, no, diguem. Bueno, doncs a veure si us animeu a continuar. I si no, algunes altres cauran, segur.
2: Segur.
1: Bé, doncs ara tocaria fer una secció que fem habitualment al programa, que li diem al radar i que, bueno, per qui no sàpiga, els que esteu aquí, doncs fem alguna recomanació cultural en sentit ampli, no té per què tenir res a veure amb el tema del programa, però avui doncs hem decidit, doncs, ja que tenim la Karen aquí i que estem en el Còmic Barcelona, doncs parlar una mica de l'escenari que ens acull, no? I, bueno, primer us volia preguntar als dos si vosaltres, bueno, tu, Karen, abans de ser part organitzadora, si éreu usuaris del Còmic Barcelona, si ja veníeu quan era Saló del Còmic.
3: Doncs jo, el primer cop que vaig venir aquí al Saló del Còmic, encara al Saló del Còmic, era cobrint-lo com a quimèric. O sigui, com a usuària no havia vingut mai, perquè he de reconèixer que abans de fer el quimèric hi havia molts àmbits del món del friquisme que no coneixia, o que no tenia gent al meu voltant que m'acompanyés o que em fomentés anar-hi. Llavors el quimèric va ser l'excusa per trepitjar tots aquests llocs, descobrir què m'agradava i què no, i el Saló del Còmic és un lloc que sempre m'ha agradat, i el que m'agrada molt és això, o sigui, les xerrades. Si hi ha gent que ve aquí a mirar còmics i a gastar-se un pastizal en còmics, jo soc potser més lectora de biblioteques que de comprar. Els còmics em sap molt greu comprar perquè de seguida s'acaben i l'espai és molt finit a casa, per tant és un val, prefereixo anar fent col·leccions així. Però el que m'agrada del Saló del Còmic és que et descobreixen altres mirades a través del grafisme, no? I han fet xerrades superinteressants en tots aquests anys que fa que el cobreixo i ara que hi treballo, i dius, ostres, doncs potser aquest autor no m'hi hauria costat mai, m'ho estan presentant, o aquest subgènere, o reflexionar sobre tendències, tot això em sembla superinteressant i no hi ha altres espais on es faci, o almenys jo no els conec, potser hi són, però no.
1: I tu, Toni, ens deies que és tot just el segon any que vens.
2: Sí, vaig venir l'any passat perquè hi havia el John Howe, que és un il·lustrador de Tolkien que m'encanta, i em vaig estrenar al Saló, una mica com la Karen. Jo el còmic el vaig descobrir tard, tiro molt de biblioteques, a més tinc la sort de tenir Can Fabra al costat, que és l'Ignasi Iglesias, que és una biblioteca referent de còmic a Barcelona, i tiro moltíssim perquè és el que ella diu, l'espai és tan finit que no és possible, però bueno, avui ja m'he comprat tres.
3: És el perill.
1: Sí, no m'estranya que no vinguis, perquè clar, sí.
2: Bueno, també perquè tenia l'autora aquí, la Mariam Benarab, que estava dedicant l'euro, i dic, home, ja em fa un guixot i jo supercontent.
3: Això és el tema, també, venir aquí, el plus és que tens l'autor aquí, i llavors és més fàcil que acabis caient a la tentació.
1: Bé, Karen, i quin volum de visitants té aquesta fira? Ara veiem molta gent passejant per aquí.
3: A veure, aquest any és un any d'impàs perquè hem canviat d'ubicació. O sigui, abans estàvem al pavelló 5 i era molt més gran, ocupava dos pavellons, tenies la plaça Univers, l'aforament era molt més gran. O sigui, l'any passat van passar 110.000 persones pel Còmic Barcelona. Aquest any, clar, per la limitació d'aforament, creiem que seran menys, però podria ser que no, perquè el que s'ha fet és un joc d'entrades de... El dissabte s'havien exhaurit per l'aforament que hi ha, però es va crear l'opció entrada de tarda, perquè ja es dona per fet que al ser un saló més petit la gent no es quedaria tot el dia, sinó que segurament o marxaria per dinar o marxaria a primera hora de la tarda, i així dones l'oportunitat de que vingui més gent a les tardes. Ahir va funcionar bé això de les entrades de tarda, va venir molta gent només a la tarda i els hi va semblar bé al veure la mida, de dir, val, aquestes 3-4 hores em són suficients, sense que m'hagi quedat amb les ganes de que només he vist un 1%, com passa amb el manga, que és immens. I no sé, haurem d'esperar el diumenge per saber quanta gent passa per aquí, però m'atreviria a dir que es poden igualar les xifres de l'any passat.
1: Em sembla una passada, un cap de setmana que passi tanta gent per aquí.
3: Sí, però clar, no, estan molt lluny de les xifres del manga, eh?
1: Vull dir és un univers, ja l'explorarem.
3: Aquest és el saló petit de Fisòmic.
1: Qui ho diria?
3: Sí.
1: Bé, abans hem estat passejant per aquí una mica, hem vist doncs, bastants de tot, hi ha roba, hi ha merch, hi ha, evidentment, molt còmic, hi ha gènere fantàstic, sense ser específicament de còmic. Quants expositors hi ha aquest any?
3: Aquest any n'hi ha 160, són una mica menys que l'any passat, que eren prop de 200, però precisament per això, per l'aforament. Dic que aquest any és d'impàs. De fet, no sabem si l'any que ve seguirem aquí o no, perquè Fira Barcelona és així de catxonda.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, l'any passat van dir no podreu estar a l'altre saló perquè estarem d'obres i les obres no han començat encara a dia d'avui.
1: Bueno, perquè estan fent un pavelló nou aquí al costat, no sé què. Bueno, quan
3: per això que no, hi ha molta incertesa, llavors no ho sabrem, però bé, s'han triat amb molta cura els expositors i la gent que pot venir i que no pot venir, creiem que s'ha encertat. Jo, de fet, el dijous quan vaig venir i ho vaig veure tot a la realitat, després de veure-ho sobre plano, vaig pensar... doncs ha quedat millor encara del que m'imaginava. Tenia por que quedés massa apretat,
1: massa estret, no?
3: I
1: no?
3: Realment crec que es pot passejar bé i que és accessible tot, vull dir que està bé.
4: Bé, hem fet una bona repassada del gènere distòpic i també hem conegut una miqueta més aquest escenari que ens acull avui. Seguirem amb la conversa, però abans també farem una mini secció una mica adaptada, perquè normalment això ho enregistrem a la ràdio, a Ràdio Sant Boi, i després ho metem a totes les xarxes, Spotify, iVoox, Apple i tal. Però sí que és veritat que la ràdio, des que hi vam començar a anar, ens va dir, mira, la meitat de la conversa, més o menys, per tal d'esponjar una mica, podríeu fer una mica una pausa i posar alguna cançó, punxar alguna cançó. Vam començar nosaltres, ho explico aquí una mica per la gent que segurament no ha escoltat mai el podcast, vam començar nosaltres escollint una cançó que pensàvem que podia agradar o que encaixava amb el convidat i després vam començar a fer que el convidat escollís una cançó. I llavors el convidat a més va començar a explicar el per què havia triat aquella cançó i es donaven unes converses tan divertides que al final vam decidir que es convertís com una secció fixa del programa. I avui hem demanat al Toni que s'escollís una cançó. Avui doncs, no la punxarem i tal com fem a la ràdio, però igualment ho hem volgut mantenir. Toni, ens has triat The Dead Heart de la banda australiana Midnight Oil, cançó de l'any 1986, que es va incloure dins l'àlbum Diesel and Dust. Per què has triat aquesta cançó?
2: A veure, aquí he suat una mica, però quan em vau dir has de buscar una cançó... A veure, jo tinc uns cosins que viuen a Mallorca, aleshores, quan era preadolescent i adolescent, els meus pares m'empacataven en un avió i anava a passar 2-3 setmanes amb els meus cosins i els meus tiets. I, bueno, tenia un cosí que és de la meva edat, ens portem molt poc i els altres eren més grans. I el bo és que tornava d'allà sempre amb un món de jocs d'ordinador, piratejats, malauradament, però en aquell moment era l'única manera de tenir accés. Me'ls gravava i molta música, també. I un dels discos que va retornar amb mi a Barcelona va ser aquest. Em va agradar moltíssim el disc i aquesta cançó en particular. I més tard, quan vaig començar a tenir una mica d'interès per l'anglès, vaig descobrir la llengua de què anava la cançó, no? I aleshores és que em va flipar moltíssim, perquè clar, parla de l'imperialisme, parla d'aquests estats que s'entesten a destruir la identitat dels pobles, i és una cosa tan i tan actual que veure reflectit amb els aborígens australians, vull dir... cada cop que l'escolto em venen ganes allò de cridar, no? No servim el vostre rei, no servim el vostre país.
4: Doncs tot i que no la punxarem aquí, no? Sí que la punxarem a la ràdio, sí que escoltem-la.

0: Bé, tornant a les distopies, que bueno, hem deixat fa una estona perquè hem parlat del còmic, però hi volia parlar una mica també de les sensacions que generen les distopies, no? Que ja hem parlat força de que el món actual que vivim, doncs, ens deixa molt intranquils, ens angoixa molt perquè realment no sabem cap on va. Diguem, molts elements que hem llegit en distopies els trobem a dia d'avui, no? Hi ha governs gairebé totalitaris, per no dir totalitaris del tot, hi ha dissidència exterminada en alguns països, hi ha amenaces entre països d'atacar-se i fer guerres molt bèsties, hi ha genocidis directament, i clar, tot això, doncs, com deia, no, et genera una sensació d'intranquil·litat i d'incertesa que és molt fort. I vosaltres creieu que és això el que el que hauria de despertar quan tu llegeixes una distopia? Deixar-te així intranquil, fer-te pensar i dir no pot ser que anem cap aquí, hem de fer alguna cosa per revertir-ho. És aquest l'objectiu, diguem, si un autor que escriu una distopia és obrir els ulls al seu lector?
1: Home, jo crec que sí, és l'objectiu, no?
2: Sí, alertar-nos sobre tots aquests perills i no cometre els mateixos errors, sí.
1: Sí, sí, jo crec que precisament també és això el que ens agrada, no?, els que llegim distopia, el que t'assenyalin alguna cosa que pot semblar òbvia quan és estar en aquest estat exagerat, però que és més subtil quan ens passa a nosaltres. O sigui, fora de micro parlàvem de quan va arribar la pandèmia del coronavirus i hi havia certa gent del nostre entorn que actuava de maneres una mica estranya. Jo dic, vale, vosaltres no ho llegim mai sense ficció, no? Perquè és que jo estic preparada pel que arribi. O sigui, jo estic preparada fins i tot perquè vinguin els zombis o que m'abdueixin els extraterrestres. Hi ha pla de contingència aquí.
0: El paper de vàter ja el tenies a casa.
1: Mai tant, per favor.
0: Tens un búnquer a casa i tot ho tens.
1: I un congelador de que caben quatre cadàvers. O sigui, a mi no m'agafaran allí. No,
2: ara
1: no,
2: sabem
1: no.
2: Per què li agrada el terror.
1: Jo mesuro la vida dels congeladors en funció dels cadàvers que hi càpiguen.
0: Ja vaig escoltar l'últim idíl·lic que parlàveu de zombis, vull dir que ja ho tens, això ho tens superparlant.
1: Exacte. No. Jo crec que precisament la ficció és un bon camí per arribar a conclusions o preparar-te per coses que no han passat, que tant de bo no passin mai, però que, ostres, si passen, jo ja he reflexionat sobre això. O sigui, a mi això no m'agafarà desprevinguda.
0: O ja m'han avisat. No podem dir que no estem avisats.
1: Clar, no sé, quan ara parlen d'aquest kit de si el fogonet i tot això, ai, jo no el tinc, perquè jo visc molt tranquil·la, però jo entenc que això li pot agafar per sorpresa algú que no ha llegit mai res de fantàstic. Però, ostres, si has llegit La carretera, ja saps per què serveix el fogonet. O sigui,
0: no, mira, ho saps. No mires els vídeos de Salvador Illa explicant-te què porta el kit.
1: No? Mira, jo fa molt que no miro les notícies. M'entero de les coses pels memes.
0: No, que ara està, ja està TikTok, està TikTok, però és un meme en si mateix, però bueno. No.
1: Si surten memes, sí.
0: I, escolteu, abans hem parlat de les distopies clàssiques, podem dir. Creieu que algunes coses que van predir aquells escriptors ja han passat o que fins i tot les hem superat?
1: Tantes.
2: Sí.
0: Perquè diria que 1984...
1: Això ja... t'anava a dir, potser és la més òbvia,
0: sí, no?
1: De càmeres de seguretat, ostres, que portem a sobre.
0: Ja, saps? Tot el dia ens estan escoltant.
1: Saben on som, saben què parlem, jo a vegades penso que saben què pensem i tot.
0: Sí, sí, segurament sí.
1: I que sí, en aquest sentit s'ha superat d'allà.
0: I aquesta, jo ho he dit alguna vegada, que 1984 ha quedat bastant enrere ja, tot i que val la pena llegir-la encara, perquè t'obre els ulls, però diguéssim, t'està parlant del passat, no d'una cosa que passarà, sinó del passat.
1: I el món feliç, si substitueixes la pastilleta del Soma per Netflix, i també ho tens, també ho tens.

0: El tipus de relacions també que planteja un món feliç de... Com li deien, és que esta xica és molt elàstica, no? Te ho diuen en castellà, no? D'aquesta... Avui estic amb un, demà estic amb un altre, no em vinculo emocionalment. Això també comença a estar molt present amb la joventut, amb les generacions més joves. Sí, i es premia i s'elogia. Per tant, jo crec que ja estem en un món feliç. Sí.
1: Món feliç vol dir el llibre, eh? No com a concepte.
0: Exacte.
1: Però clar, feliç.
0: Home, estàs amb una altra cosa, per tant, no estàs fora del que està passant, no? Jo mateix, al no mirar les notícies, no, ja estic en la meva bombolla perquè no m'afectin les coses que passen, no?
2: Sí, sí, fins i tot la de Fahrenheit, no de Bradbury, això que fan als Estats Units, eliminar de les biblioteques segons quins llibres perquè no compleixen, vull dir, és absurd. Sí. Ja hi hem arribat, sí, i ho hem passat.
1: Ja.
3: Bé, ens heu fet una masterclass de distopies, però hem parlat poc dels vostres gustos literaris. Sí que, Karen, tu, quan has començat ja ens has dit, sí? És el meu tema, perquè és que m'encanten les distopies. Tot i que t'encantin, és del que més llegeixes?
0: Ara mateix està bastant igualat amb el terror. Terror amb el sentit més ampli de la paraula. Però durant molts anys ha sigut el que més he llegit. Uh-huh. I, de fet, m'agradaria parlar de dos llibres que potser han marcat el tipus de lectora que sóc avui en dia, que són dos llibres que vaig llegir sent petita i que em van impactar i que he seguit buscant allò amb les distopies que he llegit després. Un és L'esquelet de la balena i La fàbrica de mentides, són dos diferents pel mateix autor, del David Cirici. La fàbrica de mentides, parlen de la virtual, que és un tema de realitat virtual, i la gent es queda com enganxada en aquesta realitat virtual i no fan cas de la seva vida real. Això ja ens està passant.
1: Sí, sí, sí.
0: I L'esquelet de la balena són uns nens que estan en una mena d'internat i tenen profes virtuals i els seus pares no hi són, però els envien com missatges en vídeo i tal, i va evolucionant la història. Llavors veus que és un món postapocalíptic i que els nens estan sols allà, no hi ha adults, no hi ha res. Clar, a mi aquestes dues històries em van flipar, però ja els vaig llegir potser ja amb 10-11. Però mirant enrere, quan jo anava a tercer o quart de primària, molt petita, vaig llegir un llibre que es deia I un dia serà demà, que crec que es diu Anna Villar, l'autora. És publicat de l'any 8... Sí, Anna Vilà, que és publicat de l'any 80-81, abans que jo nasqués. I era un futur capitalista en què tu, en lloc de diners, ara que tenim uns diners que si no tenim no podem comprar, era al revés. Era, tu tens X crèdits que has de gastar sí o sí abans que acabi el dia. I si no gastes aquests X crèdits al dia, et penalitzen. Llavors era una nena que... Era modesta ella, no sabia com gastar-se els diners i tenia molts problemes perquè era penalitzada constantment. Llavors aquest futur de pressionar-te a gastar en un present meu, que jo venia d'una família que no hi havia recursos, jo pensava, jo puc ser aquesta nena. Si a mi ara em diuen has de gastar això cada dia, no sabria amb què gastar-ho.
1: Avui estàs aquí al còmic, avui ho tindries fàcil.
0: Ara sí, però clar, en aquell moment. I llavors són llibres que a mi m'han marcat i que m'han fet pensar en coses que no hauria pensat segur en aquelles edats.
3: Jo, saps que he tingut un flashback, jo crec que aquest de L'esquelet de la balena l'he llegit.
0: Segurament, perquè ha marcat una generació.
3: M'ha sonat moltíssim quan ho has explicat.
0: Sí, sí, sí.
3: I tu, Toni, que has dit que t'havies reenganxat una mica als gèneres de distopies, però què és el que més llegeixes si no és distopies?
2: A veure, a mi em costa molt sortir de la ciència-ficció i el terror, no ho reconec. La novel·la realista vaig començar llegint els clàssics russos i ara ja he acabat que no em pots treure de la ciència-ficció. És el que té. Però sí que és cert que em forço una mica també a sortir del meu espai, no? de confort. I precisament al club de lectura que faig de literatura japonesa estic descobrint coses molt interessants i últimament vaig picant una mica d'això, literatura oriental, sobretot japonesa.
1: Doncs bé, per acabar una mica, sempre ens agrada preguntar als experts que portem que ens recomanin una mica llibres, sobretot per introduir-se a les literatures concretes que comentem, no? I avui que parlem de distopies, algú que no llegeix o que li fa fins i tot una mica de por entrar, volem que s'enganxin, volem que els agradi i que continuï llegint-les. Quina li recomanaríeu per entrar en el gènere i que s'hi quedi, diguem?
0: És que jo recomanaria els clàssics,
1: ja directe,
0: que hem anomenat, perquè crec que és la millor manera. Tenen tots els tropos del que ha vingut després. Ah. Si t'agrada allò, t'agrada tot el que vingui després, crec jo. Jo sí. No m'atreveixo a recomanar-ne algun altre més actual, en el sentit de que no sabem si caducarà d'aquí un temps, no? I si els clàssics ho són per alguna cosa.
2: Sí. Jo recomanaria, i aquí escombraré cap a casa, la de Tchaikovsky, Trescafocs, que és una distopia climàtica i com que està protagonitzada per joves, nosaltres l'enfoquem molt això cap al lector juvenil, i us explicaré l'anècdota de que fa 4 o 5 Sant Jordis va venir un nano a la parada, anava amb els pares li volien comprar un llibre, i bueno, li vam explicar aquest, li va agradar. Doncs ara cada any ens ve i ens pregunta quin és el nou de Tchaikovsky, què tens? I l'hem enganxat absolutament, i això ens omple de joia.
1: Estàs parlant de mi o...?
2: No, no, és una mica més jovenet, no té pel a la cara.
1: Ja en tindrà. Però, jo tampoc en tinc gaire.
2: És un llibre que ens funciona superbé i és molt maco, no? Veure com això els nanos s'enganxen aquest tipus de literatura que va molt més enllà de passar-ho bé, que hi ha una historieta, sinó que també et fa reflexionar.
1: I escolteu, hi ha alguna que, al contrari, que recomanaríeu per més endavant, que si us dius, vaig a llegir aquest llibre, dius, no comencis per aquí, perquè potser fuges corrents. Perquè jo, per exemple, el Nosaltres del Giamiatino el vaig llegir, i perquè ja n'havia llegit altres, però no sé si hagués continuat, perquè em va costar moltíssim aquest llibre.
0: Jo som molt fan de La Carretera i no la recomano per començar perquè és molt dur.
1: I per gent sensible, tampoc, no?
0: És molt dur i són, hi ha imatges que no se t'obliden. Ara l'han adaptat a còmic, sí. Bueno, ara farà un parell d'anys, uh-huh. I vaig anar a buscar una escena en concret a veure si hi era o l'havien censurat. I hi era.
3: Hi era.
0: Sí, sí, va bé, que és una escena que jo no puc oblidar. I un cop llegeixo això no hi ha tornada enrere. Per tant, jo és un que deixaria per més endavant.
1: Està bé.
2: I jo potser aquí sí que retrocediria als clàssics. No és cert que els clàssics ens han aportat moltes coses, però per començar, com que estàs tan descontextualitzat, igual sí que es fan més difícils, no? Recomanaria més, potser una cosa més actual, més escrita des del avui dia, que no pas una novel·la tan clàssica, com precisament tu deies amb el Zamiatin.
1: Molt bé.
3: Doncs encarem ja la recta final del programa, però abans de marxar, sempre el que volem fer és fer créixer una mica la pila de pendents de tota la gent que ens escolta.
4: Llibres i punt. Directe a la pila.
3: Per tal d'ampliar aquesta pila, Toni i Karen, us hem demanat que ens diguéssiu, a veure, que ens triéssiu un llibre que teniu aquí a la pila. Pot ser una distopia, pot ser un còmic. Us deixo que no sigui una distopia i un còmic, però si som millor.
2: A veure, jo tinc a la pila ara mateix un llibre que ha publicat Gata Maula, que és el piercing del riu Murakami. No entrarem aquí si és el bo o el dolent. De Murakami, l'haig de llegir pel club, en tinc moltes ganes, i sempre tinc llibres de males herbes a la pila també, i jo estic entre el Carri i l'últim de la Roser Cabré Verdiell, aleshores tinc aquests.
0: De males herbes has de llegir Amat Amat, que no. també és una distopia, és boníssim, me l'acabo de llegir fa res, no sabia què anava a llegir i m'he quedat, dic, uau, d'una noia d'aquí, que a més és el seu primer llibre. Molt recomanable.
1: Home, clar, però si encara va per la Roser Cabré Verdiel, encara li falta per arribar a Mata Mata.
0: Sí.
2: De males herbes, no he gustat. No.
0: El de la Roser és boníssim, també.
1: Van a fer mal, els de males herbes.
0: Som molt fan de la Roser.
1: Sí, clar.
3: I tu quin tenies a la pila, Karen?
0: Jo tinc Enlloc en flames, de la Catriona Ward. Jo la Catriona la vaig descobrir fa un parell d'anys i des de llavors he llegit tot el que han anat traduint d'ella perquè crec que fa un terror molt valent. Sí que potser fa una mica de trampa, no? Que juga el despiste amb el lector, però a mi m'agrada molt aquest gir i gir i gir i gir, i quan penses que ha acabat el llibre, l'última pàgina, encara un altre gir.
3: Un altre gir.
0: Llavors tinc moltes ganes de llegir aquest, però encara no he pogut.
1: És el primer que li tradueixen al català, aquest, potser, o no?
0: Sí, que jo sàpiga, sí. També està en castellà, però el tinc en català, òbviament.
3: Tu, Sergi?
1: Doncs mira, va, jo m'escapo una mica del gènere fantàstic, espero que no em facin fora del còmic avui. Aprofito per ficar la falca, perquè ja que estem pràcticament al juny i que nosaltres organitzem una iniciativa a xarxes que és el Juny Nòrdic, que es consisteix en llegir llibres d'autors escandinaus o que passin en el fred, en condicions molt adverses, doncs jo tinc moltes ganes de llegir l'últim llibre que ha publicat Club Editor de l'autora islandesa Audur Ava Olafsdottir, que és Rosa Càndida, perquè he llegit dos llibres més d'aquesta autora i bueno, segur que durant el juny el llegiré. Ella és autora de La veritat sobre la llum i Aden, que és guanyador del Premi Llibreter l'any passat, i Rosa Càndida és el llibre amb el que es va fer internacionalment coneguda, diguem, i l'han publicat ara i jo tinc moltes ganes de seguir llegint-la.
3: I jo he triat El món sense fi, de Christoph Blaine i Jean-Marc Jancovici, amb traducció de Pau Gros, que ha publicat Finestres. A mi em va agradar molt No sé, del Ricard F. Jo diria que dintre de les distopies tot el tema de la crisi climàtica i l'ecofuturisme és el que a mi més em preocupa segurament i el que més m'interpel·la. I he vist que versa al voltant sobre aquests temes i com hem arribat fins aquí, i jo crec que em podria agradar. I ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Toni i Karen, per haver volgut xerrar una estona amb nosaltres aquí al Camp Barcelona avui. Gràcies.
0: A vosaltres per convidar.
2: Un plaer.
3: Moltes gràcies a tot l'equip del festival pel suport tècnic i a tots els que heu vingut a escoltar-nos per suposat, i també gràcies als que ens escoltaran, ens has escoltat per streaming o que ens escoltaran un cop el programa estigui enregistrat, i fins al pròxim programa. Gràcies.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Christina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt la amistat al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, Christina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i amb els cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure, francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui, que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de, Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar. O sigui, jo no vull, això si pot durar indefinidament, és el que sempre intento. Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
2: Lo maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
2: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats al principi, quedaven parats, i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
2: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, I va arribar amb aquest concepte de wood woman made, o sigui, wood fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove. Ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
2: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altra. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
2: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. Vull dir, coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 8:45, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
3: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més, vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Amb Liu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em diu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tant i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Doncs creem una empresa o treballem junts.
2: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
4: i després
3: va aparèixer el projecte. Que... No, això ha ajudat molt.
5: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, d'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
2: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
5: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte,
5: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a xarxa.
2: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
5: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines doncs hem fet un
3: puta... El soroll ja el fem nosaltres.
5: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
2: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
5: I el tio, què va passar? Que el Joe contestava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. Doncs, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent
3: estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa, saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, el pal, què faràs aquest fin de... Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps, ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
2: I ara que portem una estona xerrant, en Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
4: Ja és ficar el ferro calent per canviar la forma.
3: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
4: A través del foc, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
2: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que, ara que s'apropa Sant Jordi, estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
3: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs l'aplastem i traurem aquestes fulles. Si tu vas traient aquesta, l'aplastes, intentes donar una mica de forma i després amb la radial acabes de tornejar-la.
2: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
6: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas a veure si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs de mica en mica doncs es va creant aquesta...
3: Sí,
6: però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
2: És important mantenir el coneixement acumulat, de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
3: Sí, comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. Després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots, i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat, i si és el que ha tocat, has triomfat. I ja saps fer una cosa bé.
6: Com que no surt de la primera...
3: Correcte.
6: És l'aprenentatge aquest de dir, estàs aquí, ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
2: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
3: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. He vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
6: Aquesta és la part política. Que no...
3: Sí.
6: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
3: I...
6: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
3: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, o sigui, és com...
6: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
3: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues, per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui, potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això, a nosaltres no ens agrada el consumisme. Nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas del cistellaire, que necessito una eina...
6: Una rèplica d'aquesta eina.
3: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
6: canal.
3: És el primer... La canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoia, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estellar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
2: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: done with this project.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

fer pondre el meu sol. Sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el teu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de...